Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

Escoltes ICAT. Guess I'm...

0: El nou model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem tant. Juguen amb...
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán y Ángel Víctor Torres, ministra de Política Territorial.
3: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir, assegurant, la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
6: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans, presumptament, de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
2: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
6: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
2: El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
6: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
7: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
6: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fetxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominic Livakovic. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Coruña.
6: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
2: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
1: Fins aquí les notícies.
8: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit. Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el Dia Mundial del Coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: Clara García amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record. No només el record dels que han mort, i que gràcies a la ment tenim presents també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA. Ai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que, clar,
2: que en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El timbre els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut, i el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú em menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: sí,
2: que no es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Va, gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava a direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, és clar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada en radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como uniforme, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.
0: Del matí, 11 minuts, mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Literalment.
0: Perquè esteu avui amb una cara de son.
5: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners avui.
5: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
5: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
5: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
6: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
5: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven, doncs, els mateixos castellers.
7: Com un tap aquí, que no sabies si riure, si plorar.
8: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
9: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
10: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
5: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt grossa.
9: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
5: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
10: Ara es celebra moltíssim.
8: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
9: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castells als castellers de Vilafranca i... Molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
11: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
5: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat, ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Pau i Amor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'Último de la Fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: Moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, donar una mica de canya a Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar, porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment per Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
0: Ui, per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirat. M'ho apunto aquí. Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador de Mediaset connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
3: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también. Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
4: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
3: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
4: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
3: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rafi.
0: Potser hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta Salvados amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
5: Pues era bastante explosiva.
6: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
7: Yo soy la alcaldesa, es mío.
8: La ciudad más popular del mundo.
9: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
7: Creo que sí.
6: La prensa estaba bastante controladita.
10: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
12: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
13: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
14: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
15: Caloret Faller.
16: No debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Serà bo, Serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal.
1: Pels
0: matiners, sí, teniu tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer... Sóc directora d'aquesta casa. Em diu, pera, Vanessa, no es crisis tant, que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic. Petonet a la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs, van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir «Mary, potser sóc bisexual». I ella es veu que de seguida va contestar «No, ets gay».
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir una amistat fantàstica. Parem Motors Catalunya perquè anem de Queen a Andy Lucas. Oh.

0: Igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Au, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu, doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Després del desgatament,
1: estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oye, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris caçats avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
7: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents, i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui hi ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant en el desert, que això no us ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
8: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a verlo primero. En España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé. Que bé que comencem.
1: Ole, ole, ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells.
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
10: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
10: I això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
10: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
10: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
10: Una cosa darrere l'altra... I arribarem, i a més,
1: som molt intensos nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
1: Oh, sí, sí.
0: Que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana.
10: Sí.
0: Per sort tenim l'energia de Lara García per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues mega estrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada, en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys d'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem felicitant...
0: Ui, ja ha fet un cop de cabell, ara.
1: Una mica de melena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vaya arrancar o árbol de Navidad!
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta, un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Peran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient perquè quan plovia els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
6: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
6: Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
7: Sí, el diari ara obre l'edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim a El País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
8: També a
6: les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular: el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
7: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
6: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
6: La Vanguardia titula l'editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa", després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
7: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
6: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
7: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
6: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
7: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
6: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
7: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
6: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
7: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim maldecap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctament.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea, quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen i està molt bé que, a més, critiquin coses que s'han d'arreglar de la ciutat.
8: Clar.
0: Jo que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi si em toca malament arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana la captura en anglès Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
7: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, s'espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms, llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Bé. així,
10: un valent.
0: Boca terrosa,
10: sí,
0: com si fos Jesucrist clavat a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem el repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser superdivertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra Les Sanqueras del Raval, tot això fins al dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies.
12: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estaría contigo. Per sort, tot passa prou lluny.
10: És el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs, també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Perquè arrenca el Posidonia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma, també hi passaran Tarta Relena, Maria Cielos, Lassú, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
0: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
10: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
0: Puja, que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, és clar, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo sense Sara Llobet no començo a fer-ho.
10: La Sara la tenim a l'altre estudi, al del costat.
0: I la Lara on és?
10: Pots pujar les escales, ara, aquestes...
0: Maria, escaletes. Com va la veu, estimada?
13: Mira, doncs anem fent.
0: Pobre, doncs anem fent bastant malament,
13: podem,
0: t'ho dic.
13: No?
0: Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
10: la
0: podem
10: Sara...
0: fer Sara avui. Bé, doncs
13: la gent té feina.
0: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
13: Ah, Maiolies.
0: Doncs, Maiolies. Doncs
10: vinga, Maiolies també m'agrada molt.
0: Maria, t'escoltem atentament.
13: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
0: Guai.
10: Guai.
0: La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava... No estava mal tirada, la d'ahir.
13: A veure, jo crec que no m'he passat tant, els dos primers dies.
0: Vam fotre una mica de canya i no...
13: Bastant.
0: Sí, i no tenies raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
10: Això ja passa,
0: sí.
10: També,
0: Rebotem, rebotem, som una mica rebotadetes.
10: Carreguem ràpid.
0: A veure, quina emoció.
13: Quants documents, això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca, quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
10: Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa. Maria, per favor.
0: Milions, no? Maiolies.
10: 1 milió, dic jo.
0: A veure, espera,
10: un
0: momentet. A veure, hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinso i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
10: Mira, 1 milió.
0: 1 milió, diu Marta Viana. Espera, un moment, deixa-ho a les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo, que sempre els dic així. 1 milió, Marta. Lara.
10: 2 milions.
0: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
10: Ai, jo com diria... t'havia agradat el milió,
0: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Que mona un paquet de... Va, anem al que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
13: La guanya la Lara. Però...
0: Perquè ens hem quedat molt curts.
13: Hem quedat molt, molt, molt curts.
0: A veure, ah, sí? Quants?
13: Mira, són 15 milions.
0: 15 milions?
13: Documents.
0: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que anem a les biblioteques i demanem documents.
13: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites, diríeu? Va, segona dada,
0: sí, clar,
13: així.
0: Vinga, sí, jo què sé.
13: Són més doncs, que els documents. 15,
0: no, clar, 30 milions.
13: 23.
0: Bé, mira, jo guanyo.
13: 23 milions.
10: Oh, no, no.
13: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vegada biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
0: Maria, cuida la veu que pateixo per tu, filla meva.
13: Ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
0: Una mica de
10: mel.
13: Estem amb tot, estem amb pastilles, tot el que puguis imaginar. Però bueno.
0: Per quedar-te tan afònica.
13: És que, saps el que no se'm posa bé a mi?
0: No ho sé.
13: Venir a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
0: Tot superbé.
13: També, també, també, eh?
0: Vés arribar a Catalunya Ràdio.
13: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
0: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una
13: mala és un drama, és un drama, ho sé.
0: Gràcies, Maria, millora't.
13: Vinga, fins ara.
0: 6:45 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
14: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
15: Berlusconi, s'havia amagat, però...
14: Però està. Deseo que para siempre... y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño aquel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía la expresión de no entender nada de lo que pasaba.
0: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules... Justes, marca Rubianes. Maiol, Roger, molt bon dia.
15: Què tal, bon dia?
0: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
15: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'atenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijóo, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat Autònoma i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
0: que
15: millor recordàvem.
0: És el que abans et costava el pis sencer, clar.
15: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler Socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
0: M'encanta, Joan, què em passa?
15: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
0: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
16: M'agrada
17: molt.
16: Què passa.
15: Està bé aquesta idea.
16: Sí, jo deixo anar.
15: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, que és l'estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
16: Estrellíssima, eh?
15: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 de la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
16: Sí.
15: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres.
16: Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
15: No, si ja gairebé és Nadal.
16: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
15: Ens hi falta cada cop falta menys.
16: Gràcies, Maiol.
15: A disposar.
16: I com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos com cada matí al 93207474.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Ei, mama, què tal?
20: Ja heu tornat a començar el programa normal?
19: Què vols dir normal?
20: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
19: Ah, no.
20: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
19: Mama,
20: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
19: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
20: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
19: Ah, sí? En Joel Díaz està...
20: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
19: Ah, no?
20: Què
19: vols dir que és massa alt?
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
16: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
22: Com va això? Bon dia.
16: Molt bé, com estàs, Eloi?
22: Doncs molt bé, despertant-me.
16: Que... Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
22: Doncs seria la glòria.
23: Clar.
16: Vols que fem teràpia, Eloi?
22: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
16: Ah, val. Escolta'm, és que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
22: Sí.
16: Que m'ha cridat especialment l'atenció perquè estem parlant d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
22: Has vist quin carbassó que tinc?
16: Ja t'he sentit a la primera, ja.
22: Sí.
16: Perdó. A veure, són els teus nous carbassons?
22: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàquets, patates, bledes...
16: No, és però anem al carbassó, sortint. Anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una mica el contingut d'aquest carbassó.
22: Sí.
16: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
22: Sí. És
16: una cosa ampla, allò.
22: Una cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, que a vegades hi ha gent que diu que quan es fan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs el que fa moltes papites. O que fa moltes papites, ho he sentit històries d'aquestes.
16: Sí.
22: I no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial i està funcionant molt bé i em fa molta il·lusió. Tot va tard aquí perquè la muntanya doncs tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint i estic molt content, molt content.
16: Molt bé, home, que amb aquella fotografia podies fer la portada d'interviu.
22: Qui no està content, no?
16: No creguis, no creguis, Tinc a la Lara i a la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
23: T'estem escoltant. Què vols que digui?
16: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
23: Sí. Ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
16: Ah, sí? I això?
22: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
16: Què vols dir?
22: Això, que sóc jo, surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
16: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
22: Espera, que s'hi suma.
16: Pica
22: la suma la festa. La festa del carbassó.
16: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part, quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
22: Va, avui comença a pujar la temperatura, més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona, i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat. I punt, ja està. Tan sols hi haurà uns nuvolets ara aquesta hora al matí, al Camp de Tarragona, i poc més. I els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
16: És cert,
22: així anem.
16: Sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
22: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres... Sí, dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
16: Val.
22: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
16: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
22: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.

0: Per enganxar a les 6 del matí, preparat com sempre el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine em va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, eh? Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar, eh?
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Però... que vam anar al dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també serà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu.
5: Però que fa en bas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
6: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
7: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
8: Venga.
7: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: combat de cançons. Un combat de cançons que parlen d'inicis, aquesta és la premissa. Laia, comences tu, comences i recordes, són cançons de començaments.
1: Doncs mira, comencem tirant de clàssics i per clàssic, a veure, John Lennon,
2: collons,
1: Just Starting Over.

0: veritat, has anat als inicis de la música, com si ve, per buscar aquesta cançó, no?
1: Mira, doncs parlant d'inicis i parlant de finals, perquè no sé si us sabíeu que aquesta és l'última cançó que John Lennon va publicar, va veure ell publicada abans de morir, va ser l'any 1980. Ell el va matar, doncs, cap al desembre.
0: Per aquesta
1: doncs,
0: cançó el van matar?
1: No, però és interessant, no? Si fos una cançó dient torna a començar i et pelen al cap d'un parell de mesos, no? Començar de res.
0: Molt irònic.
1: Començar a acabar.
0: Doncs jo començo amb l'Exambusto i el seu tema, començar.

0: Has sentit això? Comencés a continuar un final tard o d'hora. Arribarà, però d'aquelles cendres una nova font brollarà. Que sembla del Papa Seid, doncs
1: no. És l'època així com més fluixeta de l'Ax.
0: Del Jesús Rovira, el baixista dels L'Ax, i endonada pel que va ser el solista del Vendrell, el Salva Raffero, en l'etapa post-Pemi del grup. Laia, no em diguis que no la compres, aquesta.
1: No la compro, perquè no. És que si em tires de clàssics catalans, tinc una que li passa la mà per la cara 10 vegades.
0: Va.
1: A veure, imbatible, et posaré Sau. Juga fort i torna a començar. Torna a començar. És boníssima, és imbatible, això. No em digueu que no l'heu cantada, és impossible. O sigui, és una de les meves preferides.
0: Saps que ni la conèixo, aquesta?
1: No pot ser. No tens infància, ni adolescència, ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
0: A veure.
1: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra.
0: Ni no, ni no, na. Primer moment de la temporada de Vinga, cantem.
1: És que
0: us
1: he posat just que comencés altres el tornar a començar, perquè és el hit. Mira, escolta, escolta.
0: Sí, sí, sí. És molt petarrera, trobo, per ser de Sau.
1: Home, no, és Sau total, és absolutament Sau.
0: Un punt de pet, eh?
1: Què va?
0: No? Bueno, jo marxo ara, si et sembla, marxo cap al Canadà.

0: Genials són els Arcade Fire, que l'any 2010 ens deixaven aquest tros de cançó que portava per nom Ready to Start i que ens anima a enfrontar-nos al sistema, a expulsar-nos del damunt les expectatives alienes i encarar el que vingui. Estem preparats per jugar. I tu, Laia, estàs preparada per perdre?
1: Sembla que sigui una nau espacial, una mica. Jo també tinc, eh? Mandanga internacional, no et pensi que em quedo aquí. Sí, sí, però mira, europea, que sempre fa una cosa més, eh? Aquí he pensat, a veure, si en Sergi guanya sempre els combats experts, anem a pensar com en Sergi. Què punxaria en Sergi? Veus que una cosa ben mainstream, algú que en Sergi es pogués posar cada dia per llevar-se. Laura Pausini.
0: Què dius?

0: Tu creus que jo m'aixeco i em poso Laura Pausini?
1: Podries perfectament.
0: Jo em poso Rafaela Carrà, però no Laura Pausini.
1: Doncs bé, t'he de dir que tampoc no sona tan malament, eh? Vull dir, hi ha coses pitjors. Mira, m'he posat a sentir una estona i tot. M'ha agradat, eh?
0: Molt.
1: Aquesta cançó es diu Un bon inizio. Jo és que sentir italià sempre està bé.
0: La forma teva de vendre aquesta cançó és no sona tan malament. Molt bé, eh? Molt bé,
1: és variadet.
0: Cançó.
1: És variadet del que poso sempre.
0: Jo ara et poso una mica de Black Eyed Peas. Let's get it started.

0: Aquesta és una de les primeres cançons amb les que la banda californiana, els Black Eyed Peas, van començar a petar-ho a nivell global. Cançó ideal per donar peu al show, fins al punt que ha estat utilitzada per alguns equips de la NBA i d'altres àmbits de l'esport, sobretot americà, per donar entrada, per arrencar l'entreteniment. Com pots combatre això, Vidal?
1: Home, està bé, aquesta cançó, no t'enganyaré. Però també t'he de dir que si alguna cosa toca la fibra als nostres oients experts que mals conec, és en Ferran Palau, que també té una cançó justament sobre tornar a començar.

0: xula, perquè és aquesta, és una lletra super simple que al final el que t'està dient és hi ha un moment que m'agradaria poder tornar a començar des de zero i tornar a aprendre les coses més bàsiques i fer-ho tot més senzill, no? I la veritat és que és una cançó molt bonica. És de l'àlbum Blanc i és de l'any 2018, però te la pots posar avui en dia igualment.
1: Jo acabo amb els Oques Grasses. Comença un dia nou a sobre les taules. A veure, podia haver punxat aquesta cançó que parla justament de com comença un nou dia, el Sort de tu, però he optat per aquesta altra. Torno a ser jo.
0: Un altre.

0: és que tornar a ser jo no és tornar mateix, a començar. Després d'un trencament sentimental o un mal moment, sí, que sigui, tornar a retrobar-te marca un punt d'inici, Laia, un punt de partida.
1: No, facis tantes
0: tombarelles. Un recomençament que sovint és molt millor que l'inici original perquè t'endús tot allò après.
1: Sí, clar.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Anem ara a un dels temes més comentats de l'actualitat i sí, parlem més de combats. Ara parlem dels combats de Farmajaura.

0: Segurament, oients, se us ha aparegut a les xarxes vídeos de trobades de joves a places i carrers de tot el món, on per torns es van emparellant dos contrincants a veure qui farmeja més aura i, segons les ovacions del públic que el rodeja, es determina el guanyador. Els combats no són, per sort, físics, tampoc són combats cantats, com seria una batalla de galls, de rap, i tampoc són ben bé ballant, que també se n'ha vist molt en el món, sobretot de la música urbana. Són balls, gestos, moviments, actituds, molts d'ells extrets de memes o de videojocs, però on tot hi està acceptat. Si el teu fort és la dansa urbana, apostes per això. Si és el breakdance, si són les expressions facials, les imitacions, si és una mica de circ, també, és com una batalla de carisma, per dir-ho de forma planera. El nom, si us sorprèn, realment és bastant revelador. Farmejar ve del món dels videojocs, que vol dir recollir, llaurar recursos, o objectes o punts d'experiència. Fora de la trama principal del joc, vas aconseguint recursos, vas farmejant, llaurant. I la segona paraula, aura, és la paraula que fan servir les noves generacions per parlar del que seria carisma. Han aparegut tot de veus de boomers, també de millennials, criticant, acusant, blasmant, paraules bastant feridores, dient que el que haurien de fer aquests joves del carrer seria farmejar-se un currículum o una feina, o dient que, òbviament...
1: No és incompatible, no?
0: Sí, no. Molts comentaris també de gent dient que la seva generació era òbviament, era millor, i que no feien aquestes estupideses ridícules. Algú fins i tot...
2: En feien d'altres.
0: Sí, no, diu algú, vam ser massa tous amb els Therians, i sempre hi ha algun post d'algú a punt de morir ja dient hauria de tornar a la mili. Doncs digueu-me, companys, què us sembla? Per part meva diria quatre coses bones. Primer, que em sembla tot bastant amistós, perquè té més de joc que de combat, no importa massa guanyar o perdre.
2: Més un.
0: També que tothom aposta pel seu fort, per la seva habilitat.
1: Sí.
0: Adolescents que no tenen vergonya de fer el ridícul, al contrari, és una cosa bona.
2: Sí, sí, sí.
0: Porto tota la vida fent-ho jo, que és gratis i que és al carrer. Jo, Laia, penso que mentre es faci un sopar popular o un tornatge a farmejaure...
1: És que no veig tan diferent, si vols que digui.
0: No s'està gentrificant la plaça.
2: No.
0: I també em mola fer el salt contrari del digital al físic.
1: Això per mi és el millor.
0: És a dir, si els balls de Fortnite, doncs jugues una mica al Fortnite, després vas a ballar al carrer. Mires un anime amb uns ninjas fent uns moviments, després vas al carrer i jugues una mica ninja.
1: També m'agrada que tingui aquesta mirada àmplia, que cadascú pugui fer el que vulgui. He vist uns tuits, per exemple, que hi havia uns mallorquins ballant jota i també mitja enrient, però també mitja dient estem farmejant ara, i també és veritat.
2: És el que deia el Roger, cadascú farmeja allò que se li dona més bé.
0: De fet, en el pla oral, a banda de, com es diuen, els garrotins, que més hi ha, els versots, que més hi ha, de
1: nyacres...
0: Tot això, a veure...
1: Sí, és el mateix, és exactament el mateix.
0: Com a millennial gran, diré, són coses que existien.
2: Exacte, és farmejar de forma oral.
1: Exacte, si tu vols, l'única crítica, que compro, que no és una crítica, és un... Tampoc s'han inventat res, estem d'acord.
2: Però no comptat d'hi ha altres coses.
1: Exacte, és una versió actual de coses que ja es feien.
0: Pensava que no estaríem tan d'acord amb un tema.
2: Oi, tant.
1: Home, és que a veure, jo ja estic tipa de la crítica per la crítica, saps?
2: Bueno, de fet, els combats aquests de ball a les discoteques, això ja es feia antigament, no? També, vull
1: dir... Sí, és que sempre se n'ha fet, una mica, a veure amb qui ho fa millor, qui és el més xulo del poble, no?
0: He vist vídeos de boomers, però guai, gent boomeritzada, assenyada, que el que ha replicat és, a les discoteques, la gent també xulejava.
2: Exacte.
0: Fins i tot gent dient que Tony Manero, a la pel·li Saturday Night Live, estava farmejant aura ja l'any 1977.
1: Mira, als anys 90, a la Universitat Catalana d'Estiu, es feien tornejos d'insults, és a dir, concursos d'insults. I era ben bé això. Cadascú s'insultava i aviam qui deia l'insult més creatiu i no es podien repetir. És exactament el mateix.
0: Molta gent ha dit que fins i tot els futbolistes, sovint acusats de no tenir massa imaginació, bé que s'inventen la seva celebració, o per posar-ho en un altre pla, les gimnastes, dones, que quasi que només veiem cada 4 anys a les Olimpiades, després de fer el moviment de gimnàstia, o sigui, aquest clic final, el punt de celebració...
1: També, segur que també és creatiu.
0: És farmejaure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Per no parlar de la gent que balla techno, el breakdance, la música urbana. I som millor contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que...

0: No canviarà.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Temes de l'estiu, que ara ens avançava la Laura, que sovint són coses secundàries que acaben a la palestra perquè no hi ha altres temes, però vaja, déu-n'hi-do, aquest estiu hem tingut els tornejos de Farmajaure, que ara en parlàvem, i l'altra qüestió que s'ha parlat molt, potser una mica meta, però trobo que bastant interessant, és la davallada dels influencers. És com l'apocalipsi dels déus.
3: Sí, bueno, no ho veieu, que està tothom preocupat.
4: Els que es pensen déus,
3: pel carrer, bueno, tothom plorant per les cantonades perquè ve l'apocalipsi.
2: I gent celebrant-ho, també, gent una mica bumeritzada dient jo ja ho deia.
3: No m'ha arribat gens d'això. Nens a
4: l'escola dient...
3: Ja no, és que a mi tampoc m'havia arribat. Jo havia desconnectat tant de tot el tema d'internet que torno de vacances i em pregunten què, com va la caiguda? Jo, la caiguda de què? Del 3 de 9 en folre de Moixigangués d'Igualada. T'ho juro, que vaig dir això. Diuen, no, la caiguda dels influencers. I jo, bueno, això és igual. El 3 de 9 sí que em sap greu, això no.
4: Per la gent que no sabia de què estem parlant.
5: Jo, no sé de què esteu parlant.
3: Clar, la caiguda dels influencers... No t'entenc, sóc catalana. No pot caure una cosa que amb prou feines havia començat a existir al nostre país.
5: Total.
3: Llavors, és una caiguda dels influencers espanyols, internacionals, gent que fa molts anys que es dedica a això. En català, tot va 5 anys tard sempre, per sort o per desgràcia. Llavors, fixa't que a vegades és bona 5 anys tard, perquè m'encanta que hagi passat això ara, perquè una mica de sort ens estalviarem fer el mateix ridícul que tots els altres. I ja estàvem molt a prop, ja, de fer-lo aquest ridícul. Bueno, estem, encara, vaja, perquè la penya parla de caiguda dels influencers com si fos això l'eclipsi, noi, i no s'acabarà en un minut i mig, aquest tema. Serà un procés que depèn, sobretot, de que la gent canviï els hàbits de consum digital, foti un follow, deixar de seguir el personal i entengui que mai tindrà la vida que li estan venent. O sigui, aquest ha sigut una mica el problema, no? La disparitat, la irrealitat entre la vida que et ven a l'influencer de torn amb milions de seguidors que et diu el que has de fer és posar aquest parquet a casa perquè és el millor i anar tant de vacances a Bali i posar-te aquesta crema per la cara perquè no surtin arrugues i la teva vida real, que en breu venes tens temps de pensar si tens arrugues o no tens arrugues, no? A mi em sembla demanar molt que passin 4 dies això de cada cop i volta, diguem, oh, no, ens la suda aquest contingut, es deixen de seguir a tots i es deixaran de forrar a costa de la nostra atenció. Però bueno, ojalà, no? Aquí està una mica el clam optimista de la victòria, si és que realment passa a la caiguda dels influencers.
2: Jo trobo que, no sé com no els fa vergonya, seguint anant a Bali i mostrant la piscina de Bali, el pis de Bali, la casa de Bali.
3: Perquè ho han convertit en una feina, o sigui, yeah. Per ells és jornada laboral. Això.
5: I a més els hi paguen per fer-ho. És que
2: total,
5: aviam,
2: és una feina. Però, i encara es queixen, que tenen una feina molt dura, que la gent té moltes vacances.
3: Clar,
2: i
3: bueno,
2: no,
3: que ha vingut l'arrel del mal, no? Que hi ha hagut com 3 o 4 influencers que han començat a dir que, clar, que la gent es pensa que això és molt fàcil i que és una feina molt angoixant i que, clar, que a nivell creatiu és molt difícil. Calla un rato.
2: Heu vist, no sé quina influencer que viu tant en el seu món que es pensa que la gent, quan et fas adult, segueixes tenint 3 mesos de vacances com quan vas al col·le o a la facultat?
3: Sí,
2: no. Va sortir una dient, clar, la gent teniu 3 mesos de vacances i jo, en canvi, m'he negat per fer-ne només un.
4: La gent teniu 3 mesos de vacances.
2: Sí, perquè
4: la
2: directament gent, van a aquest món. Van directament a aquest món,
4: la veritat.
3: En tot cas, hi ha hagut com molts esforços per intentar contextualitzar aquesta caiguda dels influencers a Catalunya. Jo crec que ningú encara ha dit les coses tal com són. Jo vaig intentar portar-vos aquí els factors, la realitat. Va. Parlem primer del que ha dit la Maria Vallespí al TN, que li van fer un reportatge fa poquet.
6: Hi ha influencers que han sabut detectar perfectament que dir barbaritats o que fer certs comportaments o que dir certes coses genera engagement, que això vol dir clics, està a dalt de tot de l'algoritme, comentaris, encara que siguin de hate. I la gent, hi ha influencers que es dediquen a viure de polèmiques.
7: La Maria fa 3 anys que es dedica a crear contingut sobre moda i estil de vida saludable, amb una comunitat més petita, només en català.
6: Soc creadora de contingut, però també soc consumidora de contingut, i a mi hi ha moltes coses que he vist de companys del sector que m'han escandalitzat i m'han indignat. Llavors, l'audiència...
3: Molt bé, per la gent dels informatius, eh? No els critico. Però és que per començar, nois, a casa nostra tenim influencers de veritat? No. O sigui, la Maria Vallespí potser és de les poques que hi ha un raconet, suposo, dels seus ingressos que sí que pertany a la creació de contingut de vendre publicitat i fer coses com les que faria, jo que sé, la Jessica Goicoechea, no? Espanyola, Laura Escanes, la Pombo. Però crec que en general és que ni tan sols tenim influencers d'ofici, com perquè sigui una cosa que ens preocupi al nostre país.
5: Estem parlant d'aquests influencers que, clar, jo ara veig que gent que fa contingut a xarxes, ara avui en dia ficar-los tots al mateix sac és com parlar de la tele o els llibres, que és que n'hi ha tant tants com barrets, tants caps, tants barrets. Vull dir...
3: Sí, la meva definició d'influencer és persones que es dediquen a fer publicitat per xarxes socials de marques i d'empreses privades.
4: I viure exclusivament d'això i guanyar-se molt bé la vida amb això.
3: Exacte. Val. Què passa a Catalunya? Ningú s'ha fet prou rica fent vídeos com per fer-se una casa exclusivament amb això, ja t'ho dic ara.
4: L'Escanes la considerem influencer catalana?
3: No.
4: Val.
3: Que, em refereixo a creadors de contingut, influencers en català.
4: Apa,
3: és que influencers en català és una cosa que no existeix.
4: Clar, clar, clar.
3: Llavors, el que tenim és gent que combinem una altra feina, el món de la comunicació, o no, perquè, jo què sé, la Neus Rossell és mestra, per dir alguna cosa, amb la publicitat i les col·laboracions a xarxes. Llavors, jo distingeixo publicitat de col·laboracions perquè és molt més habitual que et passi un vídeo a Catalunya, una fundació, l'administració pública, una entitat cultural que vol apostar per la llengua, no? Òmnium, la Fundació Neus Català, per dir exemples que col·laboren amb mi, que està molt bé, que no pas una empresa privada per fer publicitat perquè les empreses encara pensen que en castellà no van a llegar a més gent.
5: Home, és que no té res a veure. I no et fixes també a l'hora de veure aquestes diferències en el tipus de contingut? És a dir, una cosa és fer un anunci d'una marca, d'una putinga, i l'altra és tu donar una informació, per exemple, o un canal que estigui especialitzat en història del segle XIX.
3: Sí, difonint una iniciativa cultural.
5: O un compte que parli de castells. Imagina't, no? Un influencer que parli... Vull dir, un creador de continguts que només parlés doncs, d'això, d'esport o de segona regional, o dels castells, o del preu de l'or.
3: Sí, en tenim moltíssims, per gràcies a Déu, ara mateix.
5: No té res a veure, són oficis diferents. O sigui, el que parla de putingues que el que parla d'un tema.
4: Tu ho estàs veient així, però hi ha gent que els engloba tots
3: sí,
4: al mateix lloc.
3: Sí, ara qualsevol persona que parli a la pantalla és influencer.
4: Exacte.
3: No. Sí, sí. És que aquí hi ha un problema ja de definició. Llavors, ens agradi o no, ara mateix, en català, per definició general, encara som molt més activistes digitals que influencers, perquè al final el que som són gent que rebem diners de part d'institucions i entitats que volen generar contingut en català per defensar la llengua. El que sí que podem començar a parlar a nivell abstracte és que el que sí que podria començar a fer vergonya aliena, i això em sembla lo interessant a Catalunya, és el desig de ser influencer, perquè ens hem quedat aquí, eh? Ens hem quedat amb el desig.
4: Sí.
3: Ningú ha aconseguit fer-ho realitat, aquest desig. Llavors, coses que em sembla interessant que es puguin desmuntar a través d'aquesta famosa caiguda dels influencers. Tot aquest cuento de que rebre coses gratis a casa és el millor que t'ha passat a la vida, quan l'únic que estàs fent és la tanca publicitària, ho podríem anar jubilant.
5: Home, i tant.
3: Hi ha
5: bé.
3: Coses que, mira, que potser sí que penses, oh, doncs bé per tu, no?, que t'hagin enviat això gratis, però una caixa de quintos...
2: Suposo que has vist la influencer que ha descobert que l'Odissea era un llibre aquest estiu perquè li van enviar a casa i va fer un unboxing.
3: Mare
2: l'has vista? La va obrir i dir, ah, mira, és el de la peli. Sí.
5: Clar, clar.
3: Una caixa de quintos o un paquet de iogurts val 3 euros al supermercat. Pareu de fer veure que us ha tocat la loteria. ¿Vale? Següent cosa. La teva comunitat no són amigues teves. ¿Vale? Vull dir, tota aquesta fantasia de és que m'encanta, estic aquí per vosaltres, m'alegreu la vida quan em dieu que em seguiu i que us fa il·lusió el meu contingut. No et coneixen de res. No et coneixen de res. Tu no les coneixes a elles. Les relacions parasocials són mentida i són de les pitjors coses que ens ha portat internet. Deixem d'estimar a gent que no existeix a la nostra vida. Opinió personal.
5: Ho diu molt bé, eh?
3: O sigui, no, però és que la mitomania sempre ha sigut terrible. Els futbolistes, els actors i tot. O sigui, sempre m'ha semblat que la mitomania és ridícula, però és que hi ha amb gent que a sobre fa veure que és amiga teva per la pantalla, em sembla ja un nivell de delulisme extrem. Després, el circ dels esdeveniments i els premis, que és el mateix, però a sobre t'obliguen a vestir-te bé i a fer-te de simpàtica amb gent que te la pela. Podem parar ja, també, perquè és que, a més, és contingut que no és el que es diu relatable, identificable. O sigui, ningú se sent identificada amb un get ready with me, prepara't amb mi per anar a la premiere de Vent del Pla. Que això, és que, a més, això ho tenim tendència a copiar-ho de manera totalment acrítica,
4: sí,
3: perquè
4: aquí
3: 3cat
4: sí.
3: També es fa, no, convidem a influencers, a, bueno, influencers, a creadors de contingut.
4: Exacte.
3: Catalans a les premiers de les nostres novetats. Aquí li importa que aquesta persona hagi anat a veure en exclusiva el primer capítol de La Travessa. És que me la suda. Bueno, no ho sé.
2: Tu, Laia, et van convidar que ets fan i comunicadora.
5: No, jo vaig haver de demanar entrada, però a mi m'agrada molt anar-hi, però no per explicar-ho, per anar-hi jo.
3: Per aprofitar-nos de que treballem aquí, com faria absolutament tothom, no? Lo mateix amb els VIPs dels festivals. Ja vaig fer el meu postulat sobre aquest tema, però clarament és moltíssim més avorrit estar en un VIP que està al mig de tothom i fa pena que amb 25 o amb 30 anys ho expliquis com si haguessis aconseguit seure a l'última fila de l'autobús de l'excursió del col·le. No fas enveja a ningú, amor. No, és una experiència desitjable ni accessible per la majoria del teu públic. O sigui, amb qui estàs intentant connectar? Amb gent que s'haurà de pagar, que haurà de deixar-se 200 pavos per anar a un festival al que tu tens accés gratis i, a més, et regalen una copa al VIP? És que no veig com la connexió, diguem-ne, popular amb la gent. Bueno, clar, et diran, és que és el que s'ha de fer per poder arribar a treballar. Treballar de creador de contingut? és un desig, no un dret. És que això passa molt amb molts artistes, també. No, és que clar, a veure si no tens dret a treballar. Dret a treballar en tens. Hi ha moltíssimes feines que segur que necessiten les teves mans i que et volen pagar un sou pels teus serveis. Dedicar-te a penjar coses a les xarxes i que et paguin per fer-ho no és un dret, amor, no sé. Busca't una altra feina si no et funciona aquesta. I és aquest desig el que jo penso que seria xulo revisar, intentar, el d'intentar fer-se famós fent qualsevol cosa, que és un fenomen que passa en totes les llengües, però és que en català a sobre passa gratis en el 99% dels casos. Vull dir, és que a sobre som imbècils perquè ens pensem que ens pagaran per fer això i, evidentment, ara mateix, amb les condicions que tenim aquesta llengua, no crec que arribi a passar.
2: Ara els jovencells encara anhelen ser youtubers o ja els han anat a la baixa? No,
5: no, jo crec que encara hi és. Sí. Una mica sí. Lligat amb això que dius, Laura, és allò de parla si tens alguna cosa a dir. No pensis que els interessarà com et maquilles. Tothom es maquilla, no?
3: És que jo ja sé que sóc profundament contradictòria i que amb el que dic no represento mai a ningú, no vull representar ningú, però és que aquesta aspiració de ser famós per ser famós, o sigui, fent qualsevol
5: cosa...
3: Això
5: és el que s'ha d'aniquilar.
3: Que el contingut siguis tu i no siguis el contenidor d'altres coses que poden interessar la gent, perquè és divulgació cultural, científica, general, estàs ensenyant el que fan els teus veïns, el que
5: sigui,
3: no?
5: Bueno, o reflexió profunda que aporta. Si tu vols un tipus de reflexió que la gent valora, endavant. Però si tu expliques com et poses la pestanya, no. És que són coses diferents.
3: I ja sé que puc estar també en aquest calaix, però que el dia que cregui que el que faig no aporta res a ningú, jo me'n vaig a treballar a una escola tranquil·líssima, que jo soc mestra, saps? Som

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Enguany, qui ens parlarà de sèrie serà la Sílvia Comet. Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, encantada d'estar aquí.
1: Benvinguda a la família i sobretot oients, aneu dient a quina sèrie us heu enganxat aquest estiu, perquè si bé portem ja dies o setmanes debatent de quina ha estat la cançó de l'estiu, i molts de vosaltres ens heu explicat ahir, ens explicaven les vacancetes, digueu-nos també si us heu enganxat alguna novetat, perquè Sílvia, sí que n'hi ha alguna que podríem dir que és la sèrie de l'estiu, que just acaba d'acabar la primera temporada i ens podem connectar.
2: Exactament, i que a més ahir es va anunciar que tindrà segona temporada. I el final d'ahir va ser boníssim. Potser que diguem el títol, eh? És Furious. There are three victims we know of.
1: Neighbors say they saw a woman. Furious, que va arribar el juliol a Disney Plus.
2: Exactament, és un thriller criminal amb moltíssima personalitat i amb molta profunditat psicològica. És d'aquell tipus de thrillers que si heu vist sèries com per exemple Mero Vista o No Task, per exemple, de seguida ja dius, ui, aquí m'enganxo. I la veritat és que és la sèrie, jo crec, més addictiva de l'estiu. I és d'aquest tipus de sèries fosques, violentes, però en aquest cas té una cosa molt bona, que és que té un toc d'humor que la fa sortir de les convencions del gènere. Us dic una mica de què va. Això va d'un agent de l'FBI que comença a perseguir una assassina en sèrie implacable. És una dona que sedueix homes i després els mata lentament, vull dir, amb aquella voluntat de que pateixin, diguéssim.
1: Però és per robar-los o és per un tema de venjança? És a dir, en treu algun benefici?
2: Això seria un spoiler.
1: Vale, ok. Mata persones. Mira, es pronuncia l'Aina, una oient, que diu, buah, totalment d'acord amb Furious, genialíssima, i diu, les dues protes estan perfectes.
2: Una passada. O sigui, personatges amb una motxilla, o sigui, al final això es converteix en una mica en un joc de miralls, no? Perquè com més coneixem a l'assassina, més ens adonem que té coses en comú amb la seva perseguidora, amb l'agent de l'FBI, i es converteix en un joc del gat i la rata, que és també un duel interpretatiu impressionant. Mira, en la pell de l'agent de l'FBI s'hi posa Emmy Rossum, que segur que només veure-la sabreu que és la Fiona de Shameless, si heu vist Shameless, a l'instant la reconeixereu. I en el personatge de l'assassina en sèrie, la pell de l'assassina, s'hi posa una actriu que està molt de moda, que està fent coses fantàstiques. Es diu Lola Pettigrew, és una actriu bastant jove, que també va sortir amb una altra sèrie imprescindible, diria jo, que és No digui res, que és a Disney Plus, també. I això, és que no puc explicar gran cosa més, perquè és això, és aquest joc de miralls i aquesta persecució, el gat i la rata. Però són dues protagonistes que tenen molt en comú.
1: Acabem amb cliffhanging?
2: Sí, però molt ben posat. Val, es podria acabar així perfectament, la sèrie. A mi són els cliffhangers que m'agraden, de fet. O sigui, allò que acabi amb moltíssima punta i després ho resols a la segona temporada, diu, escolta, m'estàs fotent el pèl. No, o sigui, aquestes sèries jo no les recomanaré mai.
1: Okay.
2: Perquè al final dius, o sigui, m'he d'empassar la primera temporada de cara a una segona, no? No és el cas. Està molt ben posadet.
1: Ens quedem amb Furious com a sèrie de l'estiu, tot i que també aquesta època estiuenca ha donat bons títols. Hem de parlar de Russell T. Davies, que el coneixia com a productor del Doctor Who,
2: sí,
1: però crec que molts oients el coneixeran per altres sèries.
2: Sí, com per exemple Queer as Folk, It's a Sin, és pecat, que és una sèrie que vam poder veure a TV3, de fet la vam tenir al catàleg durant molt temps, i és una sèrie que ara mateix no es pot veure enlloc.
3: Ah, no, quina pena, és la del SIDA, no? Ah,
2: exactament,
3: molt bé,
2: sobre la crisi de la SIDA als anys 80 al Regne Unit, i també és el creador de Years and Years, que és una altra sèrie que tampoc es pot veure enlloc. Bueno, són aquest tipus de sèries fa Russell T. Davies, una mica com Black Mirror, però amb molt més social i molt més el seu àmbit, no? Que és la defensa dels drets LGTBIQ i més. En aquesta ocasió ha tornat a la càrrega amb una història bastant inquietant i d'aquelles que fan pensar al final de cada capítol, és Tiptoe de puntilles.
4: Morning, everybody.
5: Morning, boss.
4: So, this morning...
1: A més, veig que l'escenari és un bar gay, eh?
2: Sí, un dels escenaris. Efectivament. És un contundent thriller social. Ja quan hem dit el tipus de sèries que fa Russell T. Davies, ja ens podem imaginar una mica per a on va. I retrata l'escalada de LGTBI-fòbia actual. Se centra al Regne Unit, que és el seu àmbit, però, vaja, és una història bastant universal. Una història que arrenca amb una imatge superimpactant, que no convé desvelar quina és, perquè és el primer segon de la sèrie, i després ens anem uns dies enrere per conèixer dos veïns. Un és un electricista malcarat, infeliçment casat i amb dos fills, amb problemes de diners, a més, i l'altre, el que deia el Roger, no? És un home d'uns 60 anys, gai, i que té un bar on es freqüenta aquesta comunitat, però és més que un bar on es freqüenta aquesta comunitat, són la seva família, és la família que tu decideixes, no? Un és malcarat, l'altre és un tio positiu, així, bastant brillant i tal. Un incident domèstic fa que entrin en contacte no només com veïns, perquè el fill de l'electricista és gai i quede enlluernat per la vida del seu veí. I a partir d'aquí entren en un conflicte obert que en poca estona es converteix en una autèntica història de terror.
3: Ostres!
2: Sí, sí. Aquí un altre duel interpretatiu impressionant. A l'electricista l'interpreta l'enorme actor David Morrissey, que ara mateix està a tot arreu. O sigui, el seu paper internacional més conegut és el del governador de The Walking Dead. No sé si us ve al cap, però, bueno, és un actor magnífic. I el personatge d'aquest senyor que és gai l'interpreta Alan Cumming, que si heu vist la sèrie The Good Wife, és l'assessor polític, l'Eli Gold, o sigui, té aquest paper característic. Els dos estan impressionants, la veritat. És una història dura. És una història dura, però una altra cosa que sempre fa Russell T. Davies és incorporar una mica de lluminositat, una mica de diversió, una mica de veure com aquesta comunitat, si no fos per tot això que passa, s'ho passaria bé. I fa una pregunta molt clara, aquesta pregunta és: si pensàvem que ja ens havien acceptat, com és que això està passant ara? O potser no havia desaparegut mai.
3: Clar.
1: Es titula Tiptoe, la teniu a HBO Max.
2: Exactament.
4: With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet.
5: Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute.
1: Ara una de superherois, Linternes, que no sé si és la Llanterna Verda o és una altra.
2: Sí, és la
1: Llanterna. Vale, el de DC de sempre.
2: Sí, sí, és la nova sèrie de l'univers DC, però una mica fora de la fórmula tradicional d'aquest univers, no? Té un enfocament més adult, la història, que veig que la coneixes, és més adulta, té un to de thriller policial fosc, cosa que ha fet que se la compari amb True Detective, perquè la veritat és que és una mena de body movie sobre que és aquesta idea de dos personatges contraposats que s'han d'entendre perquè han d'anar junts, no? I amb components de ciència-ficció. I això va d'un veterà superheroi que ha de passar el relleu a una persona més jove, i tots dos es posen a investigar un incident estrany a Nebraska. I aquí entra el component de la ciència-ficció. Té molts girs de guió, jo crec que està molt ben feta, la història és collonuda, parlant clar, i ells dos ho fan molt bé. Aquesta combinació de policial, ciència-ficció i misteri amb girs de guió. Els creadors són Chris Mandy, Damon Lindelof i Tom King.
1: Ei, el Lindelof em sona bastant.
2: No, home, sé si te deu sonar de Lost. És un dels creadors de Lost.
1: Veus? Sí.
2: Sempre fa coses així, eh? També és un dels creadors de Leftovers, que si no l'heu vist us la recomano molt. Mandy està al darrere de True Detective i Ozark. Suposo que això ha incrementat una mica que s'hagi comparat amb aquesta sèrie. Lindelof, ja ho hem dit. I Tom King és un prestigiós guionista de còmics de DC. Pel que fa als protagonistes fantàstics, Kyle Chandler, que una de les seves obres, que és una sèrie que jo n'estic enamorada, és Friday Night Lights, i Jon Stewart, a qui hem vist recentment a una altra sèrie d'aquestes bastant colpidores que es diu Ferrocarril Subterrani. Té 8 capítols, de moment en porta 3, també té molts girs de guió interessants i també és a HBO Max.
1: Linternes, la sèrie de fer aquest relleu entre la llanterna clàssica i la nova llanterna. Reaccionen els oients? Mira, hi ha un oient que ens cita Ponis, que és jo me l'havia apuntada perquè és la sèrie de l'Emilia Clarke,
2: sí.
1: I hi ha una mica de rotllo de com de Guerra Freda, com d'espies de la CIA, americans, soviètics. Havia llegit crítiques bastant normals, però aquest oient la deixa bastant bé. Mira, Sant Quino Gràcia, la tens situada, aquesta?
2: Sí, sí, la tinc situada i vista. A veure, tots són gustos. Va d'això, efectivament, del que dius. I, bé, resulta que quan veus un personatge que feia molts dies que no el tenies i que havia estat Daenerys Targaryen, doncs aquella sèrie te la mires, evidentment, no? Per mi es queda una miqueteta curta amb aquests thrillers sobre Guerra Freda i les sèries d'espionatge.
1: A quins t'agraden The Americans? No estarà d'alçada, suposo, Ponis.
2: No, és que bueno, The Americans és la millor.
1: Però ens pot agradar, si ens agrada
2: ens
1: The Americans?
2: Ens pot agradar, passa molt bé. La veritat és que passa molt bé. És que no cal que cada setmana hi hagi una obra mestra.
1: Sí.
2: Saps? Vull dir que és d'aquestes sèries que passa molt bé. Estic d'acord amb ella, jo l'he vist com ella.
1: I
3: Ponis, diu que es diu?
2: Ponis.
1: Sí, el mateix oient diu tot el contrari de Lioness. Aquesta no la conec.
2: Doncs mira, a mi m'encanta Lioness.
1: Sí, és d'espies, també.
2: És d'espies, és d'infiltrats i és una sèrie de molta, molta acció i és una de les meves sèries de l'estiu, perquè jo havia vist la primera temporada, però aquest estiu han estrenat la tercera i m'he posat super al dia i a mi m'encanta, i la protagonista sí. És Zoe Saldana, que és una actriu que també me flipa, i si us agrada l'acció, si us agrada l'espionatge, i és una sèrie de Taylor Sheridan, això és important dir-ho, que és un creador, que també és actor, a més, que fa coses d'aquest estil així... amb molta acció, amb molta acció. Un altre dia parlarem de les sèries de Taylor Sheridan perquè són molt interessants. Conservadores,
1: Un altre oient, l'Aina, li respon al Quino i li diu que la tercera de Lioness ja està una mica farta. Diu, coi de Taylor Sheridan i la seva hiperfixació malaltissa.
2: És que té aquest component, però també fa coses molt interessants.
1: L'última. Si no m'equivoco, aquesta és nova d'avui mateix.
2: Ah, sí, sí. Avui mateix la teniu completa Filmin. És Gone, és un drama superabsorbent que va del director d'una escola d'elit de la zona de Bristol i la seva dona desapareix. Aquest senyor té una actitud una mica estranya. O sigui, desapareix la seva dona i resulta que ell només està enfocat amb la seva escola, també és entrenador de rugbi i amb entrenar els alumnes i una mica passa de la recerca de la seva dona, no? Cosa que, evidentment...
3: El fa sospitós.
2: Ah, exactament.
3: Ah,
2: la policia el primer que fa és sospitar. Però és una sèrie bastant interessant perquè al darrere de tot això també hi ha la idea de la masculinitat tòxica a l'entorn familiar. I aquí, doncs, hi ha un agent de policia que s'obsessiona amb que aquest senyor és culpable i ho ha de demostrar. El que passa és que no es pot, perquè la gràcia de la sèrie és que ara penses que ho és, ara penses que no ho és, ara penses que ho és, ara penses que no ho és. I el protagonista, una altra vegada, l'enorme actor David Morrissey, a les seves pantalles, a tot arreu aquesta temporada, i després a la policia la interpreta la galesa Eve Miles, que potser la coneixereu per Secuestro en el aire, no sé si heu vist aquesta sèrie, doncs també és de molta acció i no està pas gens malament, i té 6 capítols des d'avui a Filmin.
1: La setmana que ve, més sèries.
2: Molt bé, fins la setmana que ve.
3: Adéu.
0: Els experts i GAT.

0: punt de partida, l'espai en què sempre partim d'una dada, una xifra. Avui, Laia, un número bastant gros.
1: Sí, avui parlem de l'enciclopèdia de les enciclopèdies, la Viquipèdia, perquè ha arribat als 800.000 articles en català. Doncs sí, és la dada que, a més, coincideix amb el 25è aniversari de la Viquipèdia. I si teniu curiositat per saber a què s'ha dedicat aquest article número 800.000, doncs us diré que és a un asteroide, en concret al 2420 Sciur Leonis, i es va crear just aquest mes d'agost. Que sapigueu que aquest asteroide l'han batejat en honor del pintor i compositor lituà Mikalojs Konstantinas Kurlionis. Pel que fa als 25 anys de la Viquipèdia en català, els primers articles de la nostra llengua van aparèixer super de seguida, el dia 16 de març del 2001, només dos mesos després de la sortida de la Viquipèdia original en anglès, que no sé si ho sabíeu, la va impulsar un emprenedor nord-americà.
2: Jimmy Wales.
1: Exacte,
2: Jimmy aquest Wales, home sempre em surt quan has de fer alguna aportació solidària. Sí. Diu,
1: home,
2: Jimmy Wales ja va fer
1: bastant,
2: això.
1: Se'l deu bastant, se'l deu bastant. No existiria la Viquipèdia sense ell.
0: Jo sempre que m'envien un mail d'aquests amb el Jimmy Wales, li tiro, faig així com les mans, com per Magenaura, i tiro $5 allà.
1: Home, és que està bé, perquè...
0: La faig servir cada dia.
1: És el que té una enciclopèdia col·laborativa, doncs, que depèn de tots, la seva supervivència. Mireu, la Viquipèdia en català va ser, doncs, no sé si ho sabíeu, la tercera a crear-se. Això es diu aviat, la tercera del món. Actualment ocupa la 21a posició mundial per nombre d'articles, ara ja amb aquests 800.000, i a més, es considera la cinquena del món en la qualitat dels continguts. De fet, va ser la primera a aparèixer en la classificació dels 1.000 articles essencials que tota Viquipèdia hauria de tenir, amb una puntuació que és la màxima, 100 punts. I, de fet, ocupa la quarta posició en la classificació dels 10.000 articles essencials.
2: Podem dir que n'aprenguin?
1: Evidentment, és
2: doncs,
1: una cosa per treure
2: pit,
1: que en podem estar ben orgullosos. Tot això gràcies, naturalment, a la comunitat de viquipedistes que tenim al nostre país. És una comunitat molt nombrosa, molt activa. Per exemple, aquest agost, al convent de Cal Rosal al Berguedà, doncs, s'hi han anat afegint gent perquè han acollit una residència de viquipedistes. L'han titulat Editar és un acte d'amor i ha estat un espai de treball, de reflexió sobre el coneixement lliure, sobre la memòria col·lectiva, al final, aquests pilars, no?, de la Viquipèdia, aquesta enciclopèdia col·laborativa. I és que en un món de desinformació, on a vegades és difícil, doncs, contrastar les fonts, la Viquipèdia és i ha de seguir sent un recer de coneixement d'aquest esperit cooperatiu validat sempre pel conjunt de la comunitat, que al final és com que no sigui una sola persona qui ostenta el poder, no?
2: Però que bonic això que acabes de dir.
1: Que sí, és que trobo que és un projecte, i això que us dic, per treure'n pit. Quan aneu pel món, expliqueu que som una Viquipèdia de les punteres del
0: ara,
1: món.
0: I que home, ens han de convidar a una ronda.
1: Exacte.
2: Sí, quan anem de fent el turista pel món, heu vist la Viquipèdia en català?
1: Les meves va ser la tercera.
2: Ara. I punt.

0: Mataró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anna, la notícia més impactant de la jornada, quina és?
2: Doncs mireu, recupera una notícia que vaig llegir a l'estiu i que segurament doncs, interessarà doncs, a totes aquelles persones que tenim gossos, el passegem o que passegen altres gossos, també.
3: O que els agraden els animals.
2: Jo tinc gossos,
1: jo
2: tinc dos.
1: No, naming de cada un?
2: Claire i Kira.
3: Wow. Dues gossetes, doncs.
2: Dues gossetes, exacte. Doncs atenció, perquè ara haurem de sortir a passejar-lo amb cronòmetre i Excel.
4: Caram.
2: Segons un estudi fet per una asseguradora veterinària, el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà doncs, tendeix a interrompre per continuar el recorregut.
3: Hòstia, molta feina, eh?
2: 67 minuts, eh?
1: Sí, sí. Perquè l'humà ja sap que està ensumant pipí.
3: Clar.
2: Veu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà, i atenció, perquè no el podem treure a passejar per qualsevol lloc, sinó que cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Preferiblement, doncs, l'hauríem de treure en espais oberts, com ara boscos, camps o parcs, perquè són llocs ideals perquè el gos corri, explori, jugui amb pols, es revolqui per l'herba o pel fang, i com us dic, doncs, l'heu de treure una mica més d'una hora. Res d'anar-lo estirant ni obligant-lo a caminar de pressa, però vaja, igualment el temps dependrà molt de la rutina que necessita cada gos segons la seva raça, edat, salut, mida, caràcter, i de fet doncs el passeig no serà el mateix per un cadell que per un gos gran.
1: Sembla, Laia, que sigui un animal un gos, no?
2: Sí. Gairebé el 80% dels passejadors encastats reconeixen que se senten culpables per fer sempre el mateix camí.
3: Molt bé.
4: I de recollir les caques no diu res?
3: Després d'aquesta notícia, vull

0: Aquesta cantant, compositora i actriu cubana avui celebra el seu aniversari i pot estar contenta dels seus prop de 70 anys de vida perquè ha venut més de 100 milions de discos a nivell global, conduint tota la seva trajectòria des de Miami. I és que Gloria Estefan i la seva família van haver de marxar de Cuba per motius polítics en direcció als USA, un tema que la Gloria ha cantat una mica a les seves cançons. Avui, però, a la World on Heaven ens centrarem en un dels seus primers hits i en una de les seves cançons que més reproduccions acumula Spotify. Es diu Conga, un tema que agafava el nom d'aquest ball d'origen cubà, consistent a agafar-se un altre ballador per darrere formant una gran línia de gent que va aixecant les cames i, bàsicament, fa el ridícul. Perquè, expliquem-ho, fer una conga només és una bona idea quan t'hi uneixes. Un cop hi ets, se't fa llarga com un dia sense pa i ja no saps com sortir d'aquell infern consistent a intentar no perdre el de davant i que no et perdi el de darrere. I quan et passa això, estàs tu sol a mig de la gent i fas l'imbècil directament.
1: Tinc una amiga que es va proposar personalment que fos l'estiu de les congues.
0: No!
1: I que cada festa intenta iniciar una conga, però
0: no.
1: ho hem convertit en una cosa divertida, Sergi. Jo us recomano que ho feu perquè sí, per divertir-vos, saps? Per fer el tonto.
0: Estic molt en contra de la cançó i del ball. Au, conga.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aina i la Jules versionant aquesta cançó, que ja la coneixeu, l'original dels Oques Grasses, aquest Cara de Cul. I amb aquest estrèpit comencem aquesta hora de ràdio, les 7:02. Avui és dimecres, és 2 de setembre ja. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dia. Veurem si aquest Cara de Cul, el Josep Montero, l'inclou al piromusical de la Mercè. Ah,
0: recordeu que és el role master. Ell és l'encarregat de fer el tracklist del sempre comentat concert. Es diu concert? No.
1: No, piromusical, no.
0: Sessió espectacle d'Aigua i Llum, que enguany no hi haurà font perquè se celebrarà
2: a la platja de la Nova Icària de Barcelona, doncs, que es veu que estan obres,
0: no,
2: Maria Cristina?
0: No caldrà font perquè teniu la mar.
1: Ostres, és veritat, ahir que vam parlar d'aquest desplaçament no vaig caure o no vam comentar el fet que allà no hi ha fonts i hi ha aigua, però no la faran pas saltar. Per tant,
2: bueno, potser sí que la fan saltar.
1: Però trobo que les fonts són un element indestriable del piromusical.
0: I els referents venecians.
2: Clar, tampoc hi seran, les torres.
1: Ah, val, d'acord, l'arquitectura, és veritat, però encara més important, no entenc quin sentit té.
2: I les columnes de
1: Cadafalc
2: tampoc hi seran.
0: Els referents de la Senyera, Laia, les quatre columnes de Puig i Cadafalc.
1: No, molt malament, de sobte no m'està agradant gens aquesta nova ubicació.
0: Potser mentre fan obres a la ubicació habitual, les dinamiten també, fent també una mena de recreació històrica.
1: Home, no ho sé. No ho sé, haurem de veure què passa.
2: Haurem de veure.
0: Bé, avui, per cert, comença parlant de Venècia. Què comença avui?
2: Avui el Festival Internacional de Venècia, no?
0: El Festival de Cinema. Sí, connectarem amb en Lòcer Callau des de la Ciutat dels Canals. Avui comença aquest festival. La previsió del temps, que sempre ens interessa a aquesta hora. Avui, dimecres 2, quin dia tindrem, Néstor Gómez?
3: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del Massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
2: Vinga!
0: Confieu que tindrem un dia calorós i gaudiu-ne. Oients, avui amb vosaltres, ara que són les 7 i 4, us llancem la pregunta. Avui parlem de noms de grups.
4: Entre Super Mario Galaxy i les exageracions de la Teodicea medieval...
0: Per cert, premi pel primer que encerti el grup que està sonant de fons, és a dir, que ens digui el nom d'aquest grup. Avui ens fem ressò d'un estudi que en relaciona directament el nom d'un grup amb el seu suposat èxit. Serà d'aquí uns instants que us ho explicarem. Abans, però, us llancem la pregunta al dia. El vostre nom de grup musical preferit. Quin nom de grup musical us encanta, tot i que la seva música no us interessi massa? Quin seria o quin és el nom del vostre grup musical? Tenim respostes com ara en Ferran, que diu: fa no massa vaig veure en directe un grup que es diuen Los Chivatos, que el nom original era Los Chivatos de Anna Frank. Ho van haver d'escurçar per un tema de màrqueting. Diu, no eren nazis, per això era una broma.
2: Això també els hi va passar Whiskins, sí, collons.
1: És veritat, és veritat.
0: Hi ha comentaris aquests de molta gràcia i després poca valentia a l'hora de conservar el nom.
2: Sí.
0: També ens diuen Ferran els Garrafa Nadal. Aquests mallorquins molen bastant. Mira, els tinc aquí, si us voleu descobrir.
2: A veure...
0: Els voleu veure, són bastant habituals a l'escena underground de Barcelona, actuen bastant sovint, així que els investigueu. Si els investigueu, els podreu veure, els Garrafa Nadal. Diuen Ferran que molen molt i que també li encanta Remei de Calafresca. En Marc també vota per Remei de Calafresca perquè diu, és un nom com punk, però a la vegada de balleta entranyable.
2: És veritat.
0: I li encanten els noms que es van treure de la màniga formacions com la Ludwig Van, les que falta Van, Al·lèrgiques a Pollen, el Japerut de Notre Van, aquest no els conec.
1: No, jo tampoc.
0: I el següent tampoc, el Frenillo de Gauguin. De moment són millor que l'Oreja de Van Gogh.
2: Sí, home.
0: De moment, els que més m'agraden, d'entre els que jo no coneixia...
1: Però una mica com plagi, no? Després de l'Oreja de Van Gogh, el primer de
0: Gauguin. És una paròdia, una risa.
1: Ah, d'acord.
0: Antoni diu, em feia molta gràcia els Se atormenta una vecina.
1: Ai, sí, m'encantava.
0: M'encanta el nom, tot i que no sé cap cançó i crec que no els he escoltat mai. És possible, Toni, Laia, que et passi com el Toni?
1: No, jo sí que l'he sentit.
0: Ah, mira, seran així. Fa temps que els tenia una mica jo fora del radar, No sé si segueixen molt en actiu.
1: Ah, jo també es dedica amb perdó en el passat.
2: Això és la cinta de la marató, no?
0: És que la van fer ells.
2: Ah, collons! Sí. Yeah, yeah, yeah.
0: Però...
2: La van versionar, jo diria que és del mestre Verdagí, del pare d'en Jofre Verdagí.
1: Em sona millor així, perquè jo la recordo aquest grup com una banda més aviat de versions de festa major.
2: Sí.
0: Diu al Toni que també li mola Remei de Calafresca, crec que avui s'endurà la palma, és el nom de grup més comentat. En Jordi, que diu que cada cop que sent el nom Els Pets, li venen en la ment Els Pet Shop Boys. És una, deu fer 40 anys, doncs, Jordi, que et passa aquesta cosa al cap,
2: sí, però et veuen de llocs diferents.
0: Sí. En Jordi diu la Villa Russa, havien de caure, un altre Jordi en aquest cas, i la Mireia, Els Vetusta Morla, uns altres que fa temps que no els sentia. I per posar-me a lloc, la Mireia que diu, per cert, Els Vetusta, que treuen nou disc de seguida i que a l'octubre venen a actuar. Així que la Mireia superfan i els anirà a veure. La Magda ens destaca els noms de bandes punks, que diu que són els més elaborats. Diu, entre d'altres, Benito Camelas, la banda Trapera del Río, Sociedad Alcohólica, Segismundo Toxicómano, Lendacaris Muertos, El Bigote de Aznar, Paràlisis Permanente...
2: El Bigote de Aznar no el tenia gens ubicat.
0: És que, a més, l'únic d'aquest llistat que no el conec. I també destaca noms de casa nostra, com Every Night, per
1: segon.
0: Vas caçar la broma? Pot voler dir dues coses.
2: Clar.
1: Jo soc bastant dolenta, pels jocs. Per el tema de l'Ebri, que pot ser en anglès Ebri i...
0: No, en anglès, no, en català, Ebri.
1: Sí, Ebri en català, però sí, però també pot ser en anglès.
0: I en anglès,
1: no,
0: què vol dir?
1: Tots.
0: Vale. I night?
1: Doncs ganivet, no?
0: No.
1: Ah, no, és knife, ganivet.
0: És cavaller o...
1: O nit, però no s'escriu així.
0: Vale. Per tant, podria ser un cavaller borratxo o...
2: O el cognom del Michael Knight, del Cotxe Fantàstic.
0: Sí, també.
1: Clar, és que poden ser moltes coses, és el tema del joc.
0: També diu Remei de Calafresca, Fetus, Urbàlia, Rurana, aquests no sé qui són.
1: Sí, aquests també eren un grup...
0: Qui són?
1: Urbàlia, els havia sentit molt, era un grup, em sembla, com més de jazz. Si no, no, sí. No recordo, de fa anys, em porta els 90
2: era
1: i els havia sentit.
2: Era rotllo d'Arma, no? Em sona
1: sí. D'aquella època, si més
0: no. Sí. Urbàlia, Rurana.
1: Sí.
0: L'Àngela diu, el meu home s'ha ficat a tafanejar el grup de WhatsApp. Et mira el mòbil, Àngela. L'hem caçat, Red Flag. I diu que vol participar. Un nom que sempre li ha molat són uns punkis de Madrid que es fan dir Tarzán i su puta madre busquen piso en Alcobendas.
2: Tot això és el nom del grup.
0: Bueno, sí. Ara algú que sí que és de Madrid, el David, el nostre oient de Madrid, que diu que li encanta Siniestro Total, que és un bon nom de grup, i destaca el nom de la seva gira de comiat, que es va dir 40 anys sin pisar l'Audiència Nacional. L'Anna diu Manos de Topo, també havien de caure. Els Cacma de Faca, aquests noruecs, també fa temps que no els punxem, els tenim per aquí. També diu Beri Pomero, el primer grup d'en Xeri Maraster, Sopa de Cabra, que els tenim molt interioritzats, però també tenia algun... Era un nom d'una cançó, no? Crec, d'alguna altra formació, crec.
2: Sí, i ara no sé si hi havia els Stones per aquí mig.
1: No era Bob Dylan? No sortia d'alguna cosa d'una cançó de Bob Dylan?
0: No, Rolling Stones.
1: Ah, de Rolling Stones.
0: Tot i que és una expressió també en anglès, no? Suposo. També diu Remei de Calafresca, que ja han guanyat el tema d'avui, el xaval de la Peca, Califato 3x4, Peun Gang, ja t'ho diré. Poc elaborat, aquest, una mica.
2: Sí, ja t'ho diré.
0: Et condemnes tota broma. Laia, pregunta'm com es diu el meu nou grup de música.
1: Com es diu el teu nou grup de música, Roger?
0: Ja t'ho diré.
2: Ah, clar, no ho he pillat.
1: És com encara no ho sabem.
0: Saps? Sí, Boni Pisador, San Josex o un exgrup d'un col·lega, de l'Anna, que es feien dir Vòmit de Gàrgola. Bé. Tenim respostes també en format àudio.
5: Bon dia, expertes i experts. És important triar un bon nom pel grup, perquè si no pot passar com a Whiskins Collons, que quan es van fer famosos, doncs no van tenir collons de mantenir el nom del grup i es van dir només Whiskins. El nom de grup que més m'agrada és Antònia Font. I un veig follant Antònia Font a un avió. El grup que m'agrada el seu nom, però no m'agrada el que canten, és Els Amics de les Arts. Serà molt bona gent i són molt macos. Fa molta mandra, m'avorreixo escoltant Nub. I Ajaluc, Nupo... Bueno, se n'em...
6: Doncs mira, sempre he pensat que per què els Pets es diuen Els Pets. No sé, m'encanta la seva música, les seves lletres, són bastant punyents algunes, i dius, i per què els Pets i les Llufes i tot això? No ho puc entendre.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: l'art de coincidir, aquelles coincidències de la vida a les que canta en Roger Pedrós. I parlant de noms de formacions, ara en Ferran ens recorda el Columpio Asesino, i recordo que vaig tenir una època molt obsessionat en aquesta banda, i crec que eren del nord, de Navarra, de Sant Sebastià, i els vaig veure moltes vegades en directe.
1: Jo amb la banda no, però amb segons quin gronxador sí que he tingut alguna mena d'obsessió.
0: És un nom de grup, eh?
1: Sí, però em refereixo que sí que és veritat que hi ha gronxadors que els carrega el diable.
0: I a més, és un bon exemple de banda que s'havien de posar un grup, un nom de broma en començar, i eren una formació bastant seriosa i fins i tot obscura en les seves cançons.
1: Ara ho comentàvem que amb la Laia, que és veritat que noms com el dels Pets, que ha passat el temps i ningú pensa amb l'escatologia, no?
2: No, tu associes el nom dels Pets amb el grup. Clar, superat de llarg el nom del que fan referència.
0: Exacte. Mira, en Sis ens fa una mica d'arqueologia musical del país i ens diu al nostre grup de WhatsApp que Frenillo de Gauguin diu: són molt bons, són un grup de versions de Festa Major, que potser per això no els teníem tan situats, però sí que els ha vist. I la Dam ens diu que Pepet i Marieta és un bon nom de grup. Recordeu que Pepet és el cantant, en Josep, i la Marieta la portava a la butxaqueta. I diu que recordeu que divendres fan l'últim concert. Així que atents, si voleu fer l'últim adeu a aquesta formació d'Ulldecona, que ja fa temps que van penjar xarxes el missatge dient que ja preferien que s'acabés la història de la seva formació.
2: Sí, ara s'han com reconvertit, o sí que perviuran en la formació adreçada al públic familiar, eh?
0: Doncs grups com els que estem dient, els Pets, que jo al capdavall, totes les històries que he sentit, al final, la que més em crec és que els Pets es diuen els Pets perquè sí, o Antònia Font, que de totes les llegendes que jo vaig sentir, algunes d'elles sexuals, al final, el que han explicat ells és que Antònia Font és una amiga seva, sí, que es diu Antònia de nom i Font de cognom. Bé, el que ens preguntem, Laia, amb aquest nou estudi és: haguessin tingut la mateixa fama si s'haguessin dit d'una altra manera? Els Pets, de fet, al principi deien condons adulterats. Quasi que van tirar per un nom més comercial, sí, a l'hora de triar els Pets.
2: Sí. Això justament és el que es preguntava una empresa de naming que va encarregar un estudi, i una mica va arribar a la conclusió, no us diré que no fos interessada, que el nom sí que fa la cosa, i que decidir-se per un nom o per un altre doncs no només condicionarà l'èxit de la seva música, sinó també, i penseu, les vendes, per exemple, de samarretes. Segons quins noms posis, tu la samarreta transcendeix molt la música del grup, la portes, i si algú no sap que el grup existeix, doncs pot ser que es quedi senzillament amb el nom que posa la samarreta, no? És curiós el cas, per exemple, de les Al·lèrgiques al Pol·len, el grup que un podria pensar que va néixer amb aquesta voluntat d'homenatjar les L geminades, per exemple.
0: I sempre ha passat que s'han complicat la vida, perquè sobretot perquè s'han canviat de nom de grup, no?
2: Exacte, res més lluny, perquè el nom original del grup era en castellà, Al·lèrgiques al Pol·len, el van senzillament traduir i van ensopegar doncs amb aquestes L geminades, però va ser més aviat una casualitat.
0: A tu, Laia, Sergi i companys aquí a la ràdio, quants cops us ha fet com una mica de mandra entrar, ni que sigui Spotify, al YouTube o la nostra discoteca digital, a buscar cançons seves i haver de posar dos punts volats tan seguits?
2: És veritat, totalment. Sí. És una cosa... Però veus, en canvi, això, a l'hora de la veritat, no els ha dificultat, realment.
1: No.
2: Per tant, sembla que no hi ha gaire...
1: A més, ja tothom les coneix com les Al·lèrgiques.
2: Sí, totalment. Sembla que el nom, la identitat del grup, és essencial per connectar amb el públic, això és el que diuen aquesta empresa, i per molt que això sembla obvi, en grups com, que us diré, Ginestar, que escullen aquest nom, ja ho sabeu, per homenatjar aquesta militant antifeixista catalana de les Terres de l'Ebre...
0: Jo al principi pensava que era el poble,
1: jo també, el
0: Ginestar.
2: Però quan ho expliquen, jo crec que és una... És de seguida et dona ja un segell, no?, del grup i per on van els tiros. Doncs en altres grups no és tan evident, és a dir, Oques Grasses no et diu tant del grup, o directament Zoo, ningú no dirà: a veure, anem a escoltar aquesta gent pel nom que tenen. Tampoc per Manel, per exemple, no hi ha un referent comú que ens porti a pensar de què deu anar la música d'aquest grup, d'aquests grups, vaja. Doncs des de l'empresa de naming han analitzat diferents festivals de música a escala mundial i han agrupat els noms de les bandes en quatre grans grups.
3: Vas pellant botats, gires es volant en el ritme de sa música.
2: Mireu, comencem pels grups que tenen noms familiars o vinculats a un familiar o a un entorn molt proper. Fan referència, per exemple, a un parent, a un nom intrahistòric. Seria el cas de Deep Purple, per exemple, que es veu que és el nom d'una cançó clàssica de jazz i d'un senyor que es deia Peter DeRose, i era la cançó preferida de l'àvia del guitarrista, que era Ritchie Blackmore. Doncs a partir d'allà van posar Deep Purple al grup. Per tant, una vinculació doncs amb l'àvia d'un d'ells. A casa nostra doncs seria el cas d'aquests que sentim, Antònia Font, ho deia en Roger, o Charango. Jo no sabia que l'origen del nom de Charango, no sé si ho sabíeu, és perquè el Marcel Lázara tocava sempre de petit un instrument tradicional peruà que es diu així justament, charango.
1: Ah, jo pensava que era perquè com música de charanga.
0: Sí,
1: saps com
0: pensava això.
2: Doncs no, és un instrument peruà que es diu així, charango, que tocava en Marcel Lázara de petit i per tant doncs van posar el nom del grup.
0: Mira, ara que dius aquesta formació que els Deep Purple, que feien referència a l'àvia d'un dels membres, en Salva diu, sempre m'ha fet gràcia, ens diu el Salva al nostre grup de WhatsApp, els Liner Skinner. Es van posar el nom d'un profe d'ells que se n'enfotia del seu look.
2: Veus, van
0: canviar només una Y per motius legals, eh?
2: Mm-hmm. Doncs sí, veus, són aquestes bromes internes, no? Coses que fan referència, que tot segur que quan les expliquen, tot és xulo, hi ha un referent,
1: sí,
2: veus que
1: sí,
2: hi ha un
1: hi ha
2: està buscat, exacte.
1: Sí.
2: O, per exemple, el dels tiets, no sé si ho sabíeu, es van posar a l'Oriol de Ramon i en Xavi Coca, es deien tete l'un a l'altre, tete, sí. tete, i llavors van dir, doncs ens posem els tiets.
1: Doncs menys mal que es van dir tiets i no tetes.
0: Eh? Sí. Bueno, i no eren tiets, no? Després ho van ser.
2: Exacte. Després ho van ser.
3: Sempre sigui jo, qui més estima, deixeu que sigui jo.
0: Mira, a veure on posaràs en categoria aquest següent grup. Els Xuxos d'on són tradicionals?
2: De Girona.
0: Doncs ens diuen Ferran que a Banyoles hi havia un grup de punk que es deien Xuxo de Pus.
1: Ai.
0: És com el Farcit és similar, no?
1: Bueno,
2: ai, diferent.
0: Bueno, els que sentim de fons suposo que és posar-te de nom al teu ídol. Si t'agrada l'escriptor Yukio Mishima...
2: Exacte, noms culturals fan referència a moments històrics, a moments del cinema, a noms de la literatura. És el cas, per exemple, d'Iron Maiden. El nom se li va acudir al baixista i fundador Steve Harris mentre veia la pel·lícula L'home de la màscara de ferro. En un moment de la pel·lícula apareixia un instrument de tortura anomenat donzella de ferro, que consisteix en una mena de sarcòfag amb claus al seu interior. Un nom que, diuen, encaixava a la perfecció amb aquest enfocament de rock dur i sinistre.
0: Jo els vaig descobrir els Mortadelos, les donzelles de ferro. Aquests sarcòfags amb punxes és per a torturar algú, eh? Que històricament no van existir mai, però mira.
2: Doncs mira, en el món de la ficció sí. I mira, d'això n'han begut aquests grups. A casa nostra, per exemple, un papa o Mazzoni, són dos noms que apareixen en còmics.
0: És com un nen aborigen nord-americà, que és un còmic també de l'època d'Astèrix i companyia.
2: Exacte, del mateix autor.
0: Ah, mira, del Goscinny també.
2: Sí.
0: I el Mazzoni, bueno, les Mazzoni sortien a l'anime Capità Harlock, que era una mena com de venusianes, unes enemigues, unes extraterrestres que eren com les dolentes de la pel·lícula.
2: Doncs mira, aquest...
0: Les Mazzoni són boniques, però no són dones. Era una mica que t'enganyaven en aquest rotllo. Recordeu aquest passatge,
2: oi? En Jaume Pla o l'Adrià Punti doncs, devien tenir doncs, els teus mateixos referents a nivell de còmics, si més no, eh? La Ludwig van, no cal dir-ho, fa referència al compositor alemany o Mishima, el que dèiem, el pseudònim d'un escriptor japonès.
0: La vida. Tothom que digui la Ludwig van, que ho pot deixar de dir ja, eh?
2: Sí.
0: És van.
2: Mireu, ara anem pels noms de recurs. Aquells per sortir del pas, el que dèieu, eh? Poso una cosa improvisada i ja, si un cas, si tenim èxit, ja ho canviarem. Fan referència, doncs, a això, a aquesta pluja d'idees sense cap referent. També poden ser noms pràctics, com, per exemple, Guns N' Roses, que va sorgir de la unió de dues bandes de Los Angeles, L.A. Guns i Hollywood Rose. Quan es van fusionar, van combinar els noms de totes dues formacions i una mica endavant.
1: És practicitat.
2: Exacte. També seria el cas de Figaflaues, no sé si ho sabíeu, no tenien nom i una amiga els va dir, és que tenia un so que podria ser dur, però és una mica figaflor. Va dir, doncs mira, de figaflors, figaflaues, figarilla, saps? O el que dèiem dels Pets, eh? Van fer la votació, els Pets va ser l'únic nom que no tenia cap vot.
1: Ah, va ser per aquí, això.
2: I tant, el que van triar.
1: Molt bé. Fer
3: bonic, el cel més blau, rosa clar de núvol baix.
1: I això que són noms de planetes?
2: No, són els acrònims. Aquí trobaríem els ABBA. A casa nostra tenim la Paungeng, per exemple.
0: Els ABBA, que es deien així, a BBVA.
2: Sí, els noms de pila de cadascú.
1: Ah, clar.
0: S'ho van pensar zero, aquests.
2: El de Paungeng, com us dic, prové de l'acrònim de Pretty as White Niggas, o bé el grup de hardcore i metall COP, que també venia de columna Odi Proletariat. En el cas de la Venus, no és un acrònim exacte, però sí que pren una vocal i una consonant del seu nom i dels seus dos cognoms, Valèria Núñez Saurí.
0: És un paracrònim.
2: Exacte.
0: La Valèria Núñez Saurí, que s'ha dit Venus. Ara seguim amb en Benson Boone, que també és un joc de paraules, no? Perquè Benson bé podria ser un nom i un cognom, però és un instrument de química, no? Un bec de Bunsen, sí? Del col·le, no en teníeu?
2: No.
0: Bé, doncs va dir Benson Boone. Mr. Electric Blue, si no en teníeu, us havia caure tots els líquids pels braços.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
2: No, s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i és
2: igual,
1: un rodatge
2: difícil. Igual, però tractar bé la gent.
3: No, mira, no. És que els està traient el millor de ser.
2: No.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
1: A més, ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 5 minuts perquè siguin 2:15, ens escriu l'Oriol, que ens diu que estava de vacances i que ara que bé que ja ha tornat, i guai tornar-vos a escoltar. Gràcies, Oriol.
5: Hola, Oriol.
1: Benvingut, com sempre. I ara, atenció a això, perquè Bàrbara Rey serà una de les protagonistes del Festival de Cinema de Sitges.
3: Perdó? Bàrbara Rey? La del rei?
1: Ara reia d'una cosa que em va passar ahir, però ara t'explico, Sergi. El tema és que l'actriu Bàrbara Rey rebrà el Premi Honorífic Nosferatu. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, que és la secció del Festival de Sitges que fa retrospectives. El que dèiem ahir, que parlàvem de reposicions amb els oients, doncs és aquesta secció, en molts casos gratuïta, que recupera i reivindica pel·lícules, i a més a Sitges sempre ha tingut predilecció pel que es va conèixer com a sèrie B o Exploitation, o en alguns casos espanyolada, tot i que en tots els països n'hi havia de cinema d'aquest. Sí. Doncs van reivindicar el paper de Bàrbara Rey, que potser tu coneixies com a participant de Miss Món en Espanya, o potser per tenir certs...
5: Afers amb monarques,
1: sí,
5: no?
1: Sí, clar, és que ja el cognom ja li venia. Bé, o també perquè es va casar amb Ángel Cristo, el domador de lleons, sabies això?
2: Hosti, no sé gens d'aquesta parlant.
5: Va fer pel·lis del Destape, als anys 70.
1: Hi ha una pel·li que es diu Cristo y Rey, que és sobre la relació entre Ángel Cristo i Bàrbara Rey. Sabies, Laia?
2: No sé ni qui. Bé, no sé qui és ningú dels que esteu parlant.
1: Doncs mira, agafem el fil amb el que deia el Sergi del Destape. Així es va conèixer aquest corrent cinematogràfic. Als anys 70 va protagonitzar diverses pel·lícules. N'hi havia una amb Esteso, que es deia Virilitat a la Espanyola, si la busqueu.
2: Hòstia, el nom promet, eh?
1: O també pel·lis de terror. Anem al tema que ens interessa. Terror, fantasia, pel·lis com El buque maldito o La noche de los brujos.
3: Això no ho sabia gens.
1: Doncs des de Sitges la premiaran per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, sobre zombis, sobre bruixeria.
2: No han trobat ningú millor aquí premiar.
5: Però està bé, està bé. Laia,
1: és una secció on reivindiquen aquestes figures i aquests corrents cinematogràfics.
2: Sí, no, però com que dieu que és una petitíssima part de la seva carrera i que va fer coses així com bastant diferents.
1: Bueno, però es dediquen a aquesta part de la seva carrera.
2: Molt bé,
1: anem a... Recordeu que el Festival de Sitges d'enguany, si no ho havíem dit, se celebrarà entre els 8, dies 8 i 18 d'octubre. I ara, novetats, tenim dues pel·lis novíssimes que avui dimecres arriben a plataformes. Marc Garriga.
6: The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney+. It's like he's moving that thing with some kind of unseen force. It is called the Force.
1: I també avui, però a sales de cinema, podeu veure la Katy Perry. Parlem de cinema musical, parlem del documental o concert enregistrat de Lifetime Tour, Live from Paris. És el concert de la Katy Perry del novembre de l'any passat a París durant la seva última gira internacional. Doncs és una pel·lícula de 132 minuts que permetrà veure l'artista nord-americana interpretant algunes de les seves cançons més icòniques com The One That Got Away o Teenage Dream. Aquest concert de la Katy Perry que podeu anar avui a veure al cinema i també dissabte dia 5 arriba a les sales IMAX.

0: Amb els primera cita hem arribat al punt de dos quarts. Sé molt bé és aquesta cançó que us hem triat. I ara que sí, passa ja un minut, de fet, de dos quarts. Anem per feina per actualitzar-nos. Com sempre, a aquesta hora us despertem amb l'actualitat i, com sempre, amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 2 de setembre?
1: Doncs que aquest migdia a Manresa s'hi farà un minut de silenci en record del veí de Castellnou del Bages, que ahir van matar presumptament dos menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir, dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar al lloc, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir, de fet, ja es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim. Avui es preveu que sigui un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons. Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fan una crida a la no violència. Mentrestant, la Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la SER explica que aquesta matinada, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper als fets de finals de juliol. Més coses. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa social Truth Social i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz davant aquesta nova escalada. Els preus doncs del petroli continuen enfilant-se i ara el barril de Brent, el de referència a Europa, doncs ja frega els 97 dòlars. I acabo explicant-vos que Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors el passat 8 de juliol, quan hi havia alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus. Aquell dia es va arribar aquesta temperatura al migdia i, de fet, doncs Glovo ara s'exposa a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: 4 minuts passen de dos quarts al titular d'esport.
1: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu i Marc Casado jugarà cedit al Depor, mentre que Julián Álvarez finalment doncs, es quedarà a l'Atlètic de Madrid almenys uns mesos més. Per una banda, el Barça ha inscrit el davanter brasiler Gabriel Jesús i el porter croat Livakovic i l'Espanyol doncs, ha aconseguit la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. Per cert, que el City ha pagat 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández, i de fet acabo amb un petit apunt. La Lliga Anglesa s'ha gastat més diners que mai en aquest mercat.
0: Quants?
1: Perquè s'ha gastat 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Ho veieu, quins números estem parlant. No dic per qui es preocupi pel lloguer, això.
2: Sí, però això a la Premier,
1: A la Premier,
2: exacte. No, que se'ls va l'olla d'una manera descomunal. Sí. 3.800 milions d'euros.
0: Ah, i avui calor?
1: Sí, de fet, la calor, en lloc de fluixar-se, s'intensifica. Avui les màximes arribaran als 35 graus i cap a ponent doncs, pujaran fins als 36. A més, s'espera una nova calorada a finals de setmana.
2: Sí, he sentit això, una onada de calor que cap de setmana, No se'n va, això,
1: No
2: torna la onada de calor, vinga.
1: El temps d'avui serà assolellat amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Va, ara la Ludvi, que us canteu solets a casa vostra mentre us desperteu, mentre esmorzeu el fragment del tren d'en Xavi, el tècnic de so, i ara de seguida amb la Laia parlem de lingüística. Laia, avui, palíndroms...
3: Sociolingüística, no. Ah.
0: Xeroglífics.
3: No, sociolingüística.
0: Gent que diu, jo mantinc la llengua i aquestes coses.
3: Històrica.
0: Històrica, va.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 7:42, el punt de partida sempre és una dada, una xifra. Avui, Laia, per parlar de sociolingüística, de quina xifra partim?
7: Doncs mira, que el 50% dels catalans del final del segle XIX eren monolingües, no entenien el castellà. Efectivament, ho diu un estudi sociolingüístic del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Què ens diu la recerca històrica exactament? Doncs mireu, que si bé els intents de l'estat espanyol, no és cap novetat, són, des de sempre, imposar el castellà arreu del territori, sigui de grat o per força, doncs la societat catalana es va poder mantenir en bona part monolingüe durant tot el segle XIX gràcies als dèficits d'un sistema d'ensenyament obligatori espanyol molt deficient. La llei que se n'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano, però segons aquest estudi doncs va ser una llei molt deficitària. S'hi van destinar molt pocs recursos, molt poques infraestructures, també coixejaven els plans d'estudi, la preparació dels docents...
8: No com ara, que en PISA tot va superbé.
7: És que, mira, a vegades tot va, té un bé i un mal.
8: Sí.
7: D'aquesta manera, el poc prestigi i els escassos resultats expliquen que realment l'índex d'analfabetisme es trobés fins ben entrat al segle XX a nivells altíssims. És a dir, un sistema o una llei que intentava això, procurar l'alfabetisme per tothom o alfabetització, doncs va ser un absolut fracàs perquè no es va dotar dels recursos necessaris.
6: Sí, un dubte que tinc jo. Això que dius, aquesta dada tan interessant, d'altra banda, no se sabia ja, vull dir, al segle XIX, la majoria de gent del món parlava una llengua que era la seva i ja està. O és que...
7: No, ara t'explicaré que França no era així, per exemple. És a dir, això va fer que la penetració del castellà als territoris no naturalment castellanoparlants fos molt baixa i sempre condicionada per la classe social. Sí que no estem parlant ni de documents oficials, ni de la classe alta i benestant, Parlem, doncs, del poble. En canvi,
6: els
7: a la teva pregunta...
6: Els rics no els hi costava massa canviar de llengua, no?
7: No, els rics sempre ho han tingut molt clar, això. Sigui com sigui, Roger, per exemple, a llocs com França, la uniformització lingüística va ser molt més eficient i més prematura. Més o menys a la mateixa època, a finals del segle XIX, la Tercera República Francesa va utilitzar amb molta més vehemència l'escola per erradicar els dialectes i les llengües com el bretó, com l'occità, com el català, i com ho va fer? Doncs castigant durament els alumnes que no parlaven francès i posant professorat de París arreu del territori amb un que coneixia la llengua perfectament i, per tant, podia aplicar aquestes mesures de càstig.
8: Sí, van van repartir regles per tot arreu per picar les mans als nens
7: sí,
8: que parlaven
7: regles i gent que en sabia, i llibretes bones i llapisos, de manera que la gent va entendre que l'educació i l'alfabetització anaven de la mà del francès, i a més va ser una expansió territorial real i per tant doncs va ser molt més efectiva.
6: No està mal pensat tampoc, per part de França.
7: No, clar, digue'ls-hi tontos.
6: Amb el territori euscoparlant, me va passar que no l'has dit.
7: Sí, també. De fet, en el cas de França, l'Església també hi va anar de la mà, va tenir un paper molt rellevant. De fet, fins i tot anteriorment, al segle XVI, ja va decidir l'Església dels Hugonots fer servir la llengua francesa per la litúrgia. Fins i tot a Occitània, és a dir, allà el francès era tan incomprensible com el llatí, i tot i així els van imposar anar a missa i escoltar la litúrgia en francès.
6: Els hugonots eren els protestants, no? Vull dir, van incorporar el francès a la litúrgia abans que els catòlics.
7: Exacte, sí.
6: Bueno, té lògica.
7: Sí. Però sigui com sigui, el segle XIX va ser quan aquesta vara va arribar i l'ensenyament, un bon ensenyament, fins i tot podríem dir, que realment equilibrava la població, això sí, en francès, doncs va arribar a tot el territori i va ser molt més efectiu que no pas, doncs, una mica per sort nostra, aquí que eren una mica incompetents, doncs, els que ho havien d'aplicar des de l'estat espanyol.
6: És la dada que avui ens ha llançat la Laia per aprendre més de sociolingüística i d'història en general. Ara seguim amb aquesta versió que ens canta en Guille de la Casa Azul, Love is in the Air.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 7 i 48, mira, Laia, als oients els encanta parlar d'història, sóc que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la Lei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
2: No, què he dit?
1: Me l'agarres con la mano.
2: Ai, la veritat.
1: Bueno, deixa'm acabar de dir-ho.
3: Ho he pensat, mira, també.
1: Digue'm, Laia, digue'm, idioma imposat a mi.
2: Idioma imposat.
1: El que tinc aquí penjat.
4: Exacte. Exacte. Molt bé. No?
1: Bé, oients, si voleu seguir amb nosaltres enriquint la llengua i la poesia amb aquests comentaris, ja sabeu on
2: fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí mateix, al grup de WhatsApp, on hi ha molts debats oberts com cada dia, també teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10 perquè trieu l'última que sonarà durant el... Bé, durant no, al final del programa d'avui. Com sempre, 4 tracks que podeu votar i que us llencen Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
4: Un 2 de setembre, com avui, de l'any 1995, la cançó You Are Not Alone, de Michael Jackson, arribava al número 1. De fet, es va convertir en la primera cançó a la història de votar directament al número 1 de la prestigiosa llista Hot 100 americana. De la cançó és recordat sobretot el videoclip on en Michael Jackson apareixia amb qui va ser la seva dona, Liz Marie Presley, la filla, sí, del rei del rock, l'Elvis. Avui, a la tria de l'última cançó del programa, us proposem 4 cançons que tenen videoclips on els cantants que la interpreten han aparegut al costat de les seves parelles. La primera és aquesta del Michael Jackson, el You Are Not Alone. La segona és d'en John Legend.

0: El cantant nord-americà va publicar l'any 2013 aquesta cançó que sentim, All of Me, que estava dedicada a la seva dona, la model Chrissy Teigen, i per deixar-ho ben clar, el videoclip de la cançó, realitzat en blanc i negre, se'ls veu a tots dos ben enamorats i cofois. Més videoclips carregats de romanticisme. La cançó Beso hi apareixien no un sinó dos artistes que fa ben poc eren parella i que van interpretar i protagonitzar un videoclip ben apassionat. Són la Rosalía i el Rauw Alejandro, que van radiotelegrafiar tant la seva relació que fins i tot van utilitzar aquest videoclip per fer públic que s'anaven a casar. Tot i que la cosa ja sabeu que no va acabar gaire bé.
1: No va acabar bé.
0: No. Millor els ha anat aquesta altra parella. Són la Beyoncé i en Jay-Z, que tot i que també han tingut una relació plena d'alts i baixos, segueixen plegats i fa 12 anyets ens deixaven un videoclip també blanc i negre, que es veu que això fa com més èpica i romàntica la cosa. D'aquesta cançó que us proposem, Drunk in Love, teniu 4 cançons amb videoclips protagonitzats per artistes al costat de la seva parella. Quina voteu per tancar el programa? La cançó You Are Not Alone, de Michael Jackson, All of Me, de John Legend, Beso, de Rosalía i Rauw Alejandro, o Drunk in Love, de Beyoncé i Jay-Z.
2: Per ara bastant ajustat entre You Are Not Alone, de Michael Jackson, i aquesta, Drunk in Love, de Beyoncé i Jay-Z. Entreu a votar i a les 10 punxarem la cançó que hagueu escollit per dir-vos adeu i fins demà. I ara anem caminant. Era el Solsonès, això, si no m'equivoco. Quina població, quin municipi?
1: Sou.
2: A quants metres està per sobre el nivell del mar?
1: Uf, no m'ho sé de memòria.
2: Digues una...
1: 700.
2: Sí, bastant...

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: És la
2: meva
1: preferida.
2: Ni la coneixo,
1: aquesta.
2: No pot ser. No tens infància, ni adolescència, ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
3: A veure.
2: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. No, ni...
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Veníem del Pony Pisador i ahir a la nit a l'Estadi Olímpic sonava The Weeknd. La Belle Test Fire, que va entusiasmar el públic amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn, fent un extens repàs a la seva discografia. Entre el públic del concert de The Weeknd hi havia el nostre company, en Marc Ruiz.
5: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit.
3: Jake Kelly. Gràcies, Marc. I ara anem de Barcelona a Venècia, perquè avui comença la 83...

0: nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a 3 produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents.
1: Gràcies, Òscar. Seguirem connectant amb el Festival de Venècia aquests dies per saber-ho tot del futur del cinema. Ara, Anna, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: És el tema més espaterrant que t'has trobat avui.
2: Doncs mira, avui us porto un parell de notícies curioses curtetes. Si de vegades sentiu que us falta inspiració, sapigueu que el Mago Pop s'han anat fins a la NASA per trobar-la.
3: Caram.
4: A veure. Té pas d'aquest tio, eh?
2: Sí. Antonio Díaz ha visitat el centre, el Johnson Space Center de la NASA, a Houston, per preparar un nou espectacle que preveu fer en estadis. De fet, el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte del Mago Pop. A la NASA el van rebre amb la salutació "Welcome to el Mago Pop", impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir aquelles missions especials.
3: Jo crec que a vegades no ens donem compte de no sé, la fama que té aquest paio, eh?
5: Sí, s'ha de dir que...
3: A nivell global.
5: Sí. No li va malament, diguéssim.
3: No, la veritat és que no.
5: I aquests de la NASA també deuen estar contents que els vingui a distreure algú de tant en tant, que no sigui del seu gremi.
2: I atenció, perquè els gironins estan passant un calvari amb el campanar de la catedral. Resulta que no marca bé les hores, ho fa amb 2 tocs menys. I de fet es veu que quan són les 8,
3: sí,
2: doncs la campana només sona 6 vegades.
5: Hosti, això sí és un problema, bueno, això, que jo sí que no faig cas d'això. Ja,
1: això t'acostumes, és com aquella gent que no canvia el rellotge del cotxe. Diu, i és que ja estic acostumat. Llavors, els gironins, quan toquin 6 congs, digueu, són les 8, ja està.
2: Ja, però és que si són les 2, clar, no fa cap toc.
3: I quan és la 1?
2: Ja, tampoc.
5: I a més a més que hi ha el tema dels quarts i tot això, i quan toquen a morts, jo trobo que no és una cosa que puguis acostumar-t'hi, o sigui, és una cosa que ha d'anar, jo els conto, i vas d'anar bastant quadrat.
1: Però quina catedral tens a prop, tu?
5: No, és que les esglésies que no són catedrals també tenen campanes.
3: Quan és la 1 deu tocar 11 cops.
1: Doncs ja està, és acostumar-s'hi.
5: Que no.
2: Això sí que no m'he trobat a la notícia.
5: Ens falta fer sumes quan estàs escoltant les campanes.
3: Per cert, i gironins, dieu-nos, què està passant, per favor?
5: A l'estiu és quan més sents les campanes, perquè és quan tens sempre obert. Clar. Per tant, és fatal.
1: Mira, la Mireia competeix amb tu i ens explica també, molt nou, que ahir la nit, diu, el pare d'unes amigues dels meus fills va portar la família a sentir The Weeknd des de fora. Se senten fort, que per salviar-se els 300 euros per el ticket. I diu, em va enviar vídeos i estava ple de elles ballant, altres noies, gent jove ballant, fent el mateix.
3: A mi m'amoïna això de Girona, sisplau, si ho podem resoldre, per favor.
1: Gràcies.
6: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: despertar, és el que toca aquesta hora, i encantats aquí de despertar-nos amb vosaltres. M'ho he dit al revés, crec, però s'ha entès, oients, gràcies. A les 8 i 2, avui és dimecres, és 2 de setembre, i engeguem aquesta nova hora aquí als Matins i Cat, als experts. Bon dia, oients, bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, això tenim fet, ja portem 2 dies de setembre, sí. Mare meva, ja
0: bon
1: fa
0: dia,
1: baixada, això.
0: Laia.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: El tema campanes t'interessava tu, no?
2: Sí.
0: Mira, diu l'Anna, un oient al nostre grup de WhatsApp, diu, al barri dels Pins de Blanes, sí, quan a l'església del barri, que efectivament toquen també, no cal que sigui una catedral, oi? També toquen les campanes.
1: Oh, i tant.
0: Quan toquen amor, perquè no només la Laia distingeix els gèneres de les campanes, com és quan toquen amor?
2: A veure, no em voldria equivocar, però
1: crec...
2: És com no, crec que és el tang, tang, tang, tang, ting, ting, ting, ting, ting, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, escolto a l'estiu, o sigui, només les sento a l'estiu perquè l'hivern tinc tancat i no les sento.
0: Doncs quan toquen a mort, l'Anna pensa, i ara una altra casa turística. És la mort i la mort.
2: Ostres.
0: Ostres. De la persona
1: quina
0: i del
1: relació.
0: Poble.
1: Sí. Quina relació, noi.
0: També succeeix a Malgrat, Sergi, això.
1: Jo és que tinc tan lluny l'església que no l'escolto.
0: Ja, però hi ha també gentrificació, vull dir, també venen a...
1: No,
0: ah,
1: no.
0: Val.
1: No m'agrada no ve la gent.
0: Doncs a Blanes...
2: No,
0: Blanes,
2: ni turistes, no.
0: Una abraçada a Blanes. Anna, gràcies per ser-hi i per donar-nos aquest moment luctuós. A veure, parlem de teatre, anem a seguint la línia de costa i de Blanes anem fins a Tarragona perquè es converteix a partir d'avui en la capital de les noves dramatúrgies, perquè arrenca el festival FIT.
3: Soy la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estaría contigo.
0: El FIT és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Avui comença la 13a edició amb aquest espectacle inaugural, Bomba va, el nou show de varietats de la cupletista i neovedet Glòria Rivera, la que sentim cantant de fons.
2: Una proposta marcada per l'humor àcid i la crítica humanística i humanista, perdoneu, que ens proposa mirar les guerres des de la vessant de la festa i celebrar el cos com a camp de batalla. Es podrà veure a partir de les 8 del vespre al Teatre de Tarragona. Serà el tret de sortida d'un FIT que, com és habitual, aposta per descobrir nous talents, però que aquest any, a més, ha volgut recuperar els grans noms que van passar pel festival i que ja s'han fet, doncs, això, un nom. Així ho explica a ICAT el director artístic del FIT, Joan Negrier.
4: Hem volgut recuperar companyies que el públic del FIT va conèixer en aquest festival i creiem que era important també que sapiguessin quina evolució havien fet i com havien crescut, perquè a partir del FIT els han conegut i els han vist en altres festivals o els han vist en altres espais més mediàtics i de cop i volta crec que era important també recuperar-los perquè poguessin veure, doncs, això, no?, l'evolució de producció que han fet en les seves propostes creatives.
2: Tot i això, l'ànima del FIT d'apostar pel talent emergent continua intacta.
4: Un festival ha de complir aquests objectius, que és donar espai a aquelles companyies que, pel fet de ser desconegudes, no tenen la facilitat d'entrar en el circuit de festivals d'arts escèniques com tindria una companyia molt més coneguda. A partir d'aquí, crec que com a equipament, com a festival, com a col·lectiu que som, crec que és important, doncs, donar aquest lloc i aquesta oportunitat a aquest tipus de companyies perquè fem també créixer així la indústria cultural del nostre país.
2: En total hi haurà una quinzena d'espectacles, entre els quals destaca Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc, que recorrerà la Rambla Nova, també La Calidesa, L'Imani i Manual per Éssers Vius, entre d'altres. També Colapso Ser Joven Ante los Límites del Crecimiento, de la companyia Una Vez en la Vida, conjuntament amb 25 joves del territori. També es torna a apostar pels sopars FIT, els vermuts musicals i els workshops. Tot això en nou espais de tarragonins, com el Teatre de Tarragona, el Teatre Magatzem i, com a novetat, l'Església de Sant Miquel del Pla. També repeteixen com a seus del FIT els municipis de Vilaseca i de la Canonja.
0: I aquests noms emergents, si arriben a petar-ho, que esperem que sí, es convertiran en això, en un famós català, com ens canten el Sexeni i acompanyats a la seu amic raper, en Iung Rajola, tots de Lleida.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Hoy se come.
2: I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç.
3: Les 8 i 9 minuts del matí s'incorpora aquí l'entrena dels experts, la Laura Grau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I mira, Laia, més tema campanes, eh? La Munsa ens diu, jo de tema de campanes no en sé, però quan sonen a morts, es reconeix, es nota, home. No foteu, home. Sí. I li hem dit, a veure, doncs com fa, com fa? I diu, doncs és com un toc així com més solemne, més espaiat, no sé, no és una melodia boja, com que ja no et dona bon rotllo. És a dir, la Munsa diu que se sobreentén.
4: Jo estic d'acord amb la Munsa. No sí, sentit mai una
5: toca de campanes
4: amb morts. Laura, no és quan hi ha dos tons diferents? Ton, és com si fos ton, sostingut, ton, saps?
5: Ton, sí, sí, sí.
4: Com
5: sí
4: que fos una nota sostinguda a dintre del pentagrama.
5: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. Tot això ve arran d'una notícia curiosa que ens ha dit l'Anna, que es veu que a Girona van dos tocs de campana per sota a les hores en punt. És a dir, quan són les 8 hi ha 6 tocs de campana. Quan són les 9 hi ha 7 tocs de campana. Van com endarrerits.
4: Què els hi passa? Que el campaner no va anar al curs de campaners aquells que us vaig explicar l'any passat, no?
5: No sé què passa, però es veu que l'Ajuntament ja està posant mans a l'obra. Però sí, sí.
3: Li hem demanat a la Munsa que ens enviï una nota de veu fent ella el clonc, si té tan clar de com sona el toc a morts. Bé, ara Alegria, aquí amb la Su, que és una de les artistes que actuarà a la Posidònia Fest, que comença avui a Mataró. Ens ho explica la Montse Pujol.
6: Des d'avui, durant 5 dies, es faran concerts de la companyia elèctrica d'Arma, de Tarta Rilena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina, entre d'altres. La companyia elèctrica d'Arma ja ha exhaurit totes les entrades pel concert de demà al Casal Nova Aliança. Enguany, el certamen té una programació més àmplia amb nous escenaris i una aposta per aportar la música a diferents punts de Mataró.
3: I més teatre, perquè ja han presentat la programació de tota la temporada al Teatre Texas de Barcelona. Mira, si algú encara no ha anat a veure dos èxits com són Firefly de La Calòrica o La Pols de Llàtzer Garcia, se'n reprogramen aquesta temporada. Jo m'he apuntat, i a més a nivell personal, Bona nit, Poncelles, que el nom ja mola, perquè és una paraula que no es fa servir massa, jo de tant en tant la llenço.
5: Bonica, Poncelles.
3: Poncella, amb poc èxit, però m'agrada fer-la servir. I apareix la Maria Morera, aquesta jove actriu,
4: que ens agrada.
3: Que trobo que té una carrera per endavant molt interessant. També el Acurà, d'Andreu Gomila. Són només alguns que us escullo de tota la programació que han fet pública ja aquest teatre del carrer Bailén. Sentim un dels responsables, que és en Rubén García.
7: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
3: També hi haurà espectacles d'humor amb en Roger Coma, l'Oye Sherman, en Carlo Padial i l'Andrés... Com es diu aquell argentí que parla així poc? L'Andrés Fanjol?
4: Sí.
5: Sí. Fanjol?
3: Vale. O sigui, no ho saps, tampoc. Vale. No. Okay.
5: Bé, una cosa. Sí. L'Anna ens diu, el toc de campanes a morts és menor i arrepenjat, eh? És inconfusible, tètric, setmanassantístic. M'agrada com a adjectiu setmanassantístic. És un adjectiu que jo no coneixia i que me l'apropio.
3: Si vols et regalo Marcelino Panivinesco.
5: Oh, perfecte.
3: Què vol dir, arrepenjat?
5: Arrepenjat, doncs...
3: Sostingut, o és?
5: Jo crec que arrepenjat allò de, saps? Com deixat.
3: Bueno, deixat però planificat, no?
5: Planificat però és, desganat.
3: És just quan mor, és una estona, és una mica després.
5: Home, és per anunciar que hi ha afinat, no, el personatge.
3: Sí, sí, però vull dir que quin laps de temps tens per anunciar-ho?
5: Ui, no sé, jo crec que és, veniu tots cap a missa que ja el tenim aquí.
4: Home, no, què va? El toc ha mort?
5: Sí.
4: Què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, i l'endemà o així ara l'enterro.
5: És a dir,
4: home, no. Que sí.
5: Com? Què dius? El toc ha mort és quan és a l'enterrament.
4: Que no.
5: Com que no?
4: Com que no, perquè tu has d'anar al forn i saber qui s'ha mort.
8: Com que no.
5: Que no, que el toc ha mort és per anar a l'enterrament.
4: Jo crec que no.
3: S'ha de parlar quan vas al forn.
8: Feu una enquesta al grup dels experts, és que clar.
5: Anna, com l'has liada amb aquesta curiosa d'avui, eh? Això no t'esperaves.
3: És que és una mica vaga, perquè al capdavall el que diuen les campanes és algú s'ha mort.
4: Clar, i tu has d'anar al forn a saber qui s'ha mort, però quina pregunta és aquesta?
5: Al forn?
4: Bé, ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'està posant nerviós.
5: Al forn? Perquè l'incineren?
9: Sí, sí, sí.
8: Jo no sabia que de cop era 1905. Sí, sí. Vull dir, avui m'he llevat al matí i...
4: Doncs he de dir que és una cosa que hauríem de recuperar.
5: Sí, sí.

0: És en David Guetta amb Teddy Swims i Tones and I, que ens canten el seu Gone, Gone, Gone, que coneixeu de sobres aquí de l'antena d'ICAT i de la nostra selecció musical. Ara són les 8 i 17 i mira, Laia, en part tens raó, segons la Montse, perquè diu, ma mare està superassabentada de les morts perquè viu sobre el forn. En canvi, l'Anna, o sigui, té relació això de les morts.
1: Sí, ja t'ho he dit.
0: L'Anna diu, a Setmanat, anem a la fruiteria de davant de l'església per saber qui s'ha mort. Aquests pobles que no deu passar massa res, la gent corrent, qui s'ha mort, qui s'ha mort, quan toca de mort.
2: Si hi ha una pera, és un home. Si hi ha una poma, és un...
1: Hi ha un cosa... premi implícit per ser el primer que sap qui s'ha mort. És a dir,
0: quin
1: tu,
0: premi?
1: Jo...
0: El del xafarder?
1: Sí. O sigui, tu has de poder-ho explicar. O sigui, tu és important que ho sàpigues perquè és important el qui dona, o sigui, qui està assabentat, saps? És el que
2: crec que tenim raó els dos, perquè es toca quan alguna persona fina, però també quan hi ha el moment de l'enterrament.
1: D'acord.
2: Vull dir, és possible que tinguem raó els dos i aquesta baralla no arribi a les mans.
0: D'acord. Sí, ho diuen l'Anna i la Montse, que notifiquen quan s'ha mort i després si es fa missa per aquella persona, que potser no volia que es fes missa, una persona que no vol saber res de la religió, llavors no hi ha la segona tocada de campanades.
2: En Carles diu, la Vall de la Baida és com diu la Laia, i a més, si acaba amb una campanada més greu és home, si acaba amb dos és dona.
1: Sí, és que hi ha aquest punt, això també crec que ha anat canviant, però em sembla que el que us deia del canvi de to només és per identificar alguna altra varietat, si això, si és home, si és dona, però és veritat que el to és aquest greu del clonc... clonc...
0: Però hi ha binarisme de campanada de gènere aquí,
1: Sí, sí, sí, totalment.
3: Espero molt que hi hagi una apagada de 3 mesos i jo pugui realment aplicar tots aquests coneixements que m'esteu proferint avui.
2: Què et sembla, esport,
3: En algun moment totalment analògic en què jo m'hagi d'assabentar d'una mort a través d'una campana, perquè, clar, si no, què faré, no?, jo, amb aquesta quantitat d'informació que m'acabeu de donar.
0: Mira, a Centelles, un altre oient, l'Anna, diu, posen la necrològica a tots els comerços. No cal anar a la fruiteria en concret o al forn en concret.
2: Forn.
0: Llavors,
2: clar,
0: aquesta competició teva...
1: Però és tardíssim, la necrològica. Pensa que és un full imprès que triga molt més. O sigui, el toc de campana és com molt ràpid. Bueno. Toca la campana, ets al forn i ja ho saps.
2: Bueno, que canviem. Deixem de parlar de funerals i de campanes i parlem de tipologia de persones. Una secció que no ha mort.
1: Mai no ha mort, no ha mort.
0: Oients, ara sabreu quin tipus de persona sou segons reaccioneu al final de l'estiu.
3: Segurament sou totes. Bueno, jo crec que podria identificar-me amb alguna part del meu subconscient amb totes les que diré, però jo crec que tothom té una tendència molt clara. Us podria dir que d'entrada sóc aquesta.

0: Què vols aprofitar?
1: És el moment del remordiment.
0: Ah, val. La recta final de l'estiu per fer una mica de valoració de com ha anat tot plegat, no?
1: Bueno, és el moment de dir, és que realment jo volia fer això, això, això i l'altre, volia quedar amb aquesta persona, volia anar a veure aquest, volia anar de visitar aquest altre i no m'ha donat temps. I llavors ara és anar rascant com... Bueno, i el primer cap de setmana de setembre què feu? Ah, no, és que no ens va bé perquè no sé què, perquè no sé quan... Tots són remordiments i, a més a més, hi ha una crisi existencial de la parra, que ja la desenvoluparem una mica més endavant. Però clar, és aquest moment de tristesa absoluta, de dir, és que ara m'he d'esperar 9 mesos a que torni a fer aquesta calor i, aquesta, i que hi hagi aquestes vacances.
0: Home,
1: també
0: et dic
1: que és tot una mica prematur.
0: Per Nadal perquè... no pots tornar a quedar? No pots?
1: Què dius per Nadal? Jo t'estic parlant del temps.
0: Sí. Ah, val.
1: Però
2: Laura, també t'he de dir que amb aquest canvi climàtic que tenim a sobre, tranquil·la
1: que
2: el novembre...
0: Fer... Sí. O sigui, una onada de calor que ens ho diuen abans.
1: Ara de tornar a fer 35 graus, oi, aquesta setmana.
0: No, 35, 37 i 39, aquest cap de setmana.
1: No es pot aguantar. Bueno, Amaral, que sàpigues que sí que queden dies de verano i sembla que per molta estona, per tant...
2: Sí, per desgràcia, fins i tot.
1: Anem cancel·lant una mica aquesta actitud i aquesta cançó que és horrorosa, o sigui, de veritat, jo la passo cada cop que em surt perquè dic, no es pot ser més tallavenes a la història de la música. Seguim amb gent que crec que sí que està una mica contenta de que s'acabi l'estiu.

0: estem parlant sobretot de gent que té criatures, jo crec. Però també d'aquesta mena de persones que també puc arribar a entendre força bé, necessiten una mica d'ordre, de rutina. Jo, sincerament, ja estava molt cansada del que era aquest caos d'horari, de calendari, que no sabies on era la gent, que tothom estava, que si al seu poble, que si de vacances amb els amics, o que si amb la seva família, no sé on. O sigui, jo necessito estar a casa meva, però no només jo estar a casa meva, sinó saber que tothom està a casa seva i que tothom
1: rutina,
0: està al seu lloc de treball.
1: Rutina.
0: Jo necessito pensar on és la meva amiga Júlia i saber que està treballant al teatre on treballa i no haver de pensar, ah, no, és que ara està calat ell perquè la seva àvia no sé què. No, és veritat.
2: I és com tot que has de pensar molt. En canvi, quan tothom està al seu lloc, tot al seu calaixet i tot allò, és més com fàcil de trobar, com és normal.
0: Exacte, tothom endreçadet, tothom al seu lloc de feina, la canalla a l'escola, jo necessito que el meu cap torni a tenir aquesta seguretat. Després portem 2 mesos aquí i ara estem fins als
2: això també és veritat.
1: Això sempre passa.
0: Però ara sí que hi ha un punt d'il·lusió, no? D'això de comprar el material escolar, a mi això m'encantava.
1: Sí.
0: M'encantava, tio.
1: Aquelles llibretes noves, aquella olor.
0: Forrar llibres. Ja es fa, encara es fa això de forrar llibres.
1: No, ara s'encarrega la gent. S'encarrega.
0: Bueno, no hi ha llibres. Bueno, primer que no hi ha llibres.
1: Això tu
0: llibres...
1: no tindràs llibres. Jo en tinc 15 que m'han costat una pastíssima.
3: I no ho feu.
0: Bueno, pues no,
1: ho encarreguem.
3: Aquí?
1: A la llibreria.
0: Que te'ls forren a la llibretera, ja, els llibres.
2: Sí. És l'esclavatge, vull dir, els romans, al costat del teu.
1: S'està perdent
0: tot. Les tradicions, els costums, el romanticisme.
1: Bueno, es va decidir així després que jo proferís tota mena d'insults als llibres perquè me quedaven moltes butllofes i aleshores, doncs, la meva parella em va dir, escolta, saps que hi ha un lloc que ho fan?
3: És que potser sí que mola, perquè potser són una mena de tresines que fan economia submergida.
1: Exacte.
3: I forren llibres.
1: Ja t'ho dic jo.
2: Sergi, també t'etiqueten la roba de les criatures? Et posen l'etiqueta?
1: No, això ho fan nosaltres.
0: I si fan
1: em vols deixar
0: també?
1: En pau? La confessió s'havia acabat, oi que sí?
2: A berenar també els l'encarregues, que és fàcil.
0: Lamentable.
1: Una nova cosa, va.
0: Seguim amb gent que no se li acaba l'estiu, de moment. Per què?
2: Quina sort.
0: Perquè són els pesats dels collons que fan vacances al setembre.
4: Dia, qualsevol d'agost.
0: Gent que, a més, es creu moralment superior per agafar-se vacances al setembre com si no fos una cosa pràcticament obligada per doncs, la gent que porta la seva oficina o el seu comerç o el que sigui, on sigui que treballen, que els obliga a agafar vacances al setembre perquè probablement a l'agost han de tenir personal. Llavors, nois, a mi em sap greu, però no em feu cap mena d'enveja. Jo ja sé que vosaltres us motiveu molt, us esforceu moltíssim en explicar per què és molt millor fer vacances al setembre, perquè no hi ha ningú enlloc, perquè les coses són més barates, la gent no et molesta. Jo ja sé que sou feliços i jo me n'alegro, sincerament, però no intenteu humillar-nos a la resta.
1: Exacte.
0: O sigui, jo he estat molt feliç fent vacances a l'agost, podent anar a les festes majors xules, tal. Al setembre no trobaràs ningú, doncs molt bé, doncs quin avorriment. No, jo què sé, ja us ho fareu. Ah,
1: potser
0: per cert,
1: et plou perquè, clar, és setembre.
0: És veritat.
1: Es veu que a l'agost no plou tant.
0: Al setembre sí que hi ha riscos.
1: Ai, amb aquella rabieta, saps? Continguda.
0: Sí. I a més hi ha moltes coses que ja han tancat al setembre.
1: Ah,
0: a mi hi ha alguns xiringuitos que m'agrada molt anar, que ara ja aquest cap de setmana fan l'últim dia de temporada.
1: Els restaurants comencen a tancar ja, eh? Però alguna cosa et sortirà tot més baratet.
2: A mi em segueixen fent enveja per una qüestió, que és que quan tu tornes ells se'n van. Això és l'únic que em fa enveja.
1: Sí, això sí.
0: Sí, però no, jo penso igualment que hi surten perdent. Per cert, no n'hem parlat, però per mi, finalment, després d'haver vist com ha anat l'estiu musical en aquest país, cançó de l'estiu per mi aquesta,
1: Ah, sí? Un dia qualsevol d'agost?
0: Et diria que sí, mira què et dic.
1: Doncs la DJ Trapella ens va dir que era A la fresca.
0: Sí,
1: amb un any de
0: fort.
1: Diferència es veu que és la que més ha estat
0: dius,
1: celebrada.
0: Marta, però què
1: sí,
0: dius, Marta? Marta,
1: sí.
0: Surt de la cova.
1: Doncs ens va dir això,
2: Ens va dir
1: això,
2: ella.
1: I potser ens sap una mica més de tu, de música, eh?
0: A veure, no. També potser té una visió una mica esbiaixada perquè és una tia que es dedica a punxar.
1: Potser sí.
0: Clar. Quan tu estàs punxant de festa, el que vols escoltar és Yo quiero bailar toda la noche, que és una cançó del 2001.
1: També és veritat.
0: Saps?
1: Potser és aquesta la cançó d'aquest estiu.
2: No, és veritat que, clar, ella diu el que ho peta més en aquell moment. No vol dir que sigui la cançó nova que la gent més s'ha posat.
1: No,
2: és
1: no, això no.
0: Ja et dic, jo aquesta l'he sentida de força i, a més, és bastant de consens. O sigui, molts tipus de gent diferent. No com els catarres que dius pares, clarament, sinó una mica de diversitat generacional. Seguim amb un altre tipus de persona que penso que sí, que clarament em representa.
1: Què t'estàs ballant a sobre?
0: No, però hi ha una manera molt fàcil d'intentar fer veure que no existeix el setembre, que és seguir tota la roda de festes majors que comentàvem ahir. I dir, bueno, aquest cap de setmana on toca? Vinga, tothom cap a Olot. Vinga, tothom cap aquí, cap allà.
1: Home, i ajuda que dues de les grans, la Mercè i Santa Tecla, són justament
0: són
1: a finals
0: moltes,
1: de setembre.
0: És que, clar, realment t'ajuda a no acabar de desconnectar mai d'aquest ambient festiu i tradicional i folclòric, que ja sabeu que és la meva passió. I m'he d'organitzar una mica perquè no vull que m'agafi desprevinguda, perquè, clar... És aquell, és que jo no sé com ho feu. Comenteu-nos al grup de WhatsApp dels experts com combineu la gent que treballeu amb les festes majors de setembre
2: morint,
0: del vostre
2: morint,
0: poble.
2: Ja t'ho dic, t'ho explico.
0: Anava a dir-te, tu tens un llinars, teniu festa major al setembre.
2: Sí, no, no, és un crim. És un crim, això no pot ser, i morirem. Si jo moro,
0: morirem.
2: Si moro serà, ja ho sapeu, jo no us enganyo.
1: Però ho sabrem perquè tocaran les campanes.
2: Exacte, a mort.
1: Com fan les campanes que... amors?
2: Sí, dong, dong.
3: Ah, el meu cas és pitjor perquè he de treballar a la festa major de Tarragona i la de Barcelona. Barcelona, els dos dies.
1: Hosti, noi, clar,
0: no.
1: Clar,
0: jo tinc la sort que en realitat no m'importa tant la festa major de Barcelona ni la de Tarragona, perquè no són llocs que jo tingui un gran arrelament, però quan realment vols viure una festa major allò amb passió, de cada dia, anar a tots els actes, anirem al
2: vermut
0: electrònic i les sardanes i tot, com ho fas?
2: Només una dada, estem organitzant un acte que comença un diumenge a 2:15 de la nit, comença i dilluns aquí serem a les 7.
3: És una ràbia, no,
1: volem... És la ràbia de Llinars. Et volem ben
2: no,
1: fresca,
2: és un,
1: eh?
2: És un concurs superfantàstic que es diu Estirada de Llengua.
1: Molt bé.
3: És d'enrotllar-se.
2: Tenim 15 no grups pinta. Participants. No, és de llengua catalana.
1: Sí, sí.
0: A veure, què creieu que està organitzant la Laia?
2: Escolta, té una pinta excel·lent. Us convido tots a participar-hi i a venir-hi.
1: Va, i l'últim grup, l'última tipologia que ens havies preparat.
0: L'última tipologia és gent que... és que ja d'entrada no li agradava l'estiu. Llavors, que s'acabi una mica se la pela, perquè ells el que volen realment sentir i estan comptant els dies és això.
1: Home! Perdona!
2: Quin tipus de gent és, això?
1: A l'agost ja s'estaven instal·lant en alguns carrers les llums que s'acabaran encenent d'aquí un mes i poc.
0: No, no, jo tinc un amic que cada cop que la temperatura... Un amic que tenim tu i jo en comú, Sergi, per cert, que cada cop que baixa la temperatura dels 20 graus m'envia una nota de veu dient-me... El sents? El pots olorar? Ja és aquí l'hivern. Aneu traient totes les bufandes i tots els abrics, perquè ja és aquí la millor època de l'any. I jo a punt de plorar, perquè a mi m'encanta l'estiu. Jo li faig el mateix a la primavera, evidentment, cada cop que el termòmetre puja per sobre de la temperatura habitual.
2: Sí que és que hi ha gent que està esperant tancar-se a casa amb els jocs de taula i la manteta. Això hi ha gent que ho està esperant
1: no, perdona,
2: molt fort.
1: PortAventura, d'aquí una setmana i mitja, ja comença a instal·lar tot allò de Halloween.
0: Sí, vull dir que... bueno, ja corta inglés, ja, temporada d'invierno, anem tots a buscar a l'anorac.
2: Molt malament.
0: Bueno, i ens direu quin és el vostre estil de vida per aquests dies. La veritat és que hi ha molta discussió.
3: El meu és que cada cop que baixa de 20 graus tinc fred. O sigui, m'és igual el Nadal, però ja començo a notar el fred. La Gemma diu, a mi m'agrada la rutina de les vacances. És a dir, no tinc cap necessitat de valorar la resta de l'any.
0: Jo també,
3: la
0: Gemma, és que això és el que és una persona normal.
3: Doncs ara entren de fons en Mamaduixa, que canta a la millor gent del planeta.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: 2:15, hora d'actualitzar-se. 9:15. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Què cal saber per avui, que és dimecres, dia 2 de setembre?
2: Doncs que aquest migdia a Manresa s'hi farà un minut de silenci en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb el crim. La capital del Bages va viure ja ahir una manifestació on els concentrats doncs, van reclamar justícia. Hi ha una protesta prevista per aquest vespre. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume i, de fet, doncs, quan van arribar al lloc van intentar reanimar-lo sense èxit. En les últimes hores també hem sabut la detenció d'un altre menor per la seva suposada relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer, la capital de la Noguera. La víctima estava dins d'un cotxe accidentat, però la investigació va determinar que hi havia indicis de criminalitat previs. Més coses, un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Grande Marlaska doncs, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Mentrestant, Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig de la crisi provocada per l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Coincidint amb aquesta data, doncs PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. I acabo parlant d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell. Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves van presentar una denúncia als Mossos que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
1: Les 8:34, el titular d'esports.
2: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges. El Barça ha inscrit el primer equip al davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Casador, per cert, ha marxat cedit al Deportivo de la Coruña. L'Espanyol ha fitxat com a cedit el lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao Andoni Gorosabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx. Per cert, que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga es jugarà al Camp Nou el proper 25 d'octubre, diumenge, a les 9 del vespre, i aquest vespre, a 9:15, es disputa a la Nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de Futbol de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic.
1: I per la gent que siguin team estiu, avui segueix la calor.
2: Avui tindrem un temps estable amb algun núvol baix costaner i alguna núvol volada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran, atenció, els 36 graus a Ponent. De cara al cap de setmana sí que podrien fregar els 39 o també 40 graus.
1: I seguim al matí amb les ginebres que ens canten Mi Diario amb aquesta formació de Madrid. Anem a empenyent aquest dia, que es diu dimecres 2 de setembre. Treu el mòbil, que ara de seguida juguem al mini-quiz.

0: Escoltes i cap.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropol i Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
3: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
4: Qui no balla no és viu.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
6: Les 8 i 39 minuts del matí, aires nadalencs també en el nostre grup d'oients. Se'n recorda en Ferran, diu divendres, van a veure-les a l'Osa en directe i li van cantar a ple pulmó Anton Tiroliroliroliro, sí. Anton Tiroliroliroliro.
7: Em va passar 15 d'agost cantant a l'Osa amb un concert de Festa Major, tota la plaça amb ebullició cantant Nadales. Jo pensava, els hi vaig dir, companys, que estaven, em diuen fa 10 anys que estaríem amb 1.000 persones cantant un Nadal al mes d'agost. Nadales les cantàvem a l'escola, eh?
8: Anava a dir, jo crec que això de tant en tant passa i passa de manera força orgànica i natural. A Igualada es canta molt el Patxa Faruc en qualsevol moment de l'any.
6: Clar que sí, home. Hosti. Dic el següent vers.
7: Sí, sí.
6: Diu, Jesús al pessebre, anem-lo a adorar. No sé si he perdut ja la capacitat de rimar amb el que estava dient abans. Però...
7: Jesús al pessebre, anem-lo a adorar.
6: Doncs, oients, hi arriben aires nadalencs aquí als experts. Si ens voleu explicar més anècdotes vostres i quines vibres noteu de respecte a l'època de l'any, ja sabeu on fer-ho.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
6: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, podeu jugar al miniquiz. Avui, Laia, sobre quina art hem de mostrar saviesa?
7: Doncs avui és l'aniversari de Keanu Reeves.
6: Quedat una mica dadaista, la teva resposta.
7: Sí? No sé, mira, el tema és que...
6: El cinema, la música, perquè té un grup de música...
7: No, però tothom sap qui és Keanu Reeves, no? No cal dir-ho.
6: Vale.
7: Mireu, doncs, per si algú va despistadíssim, Keanu Reeves és un actor que ens estimem força, perquè més enllà dels seus treballs cinematogràfics, on destaquem pel·lícules com la saga Matrix, en què en Keanu feia el paper de Neo, també ha destacat per ser un dels actors més solidaris de Hollywood gràcies a les seves donacions milionàries i obres benèfiques que manté en secret, doncs, aquest... perquè és una bona cosa.
9: No deien que anava en metro i feia coses d'aquestes,
7: sí,
9: així,
7: sí.
9: De persona normal,
6: caminar,
9: no?
6: Caminar pel carrer...
9: Sí, no, sí. Això no ho fa tothom,
6: I el Primavera Sound actuava en un dels escenaris petits i fent d'allí al costat.
9: Teniu un grup de grunys, no era?
6: Sí,
9: era
6: un grup que no era dels més famosos, però mira, li fa il·lusió, sí. I va voltant també.
7: Bé, sigui com sigui, avui us preguntem pel lloc de naixement d'aquest actor, eh? A quina ciutat va néixer en Keanu Reeves? Va néixer a opció A, a Nova York, opció B, a Toronto, opció C, a Beirut o opció D, a Lisboa?
5: 638-684565. 638-684565.
6: A quina ciutat va néixer Keanu Reeves? Nova York, Toronto, Beirut o Lisboa? De seguida en direm la resposta i el guanyador d'avui, que el premi és un megalot cultural expert. Ara que són les 8 i 42, sentirem els Strombers, farem uns quants quilòmetres i de seguida direm la persona guanyadora.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És un dels aniversaris del dia, perquè sempre és l'aniversari d'algú. Avui d'en Keanu Reeves, Laia.
2: Exacte, i per això us preguntàvem quina població concretament va veure néixer aquest actor, l'actor de Matrix. Us donàvem com a opcions Nova York, Toronto, Beirut o Lisboa, i la resposta correcta era la C, Beirut. Tot i que la seva nacionalitat és canadenca, ell és nascut a Beirut.
1: Sí, es veu que és un d'aquests casos que la mare, per motius de treball, doncs se'n va anar cap allà i allà va néixer en Keanu.
2: Exacte, mira, una mica casualment, però van així.
1: Ah, puc felicitar tothom que ha respost amb la bandera de Líban? Home, i tant, ho han fet. Felicitats, oients, que heu respost amb la bandera del Líban.
3: No, perquè a sobre sabeu quina és la bandera del Líban.
1: Sí,
3: per mi això és el que té més mèrit.
1: Encara et diré més. A veure què és el més ràpid en dir-me quin arbre apareix a la bandera.
4: Un xipre.
1: Hola, Sergi, era pels oients. És veritat? Ara no sé si és un xipre o un cedre.
4: Ah, no, però acabo d'inventar.
2: També diré, Laura, no té
3: gaire mèrit. Sergi, no pares de dir fake news avui. De veritat, eh?
4: Acabo d'inventar totalment.
3: Quina mena de periodistes són aquests? De la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A veure si us fan fort tots.
2: Laura, també t'he dit una cosa.
1: No, quan no, tu és dius, xipre, no és un xipre.
2: Quin mèrit que ho sàpiga la gent, tu quan al WhatsApp poses el nom d'un país, et surt la bandera.
3: Clar,
2: tampoc
3: clar,
2: sí, té tant de mèrit, eh?
3: Hòstia, vaig veure la Neus Rossell, que la de la...
2: Sí, la del búnquer.
3: Que deia que en el vídeo d'aquest del pobre noi aquell que van zurrar perquè portava una
2: escalada,
3: sí. Del Barça, que es veu que quan anaves a comentar aquest vídeo sota et sortia com a suggeriment la bandera d'Espanya.
2: Què dius?
3: Diu, bueno, era un experiment que ella estava fent digital, en plan, mireu a veure si a vosaltres us passa o no. Però ostres, jo no, em crec 100%
2: sí,
3: que passava.
2: Sí, i tant. Això passa igual que quan hi ha un hashtag habitual davant d'una notícia, també te la suggereix.
1: Escolteu, estem en el miniquiz i
2: sí,
1: la gent està... La
2: intentant
1: saber qui ha guanyat. La resposta era cedre. O sigui,
2: no, la resposta era Beirut.
1: No, la resposta de l'arbre.
2: Sí,
1: cedre,
2: però no, la que interessa als oients és Beirut, la resposta C. Hem rebut 87 respostes, de les quals 79 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 79.
3: Vinga, doncs. El número 68.
2: Doncs el 68 correspon a en Sergi, que té un número acabat en 07.
4: Gràcies!
1: Jo!
2: Felicitats. No, no ets
1: no. Sergi Oient, t'endús un megalot cultural, ara t'escrivim per WhatsApp i te'l farem arribar. Quedem-nos ballant-nos i caient morts amb la Lady Gaga, que ens canta la seva dansa de la mort, The Dead Dance. I ara de seguida us sentirem a vosaltres.

0: i cat.
1: 10 minutets perquè siguin les 9 del matí, hora de fer cas als vostres missatgets. I mira, l'Anna, la nostra oient, ha tingut la delicadesa d'enviar-nos un àudio perquè sapiguem d'una vegada per totes com sona el tocamorts de les campanes.
2: Vinga.
1: Mira, és així.
2: A veure.
1: Et sona, Laia? Era com t'imaginaves?
3: Sí.
1: És més arrepenjat, Sergi. Aquí el compàs canvia, eh?
3: Veieu com hi ha dos tons que deia jo?
4: Què dos? Sí, ha sigut quatre tons.
3: No, home, però l'ordre era introducció i ara estem aquí.
2: Ah, era l'Android.
3: Veus? Jo no sé,
1: això que ha sonat un WhatsApp meu, de l'ordinador.
3: Tin, tin, tin.
2: Ton.
3: Exacte. Tenia raó jo, no és per dir-me.
1: Espera, l'oient, l'Anna, ens envia un missatge.
2: Són les dues.
5: Aquesta és la cosa més friki que he fet mai. O sigui, buscar el toc de difunts a internet.
2: Sí.
5: Però al final l'he trobat. Bueno, us passo l'àudio. No és ben bé el que toquen al meu poble, a Blanes, però perquè a Blanes és més arrepenjat. I aquí té un toc una mica així més airós. Però vaja, aquí us el passo i, bueno, i paro d'aquest tema.
1: Sí, està molt bé, està molt bé. Bé, podem tornar a sentir la sintonia que sentíem fa un moment. Avui, noms de grup, és la pregunta del dia. Laura, et pots anar pensant grups que no lliguen amb el seu nom, noms que t'encanten però el grup gens, o grups de música que sí que t'encanten, però dius per què es van posar aquest nom quan van començar per fer la broma absurda. Et poso un àudio d'exemple.
6: Grup que no entenc, que m'agrada però no entenc el per què es diuen així, no diré un grup, diré un cantant, que és Kiko Veneno, i quin grup, o sigui, quin nom li posaria al meu grup? Doncs Famejar Aura Grau o Apocalipsis Zombie.
2: Farmejar Aura Grau. Oh, boníssim.
7: Una mica llarg, no?
2: Una mica, però bueno, escolta, hi ha noms més llargs, eh?
7: No, però és veritat que a mi m'heu portat molts problemes això d'aura, perquè tota l'estona al meu grup d'amics fifes hi havia un moment de les vacances que havien d'estar tota l'estona dient aura, no sé aura. Què, i jo pensava, podeu callar perquè estic tota l'estona pensant que m'esteu dient coses. Grup que no s'entén, el nom. Mujeres.
2: Mujeres.
7: Tot homes. Les Montses, tot homes.
1: Antònia Font.
7: Antònia Font, tot homes.
1: Carolina,
7: bueno,
1: Carolina Durante.
7: Ja. Carolina Durante. En plan, nois, és que de veritat, bueno, jo estic una mica en contra. Ara, la majoria d'aquests grups m'agraden. Què hi farem? O sigui, m'agraden, en plan, m'agrada la música que fan.
1: Tinc mujeres, eh?
7: Aquí. Sí.
8: Bon dia, expertis. Quan jo tenia 17-18 anys, teníem un grup de música que el nom era normal, es dèiem Atac Oi, que després ens van passar a dir Coalició, res de fora lo comú, però sí que teníem una cançó que es deia Carn humana d'hamburgueses. Carn humana d'hamburgueses! Vinga, bon dia.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui, al Borsa Never, obrim una subcarpeta que ja hem tocat més d'un cop. Diversos cops havíem fet cerca de cançons que feien onomatopeies, com lo-lo-lo, la-la-la. Avui obrim una altra, que és cançons que fan na-na-na. I per damunt de totes trobaríem aquesta. Que... na-na-na-na, Hey Jude, o aquesta altra més propera en el temps, de la cantant italiana Gala, Freed from Desire. I en català tenim cançons que fan na-na-na? Doncs sí, Doctor Prats ha fet na-na-na. L'únic que vull és cantar. I els Oques Grasses també han fet na-na-na. Però avui viatjarem 30 anys enrere, fins al 1996, per anar a trobar un grup que es deia Glaucs, que tenia cançons com Els teus ulls glaucs. Aquesta cançó, per exemple, vaig aprendre que el glau, que és un color.
7: Sí, anava a dir,
2: jo no
7: obligatori
2: sabia.
7: Treure el diccionari.
2: Sí, sí, sí, un verd blavós tirant a gris. Doncs els Glaucs, aquest grup comandat pel Jofre Bardagí, cantant que feia tremolar més la veu que en Joan Manel Serrat, que ja és dir, ens va deixar una cançó que feia na-na-na, i és més, convidava a cantar na-na-na quan no seguies en donar una lletra com la que sentireu tot seguit, carregada de metàfores, de contes, que no sabies ben bé d'on baixaven ni on volien anar a parar, i amb una intro que semblava més de rockabilly de Tennessee que de Begur, el poble d'on va néixer el grup. Aquí la teniu, es diu Històries Curtes. Potser us sona. Hey,

0: dic que tenia per casa, de no gaire capacitat, i és que la tenia a rebentar, no?, de documents i arxius que ja no utilitzo, però que vaig estar mirant i revisant amb certa nostàlgia, i vaig extrapolar-ho als records que tenim així com amagatzemats, no?, i imaginar-me què passaria si la nostra memòria, doncs, hi hagués un moment que no admetés més records. Aleshores, heus aquí el meu dilema. Si fos així, què preferiu? Oblidar tots els vostres records fins a dia d'avui, o poder guardar-los, però mai més poder acumular-ne de nous?
1: Hòstia.
2: Sí, quedar-te amb el passat
1: o amb el futur.
0: O retenir tot el que genereu a partir d'ara.
2: Clar.
0: Però s'ha de
2: depèn molt del moment de la vida que
0: sí,
2: tinguis.
0: Sí, sí. O sigui, per retenir a partir d'ara, tu has de borrar el passat. Si,
1: si
0: per tu
1: no
0: és molt important recordar el passat, aleshores ja no podràs guardar res a partir d'ara.
1: No, jo a partir d'ara, doncs, eh.
0: Tu vols guardar el passat? Sí,
1: no, al revés. Jo crec que oblidaria el passat i començaria a poder... És com començar de zero, diguéssim, no?
0: Sí, però...
1: Però pots recordar a partir d'ara.
0: Oblides
1: si no...
0: tots aquells que t'han precedit, eh?
3: Jo, al contrari, no, jo no vull esborrar res del passat, perquè el passat és tot el que tenim i tot el que som.
0: Hòstia, noia.
2: Uau, profunditat, eh?
3: El futur mai arriba.
0: Clar,
3: el futur.
0: És que jo crec que això que planteja el Roger, per exemple, et permet viure el carpe diem a partir d'ara.
1: No, i t'obliga a viure del passat, perquè no podràs generar cap més record. Per tant, només pots viure del passat, eh? Això és tancat total, eh?
3: Mira, el Marc diu que depèn de l'edat, que ell triaria la primera opció, però diu, entenc que el jovent, com la Laia, triï la segona, eliminar el passat i començar de nou.
2: Però no és, jo crec que també trio la segona.
1: És que no és per oblidar el passat, és per poder viure bé a partir d'ara. Vull dir, bé, vull dir, normal. És que si no pots recordar res, el que facis no té res sentit a partir d'ara.
0: Depèn de si la teva vida passada ha estat xula, penses, ostres, bé, però si ha estat una merda, dius, ostres, vull recordar el que passa a partir d'ara.
1: No té a veure amb que sigui xulíssima, té a veure...
0: No, sí que té a veure.
1: No, té a veure amb que tu també vols fer coses xules a partir d'ara i no vols que s'esborri tot a cada moment.
0: Però si has viscut una vida de merda, la vols recordar?
1: No, però això no vol dir que el contrari sigui el cas.
3: Sí, per ser conscient del que ha passat. No repetir errors i créixer.
0: És veritat.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les 9 i 2 minuts de matí. Comencem a aquesta hora amb en Nil Moliner i en Lluís Gavaldà, que ens canten Quan no siguis a prop. I aquí, ben a prop vostre, com sempre, a l'altra banda, us despertem els experts d'ICAT cada matí aquí amb la

0: Eva Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
2: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: Bon dimecres.
0: Què voleu ara? Reaccions a temes campanes? Tema campanes? Tema noms de grups de música? Jo, o
2: podem abandonar ja el tema campanes?
1: Ai, a mi m'interessa,
0: he de dir. O respostes al dilema.
3: Va, tot dilema, que és el més innovador. No?
0: Val, a veure, en David, el nostre oient de Madrid, Sergi, crec que t'ha caçat perquè et diu dilema patrocinat per la pel·li El diari de Noah, que trobo que és de les teves preferides.
3: I... Ostres, a veure,
1: és
3: la Jarei m'agradava,
1: però
3: no recordo de què anava, era així com nostàlgic. És veritat que deu tenir un
1: sí,
3: punt nostàlgic.
1: Sí, perquè em sembla que
3: però...
1: són dues persones que recorden com es van conèixer quan eren joves, una cosa així.
3: Oh. Ah, que tenia Alzheimer, potser. Ara no en recordo.
1: Ah, sí. No recordo. Sí.
0: Bé, i la Cristina que diu, per pura supervivència, em quedo amb la segona opció, és a dir, recordar el que em vagi passant a partir d'ara.
3: Per cert, acabem de dir, tenia Alzheimer i acabes de dir, sí. No recordo. Tot molt bé, eh?
0: Pel que fa noms de grup, en Roger diu, jo sóc de Sant Andreu i conec el Ginestar d'abans que fossin famosos, i diu que abans de Ginestar teníem un nom també molt maco, es deia Empúrria.
3: Sí. Hòstia,
0: és veritat?
2: Sí, sí, és veritat.
0: Laura, confirmes?
2: Sí.
0: I eren punk sensibles igualment, eh? Era...
2: Jo crec que eren una mica més punkis que ara, però els hi va durar poc.
3: Home, dient-se Púrria, sí.
2: Era... La Púrria.
0: I en Carles assenyala que les Montses es diuen així perquè les mares del grup es diuen totes Montses.
1: Ah,
3: ah, ben jugat.
2: Molt no? Bé. I Manel es diu així perquè el gat es deia Manel. Sí. Però entén-me, vull... és un nom que no deixa ser estrany.
3: Però està bé. Home, aquesta unió...
2: Jo és que crec que estic en contra de grup d'homes que es posen noms de dona, perquè sí, al revés no passa mai, tu.
3: I, però com a homenatge, no?
2: Home, homenatge
3: a les mames.
1: Aviam, us entenc els dos, és a dir, que estan ben trobat, però que quan ho has d'explicar, vol dir que només ho saben, només ho entenen aquella gent a qui li has explicat, i això arriba a molt poca població. I, per tant, la majoria de gent es queda amb això de la Laura, dius, què fan, dient-se les Montses, si són tios? Ja, malament, no. No?
0: Bé, anem a les campanes.
2: Bueno, m'agrada la música que fan, que una cosa no treu l'altra.
0: Sí, sí. Tu volies campanes o
1: passo? Campanes, campanes.
0: L'Anna ens ha enviat aquest àudio amb com sona el toc a mort, i la Montse i l'Anna, les dues, reaccionen dient la primera. Tordenbarra sona diferent. La nostra, Sant Manat, no sona així. Per tant, no hi ha com una norma.
1: Val, ara veig que... Jo em pensava que era més universal, això, eh? Val. Veig que no, que cadascú...
3: Podrien editar un disc, no?, de tocs de campana.
1: Ostres, molaries tantíssim.
2: Segur que hi ha disc de campana.
3: Molaria tantíssim, eh?
1: Podria fer una secció setmanal on us portés el toc de campanes a cada municipi.
3: No, no,
1: i fem una
3: el toc de campanes a morts.
1: A morts a cada municipi.
0: Hi ha reaccions al Wurstongeber?
2: Tenim unes coses.
3: Sí, i tant.
0: La Núria diu, Sergi, m'encanta, Sergi, merci per desbloquejar el record amb aquesta cançó. Quina era la d'avui?
3: Històries curtes de Glaucs.
0: Sí. Doncs hem recuperat els Glaucs. Bé, podeu comentar la cançó de les 10, podeu comentar tema campanes, tema noms de grup o tema dilemes aquí al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Ah, i més deures, la cançó de les 10. Heu de triar, us heu de decantar per una de les 4 que us proposem cada dia. La cançó de les 10, l'última de cada programa, la trieu vosaltres. La voteu a partir de l'enquesta que tenim aquí penjada amb les 4 cançons que us proposen, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
3: Un 2 de setembre, com avui, de l'any 95, la cançó You Are Not Alone, de Michael Jackson, arribava al número 1. És una cançó històrica, perquè cap com ella va arribar directament al número 1 de la prestigiosa llista Hot 100 només debutar. Aquesta cançó, sobretot la recordem pel seu videoclip, on a Michael Jackson apareixia amb qui va ser la seva dona, Liz Marie Presley, la filla d'Elvis. I aquest fet és força recordant. No sé si la tens gaire en ment, aquesta cançó, o no?
2: No gaire, la veritat.
3: No gaire, eh? Avui a la tria de l'última cançó del programa us proposem 4 cançons que tenen això, videoclips on els cantants que l'interpreten han aparegut al costat de les seves parelles. La primera és del Michael Jackson, el You Are Not Alone, la segona és d'en John Legend.

0: Quants casaments deuen haver incorporat aquesta cançó?
1: Moltíssims, i hauria estat fort que quin John Legend hagués dit: no, el videoclip farem, doncs, això que fan els artistes a vegades, de portar una actriu i inventar-te la història amb ella i tal. Home, jo sóc la dona i el deixo, saps? Clar. Si no em diu que surti jo en aquest videoclip.
0: Clar, és que a més aquesta cançó es veu que estava dedicada a la seva dona, la model Chrissy Teigen, i per deixar-ho ben clar, sí, el videoclip de la cançó, realitzat en blanc i negre, se'ls veu a tots dos ben enamorats. Més videoclips carregats de romanticisme, aquesta segur que et sona. Quins temps aquells en els que a la cançó Beso hi apareixien la Rosalía i el Rauw Alejandro, ben apassionats.
1: No, i al final de tot sortia que es prometien.
0: Enamorats. És que
2: sí,
0: clar.
2: Sí.
1: Ah, no, era la promesa, però bueno, és igual.
0: No, no.
1: Igual, de possible casament.
0: En aquesta també, al final de tot del videoclip, surt, un moment en el que hi ha la reacció quan li ha donat l'anell de prometatge, vull dir que...
1: Bueno, després en parlarem, perquè clar, aquests dos estan en un altre moment diferent de la vida ara.
0: No ha acabat bé, no? La cosa es veu?
1: No, no va acabar bé, però igualment han passat més coses.
0: Sí, home, i tant. Millor els ha anat aquesta altra parella. Són la Beyoncé i en Jay-Z, que tot i que també han tingut una relació plena d'alts i baixos i banyes, doncs segueixen plegats, i fa 12 anyets ens deixaven un videoclip, també en blanc i negre, en el que ens cantaven Drunk in Love, aquesta cançó que sona. Teniu 4 temes en videoclips protagonitzats per artistes al costat de les seves parelles. Quina voteu per tancar el programa? Quina votes tu, Laura? You Are Not Alone, de Michael Jackson, All of Me, de John Legend, Beso, de la Rosalía, i el Rauw, o Drunk in Love, de la Beyoncé i en Jay-Z?
1: Crec que em quedaria molt of me. És que les altres, una mica descafeinadetes, no? A part
0: sí, no?
1: De que les històries hagin acabat millor o pitjor.
0: Doncs All of Me sembla que no serà la que sonarà, eh?
1: No, eh?
0: La cosa està més entre Michael Jackson i aquesta última que sentim.
3: Drunk in Love, de la Beyoncé i Jay-Z. Aquestes dues lideren les votacions. A les 10 veurem quina ha guanyat i sonarà per... fer més bonic al matí, dir-vos adéu. Per cert, la Laura, d'en Rauw Alejandro i Rosalía, hem de parlar en breu.
1: Sí, sí, sí.
3: Han passat
1: home,
3: coses.
1: Han passat coses.
3: Sí, entre ells.
2: Ah, volem que ens actualitzis.
1: Sí, molt bé. Bueno, entre ells. Entre ells no.
3: Ah, cadascú per la seva banda.
1: Cadascú per la seva banda, però són fortes, sí.
3: Vale, vale. Potser algú s'enrolia amb algú aquest estiu, eh? Ara ho veurem. Després del zoo.

0: Les 9 i 12 minuts. És el nostre tercer programa de la temporada. Han passat algunes setmanes sense nosaltres. Per tant, Laura, ha passat alguna cosa entre celebrities? Ara prometíem que, més enllà de recordar aquella època feliç entre en Rau i la Rosalia, que què els ha passat últimament? Si hi ha alguns amors, algunes alguns retrobades
1: No ha passat res entre ells, per favor. No fem fake news, no fem saltar les alarmes, perquè estem molt bé, estan molt bé, separadets, Rosalia fent lo seu i Raúl Alejandro fent lo seu altre. Ara bé, a mi m'agrada quan les coses amb el temps es van revelant tal com són, les persones tal com eren, el tipus de relacions tal com les tenien, i una de les coses que s'ha anat escampant aquest estiu és que Raúl Alejandro potser ha sigut pare.
0: Hòstia. Potser.
1: Evidentment que la mare no és Rosalia, perquè Rosalia ja està fins al monyo d'aquest tio, que era un pesat dels collons. I a més, tan pesat va ser que se'ns ha fet lesbiana, totalment.
2: Imagina't.
1: Vull dir que no, que ja era bisexual abans.
3: Sí, home, però està amb aquella noia tan trempada, no?
1: Però està amb la Loli Bahia. A més, està fent-se uns canvis de look que són molt codi de lesbiana. Està tot el món sàfic fent tombarelles. I el que li està passant és una cosa que ens passa a moltes. Jo crec que a la vora de la trentena, que és allò que tens un ex oblidat por ahí, que fa 800 anys que no el veus, que veu acabar mig malament, que us veu deixar de parlar, i de cop i volta et diuen que ha sigut pare amb la persona més random que et pots tirar la cara. En el cas de Raúl Alejandro...
3: Et confirma que va ser molt bé deixar-lo, diguéssim.
1: Normalment sí, a veure, jo tampoc els desitjo res.
0: Per què? Si amb un altre sí que ha volgut.
3: Perquè tan ràpid, o sigui, si fa un any estava amb tu...
1: És un estudiant de 19 anys, portorriquenya.
0: Ai.
1: Amb qui se suposa que viu a Nova York, però és una relació de la que no es tenen gaires detalls, no hi ha gaire informació, no s'ha confirmat aquesta paternitat, però entén-me que els paparazzis han fet la seva feina, els fans se'ls han anat trobant pels llocs i tal, i sembla que això podria ser veritat. Estarem atents perquè això no es pot amagar gaire.
2: I bàsicament, si és un estudiant que ara té 19 i acaba de tenir una criatura...
1: Bueno, vol dir que van començar quan era menor d'edat.
2: Va començar, sí.
3: Veieu com tot això va una por duríssima?
2: Sí, sí.
1: Que bé quan la història posa tothom al seu lloc.
3: Sí, això home,
1: es demostra com de quina pasta està feta la penya.
3: Em sap
1: greu
3: per la noieta de 19 anys, però també per la Rosalia, perquè veus, sort que el vaig deixar.
2: Mira, parlant de gent que va darrere de noies joves, no? La següent cançó és molt pertinent.
1: Bueno, és que també un altre dels protagonistes de l'estiu ha estat aquesta noia. Que he vist la al contrari del que ens podria suggerir aquesta cançó horrible que va fer Dani Martín, on, de fet, cosificava Esther Expósito i la deixava de guarra en amunt.
2: És de cançoner, Esther Expósito?
3: No. I a més ell es retratava. O sigui, per mi perfecte també per retratar-se ell, la cançó. Jo,
1: clar, és que la cançó diu molt més d'ell que d'ella, vale?
3: Home,
1: de fet,
3: total.
1: Ella està fent un activisme molt constant i present a les mitjans de comunicació. Estan fent promoció de noves pel·lícules que han tret i no sé quins tinglados on surt l'Esther Expósito, i estan anant a molts podcasts fent declaracions molt feministes on justament denuncia aquesta cosificació, aquesta sexualització de la dona, que les pel·lícules estiguin fetes molt per ensenyar escenes de sexe i escenes absolutament denigrants cap a les actrius, la presència dels coordinadors d'intimitat, tot això. Ella està molt activista. Sempre ho ha estat, de fet. Passa que últimament se li està donant l'oportunitat de parlar més del tema i està fent molt bones declaracions. Doncs aquí és on el Xoques, que és el passat aquest, l'streamer gallec que ja fa temps que fot la pota per tot arreu.
0: És la davallada dels influencers.
1: Exacte. Va fer un dels clips que ha detonat tota aquesta crítica als influencers, perquè és que no paren de dir-les cada cop més grosses, i són referents de canalla i d'adolescents que escolten declaracions com aquesta.
4: Hombre, sabiendo el quesito que se come luego, bien rico que no jugarías. Aquí, Mbappé. Esa piba es...
2: 10.
4: Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6. Te lo aseguro.
2: Hòstia.
4: Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de
3: esa tía. Qui és aquest imbècil?
1: Laia, això és una mica cultura general.
3: O sigui,
1: hauríem d'anar-lo situant.
3: Però no sé qui és.
1: Aquest és un streamer gallec que es va fer molt famós per ser així com una mica hiperbòlic, però després cada cop va començar a dir les més grosses fins al punt d'això, no? De tornar a un sistema numèric per puntuar les dones, que és el que més va escandalitzar tothom.
3: És un fatxa de manual i ja està, no?
1: Sí, 100%. Però bueno, que el miren molts nens, no és ni broma. El miren molts nens petits, adolescents i tal. Llavors, clar, és molt preocupant que digui coses com aquesta.
0: Jo trobo que és l'exemple paradigmàtic de la caiguda dels influencers, perquè en Xoques, en els seus orígens, era, primer de tot, maco, amable, simpàtic, Es dedicava al que hauria de fer molts influencers, que és dedicar-se a el que tu sí que en saps parlar, en el seu cas, als videojocs. Jugava, feia el streaming i tal, i a més, tampoc seguia moda, jugava els jocs que volia i tal. Era com un tio fins i tot luminós.
2: Mira com va derivar.
1: En Roger, expert en la trajectòria del Xocas, per posar-nos en context, mare, però el cas és que ara estava fent aquesta mena de declaracions.
0: Parleu del que sabeu i no digueu xurrades.
1: Exacte. L'origen de tota la història que explicàvem ahir de la caiguda dels influencers és una mica aquest clip del Xocas i també fa molt poquet unes altres declaracions d'una noia que l'hem tingut de passejant per 3CAT.
2: A veure, de quina noia estàs referint?
3: Laura Escanes?
1: No, Laura Escanes encara està protegida per les estrelles i per Miqui Núñez. Però qui ha baixat del pedestal molt ràpidament ha estat Jessica Goicoechea, concursant de la travessa VIP i persona que fa molt poquet ha fet unes declaracions al seu Instagram sobre els fets de Ceuta. Bàsicament feixista. O sigui, no d'una manera molt explícita, molt oberta, vull dir, no amb una declaració tan rocambolesca com la del Xocas en aquest sentit, però sí doncs fent tot el típic comunicat de fons negre, lletres blanques, explicant la seva opinió sobre el tema.
3: Que ningú li ha preguntat.
1: Ella, exacte, politòloga o alguna història, dient que clar, que no es pot permetre aquesta mena d'invasions, bueno, fent servir la paraula invasió, que ja sabeu que aquests dies ha sigut una mica atònica de l'extrema dreta, i dient que, bueno, que ella l'únic que demana és que aquí si ja som prous i no en tenim per tothom, doncs que no vingui més gent i que la immigració es reguli i que la gent es quedi a casa seva i que, a més, són tots uns violadors i uns masclistes.
0: Sí.
1: Una mica en aquesta línia.
3: Qui li ha preguntat? I, a més, per què va sembrant l'odi així? O sigui, aquest, ja tinc parella preferida perquè s'elimini el primer dia de la travessa, doncs.
1: Estàs mirant la travessa VIP?
3: Encara no, perquè no ha començat, no?
1: Ah, és veritat. Ah.
0: Quan comença?
1: Bueno, doncs, no sé, serà, no interessant, serà interessant perquè, a més, encara no ha sortit aquesta senyora a 3CAT. Però, clar, ara que ja ha fet aquesta cagada monumental, doncs en aquesta casa tenim una mica la intoxicació d'haver comptat amb ella per un programa com la travessa.
0: Mira, és de famosos.
3: Sí, i a més ja vam dir que molt malament agafar famosos que fan contingut en castellà.
1: Bueno, després ens passen aquestes coses i ens sorprèn a tots.
3: Molt bé, Laura.
1: Una cosa que diria molt a favor...
3: Agafeu la Laura Grau a fer la travessa i no aquesta gent que no s'ha fet l'home encano tu.
1: Jo no t'aguantaria ni un dia la travessa. El que ens està ajudant una mica és que des de que no surti, que és el gran problema de safreig d'aquesta casa, doncs ja s'ha recollit tot el cable possible perquè ells havien fet molt el joc a la Jessica, durant un temps van estar com fins i tot fent com que eren col·legues, perquè quan estava soltera li van entregar un carnet del club de solters que tenen inaugurat el programa i tal, i ara doncs evidentment se n'han desdit de tot això i han denunciat totalment aquestes declaracions de la influencer. Ella tinc entès que s'ha picat i tot, amb ells, que penso, busca't un sol problema real.
3: Exacte.
1: Que sí, la teva vida ha de ser preocupar-te perquè la gent d'un programa de ràdio de Catalunya Ràdio ha denunciat les teves declaracions.
3: I si no vagis sembrant l'odi.
1: Doncs no ho sé, poder buscar-te una altra cosa a fer.
2: Per cert, la travessa VIP comença aquesta tardor, encara no hi ha una
3: data fixa.
2: Sí que és aquesta tardor, és ja.
1: Sí, això és el que es va dir, jo que estic, que em pensava que ja sabia més.
3: No.
1: En tot cas, doncs aquesta tia... Per mi va cancel·lada i espero que se li doni la menys atenció mediàtica possible des d'aquesta casa. Això és el que jo desitjo.
3: Clar que sí.
1: Seguim una mica centrant-nos a Catalunya, que sempre tirem pilotes fora, perquè llavors quan parles de gent catalana sembla que et pot arribar una mica l'esquitxada i jo, mira, assumeixo els riscos, però és que han passat uns fets a la Festa Major de Granollers que penso que s'han de comentar.

0: Bueno, ho intento explicar de la manera més periodística possible per no fer-ho bombarders. La Comissió Feminista de Granollers va anar al concert de Búhos de la seva festa major amb uns cartells on hi posava "Machis, us estem vigilant", i van argumentar aquesta presència seva dient que en aquest cas el cantant de Búhos, en Guillem Soler, té rumors, no vol dir que siguin acusacions denunciades, sobre doncs haver tingut relació, ni que sigui a través de missatges d'Instagram amb menors d'edat, etc. Llavors, és un tema que queda en l'àmbit de la rumorologia, però em sembla molt encertat el cartell en el sentit de dir, sigui veritat o sigui mentida, em sembla que tant ell com qualsevol persona que pugui arribar a tenir aquesta actitud, si és veritat, ha de saber que no és benvinguda a les nostres festes populars i que, bueno, s'ha de fer un seguiment d'aquests rumors, no perquè s'hagin de desmentir o s'hagin de confirmar, sinó perquè és que són coses que passen molt en el nostre dia a dia, desgraciadament, i que a vegades queden molt en el marge de les coses que no s'han de parlar i que s'ha de fer veure que no existeixen.
1: Repeteix la pancarta que deia?
0: "Machi, t'estem vigilant".
1: Doncs "Machi, t'estem vigilant" no és, a priori, no és un mal eslògan.
2: No,
1: dir...
2: exacte. A més a més, pot ser fins tot genèric, és a dir, podria ser...
0: Sí, podria ser per qualsevol... Exacte, per qualsevol persona que pogués tenir la intenció de tenir una actitud així. Ara, elles sí que van explicitar que era una acusació dirigida.
1: Val.
2: D'acord, però bueno, que està bé l'ambigüitat, també penso, perquè no, per no fer una acusació si no tens cap prova, no? És a dir, està bé.
0: Clar, de moment ho deixarem en aquest lloc de stand-by, però em va semblar un fet que crida l'atenció i que, de moment, està bé que estigui sobre la taula per si de cas. Ho deixarem aquí.
1: Mira, sí. L'Albert diu... "Ah, poso ICAT i sento el Xoques". No pateixis, era només...
0: Era per criticar-lo, Albert.
3: Era per censurar-lo,
1: Albert. No, és que s'acaba de despertar i és el primer que ha sentit i s'ha quedat xocat.
3: Xocat? Mai millor.
1: Sí. I el Toni diu... Potser quan el Xoques diu això de... És un 6, és un 10, es refereix a que ha fet un test de l'eneagrama, allò que fas uns càlculs i et surt un test de personalitat, no?
0: Sí, clar que sí, segur que és això.
1: Sí, és que sí, és possible. Ho deixarem també sobre la taula a veure si el Xoques es referia a aquesta mena de...
0: També no l'acusarem per si de cas és rumor.
1: Perquè potser no m'ha entès ben bé les seves paraules. Bé, ara són les 9:23.
4: Adéu,
1: minuts.
4: Laura Grau.
1: Adéu, Laura Grau. Ens veiem demà al matí i ara ens quedem amb els Vampire Weekend, amb aquest clàssic que es diu "Ei, Punk". I ara de seguida, Laia, ens referirem a...
2: Ens referirem a les onades de calor que estan per seguir venint.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
2: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
1: Sí.
2: Té mèrit.
1: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen. Cançó de cançoner.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Quatre minutets ens separen de dos quarts, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada i a la previsió del temps que fem cada hora, doncs us direm que s'acosta més calor i que hi haurà fins i tot, Laia, una dada de calor al cap de setmana. Ens hi hem d'aturar ara amb això.
2: Sí, perquè ja vam parlar-ne una mica abans d'ahir de les onades de calor, però no he de ser jo qui vingui a afegir més arguments del perquè de la problemàtica de tanta calor, però aquesta setmana he trobat una notícia científica que desconeixia i que m'ha fet pensar, i si pot ser encara, amoïnar-me una mica més. És la relació entre les altes temperatures i l'increment, això potser no t'ho esperes, Roger, de la violència. Com? Una anàlisi publicada per Environmental Health Perspectives que conclou que les temperatures elevades s'associen de forma consistent amb majors taxes de criminalitat, especialment de caràcter violent. I es fixa, a més, en un cas concret, en el de Finlàndia, on la temperatura ambient va explicar, sembla, un 10% de l'augment en la taxa de crim violent al llarg de més d'una dècada, amb un augment d'un 1,7% per cada grau centígrad addicional. És a dir, més calor, doncs més violència. Una altra anàlisi, en aquest cas de 44 ciutats nord-americanes, això va ser entre 2005 i 2022, va concloure que el risc de ser víctima d'un delicte era especialment alt en aquelles localitats on les temperatures es desviaven dels seus registres històrics i arribaven a màxims de calor. Per què passa això, no? Quina és l'explicació? Doncs mira, d'una banda, hi ha la hipòtesi del que s'anomena temperatura-agressió, que es basa en el fet que la calor sembla afectar directament la fisiologia cerebral, de manera que les temperatures altes generen diverses molèsties, estrès físic, alteren l'equilibri hormonal, modifiquen els processos relacionats amb la regulació emocional i, a més, el malestar tèrmic redueix el que seria la tolerància a la frustració i, per tant, augmenta la impulsivitat. És a dir, que sembla que el cervell calent gestiona pitjor els conflictes. Alguns estudis recents apunten fins i tot canvis en el que és la connectivitat neuronal i també en els sistemes químics relacionats directament amb l'agressivitat. De l'altra banda, també hi ha la teoria de les activitats rutinàries que suggereix que quan fa calor la gent surt més, canvia els seus hàbits, augmenten les oportunitats, per dir-ho així, de trobada entre potencials agressors i possibles víctimes. De fet, als Estats Units, el Bureau of Justice Statistics va constatar que les taxes de violència en parella són significativament més altes a l'estiu que no pas la resta de l'any. I un equip de científics ha confirmat que això no passa només en les persones, sinó que algunes espècies d'animals es poden tornar fins a 4 vegades més agressives quan les temperatures augmenten diversos graus per sobre de les habituals. Per exemple, hi ha uns peixos d'aigua dolça que, si els han sotmès a temperatures fluctuants, han mostrat més atacs, més mossegades contra els seus companys de banc de peixos. O també hi ha les formigues alpines, que estan acostumades a les regions més càlides, que han exhibit nivells superiors d'hostilitat davant de no pas d'individus d'altres colònies en regions més temperades. Per tant, hi ha també documents de respostes semblants en ratolins, en rates, en alguns primats. Per tant, és realment biològic aquesta resposta més violenta, més agressiva, quan el context és d'aquestes temperatures tan incòmodes, de temperatures extremes de calor. Afegim, doncs, una problemàtica més a les onades de calor.

0: Lasso, que torna a l'antena aquí acompanyada d'en Gerard Quintana per reviure aquest tema Camins i per rebatejar-lo. Ara titulat quan... Ui, com es deia ara? Camins, somnis i promeses. Bé, el que repeteixen a la tornada. Doncs amb aquesta cançó, de fet, ja sobrepassem els dos quarts, així que anem a les notícies. El sobrepassem per dos minuts. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Així que anem per feina amb l'actualitat de la jornada avui, que és dimecres, dia 2 de setembre. Què hem de saber?
1: Que l'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys de Castellnou de Bages i molt conegut a la comarca. Més coses. Un informe de el Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Mentrestant, Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig de la crisi provocada per l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. D'altra banda, segons l'últim balanç oficial de la tràgica riuada al nord del Nepal i el Tíbet de la setmana passada, hi ha més de 1.100 morts i gairebé 4.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny mentre es van esvaint les esperances de trobar supervivents. I torno a casa nostra perquè Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar doncs, ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys.
2: Déu-n'hi-do.
0: Les 9:33, el titular d'Esports.
1: Aquest vespre, a 9:15, es disputa la nova Creu Alta, la final de la Copa Catalunya de Futbol de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic. I acabo explicant-vos que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga es jugarà al Camp Nou el proper diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
0: I parlam de temperatures i segueixen pujant.
1: Sí, avui tindrem un temps estable amb algun núvol baix costaner i alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran els 36 graus a Ponent. De cara al cap de setmana sí que podrien fregar els 39 o bé 40 graus.
0: Les 9:34 seguim amb la Meghan Trainor que ens canta Still Don't Care. Segueix amb... portant-me ben poc el que em diguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Rere què deia la I, però...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
6: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan està fent un rodatge?
7: No, no, no s'ha de cridar la gent.
6: És que ell és el director, aquests són els actors, i es diu un rodatge
7: difícil. Igual, però tractar bé la gent.
8: I algú dirà, és que els està traient el millor.
7: No, no, no, no, no.
9: És sota pressió.
7: En absolut.
9: Laia, per favor.
6: A més, ella...
9: Treballa!
7: Vale.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Seguim en directe ara que són les 9:39, per tant 20 minutets i ja us direm adeu i fins demà. Aquest dia lluminós i assolellat, es preveu alçades de calor, una onada de calor per d'aquí pocs dies també, Laia.
1: Sí, no, ja, fins al cap de setmana i diuen que fins dilluns o dimarts.
0: Uau. Bé, doncs tenim aquí alguns comentaris als oients que clamen un retorn. Mira, diu en Ferran, diu que divertit va ser la Rita Oller quan va dir he descobert en Dan Peralbo,
1: sí,
0: o he descobert un grup
1: Big Band.
0: I diu, exacte,
1: jo vaig flipar.
0: He descobert un grup que es diu la Ludwig Band. I el Toni diu, jo ja la trobo a faltar. I en Jordi, que diu, ha renovat la Rita Oller? Doncs efectivament,
1: sí,
0: bon dia, Rita.
1: Sí. Bon dia, com esteu?
0: També lloen el teu coneixement de l'art dramàtic.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies.
0: I la teva habilitat com a quasi llicenciada de l'Institut del Teatre. Abans ens deia fora antena que li falten 320 crèdits.
2: Mentida.
0: I el TFG, bueno, uns quants.
2: Uns quants.
0: I el TFG A de G de Heri Sabinova o a Javi and the Boogie, quan ja l'hagis entregat, doncs ja ho tindràs tot. Bé, doncs, parlant de teatre, entre altres històries, has d'anar a Tarragona, perquè avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, te n'hi vas avui en directe, i també havíem llegit novetats sobre la sala Texas. Per on vols començar?
2: Sí, mira, començarem per novetats, i és que ahir van sortir nous espectacles a la cartellera del Teatre Tantarantana i el Texas. Llavors, a mi hi ha coses que he vist algunes en primícia i que ja us puc mig recomanar així d'entrada. Una és A la Vall, que és escrita per l'Oriol Morales i Pujolà i dirigida per en Joel Quesada, que a mi em va recordar molt aquesta narrativa sobre la natura en el teatre, que em va semblar molt interessant. Ja us en parlaré amb més deteniment, però el que sí que us recomano d'entrada és que feu un cop d'ull a la nova programació, que és molt interessant. D'altra banda, al Texas també hi ha coses molt interessants, algunes que em creen molta curiositat, com els monòlegs de l'Oye Sherman, el retorn de Firefly i de la Calòrica...
0: Aquesta l'han fet un munt, però segueix...
3: Sí, és de les que va fer primeres o que van fer una mica, no dir famosos, no ho sé, però no, de les obres clàssiques de la Calòrica.
2: Sí, i llavors tenim l'oportunitat de veure-la, perquè jo, per exemple, l'he llegit, però no l'he vist.
3: Jo tampoc no
2: l'he vist. Encara que porti mil anys en cartellera. Sí, sí, mira.
0: Jo l'he vist, però no l'he llegit.
2: Ah, doncs mira, fem l'inversa.
0: Tu, Laia?
3: Jo ni l'he vist ni l'he llegit.
0: Però tu estàs segura que és de les més famoses?
3: Sí, perquè és el que em va donar a conèixer a mi la Calòrica sense haver-la vist, imagina't.
2: Imagineu, doncs això, podreu veure-la al Teatre Texas. Llavors, també feu una ullada i la setmana que ve en parlarem amb més deteniment, perquè avui hem de parlar del Festival FIT, que és aquest festival que es fa a Tarragona, que és la seva 13a edició, on es fa una aposta per les noves dramatúrgies, les arts escèniques contemporànies, a molts espais diferents de la ciutat i no només els estrictament teatrals. És a dir, que si aneu per la ciutat, segurament us trobareu una corrua de gent fent alguna activitat artística, que això ja posa de bon humor només despertar-se.
0: Com hi vas? Amb quin tren?
2: Tren? Vaig amb cotxe. Oh! Vaig com a persona ben privilegiada amb el meu cotxe.
3: Bueno, ben privilegiada les embossades que et trobaràs. Sí, bé, sí. Ànims, en tot cas.
2: Enveja, això és pura enveja. Clar, ells estan aquí al matí, no hi poden anar. Però bé, bueno, vosaltres, si algú hi pot anar o es pot acostar, va, allà ens trobarem.
3: Tu ens ho expliques.
2: Jo us enviaré fotos, no patiu.
3: Gràcies.
2: Llavors, a mi em sembla molt interessant perquè en 4 dies es fan 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, sopars, sessions musicals, és a dir, hi ha una oferta ben diversa i que jo crec que també aposta per entendre les arts escèniques no només des del prisma de la representació, sinó també el debat. Llavors, anem-hi. A part, per què? Per què aquest festival a mi em sembla molt important? Perquè té un compromís també amb la descentralització cultural. Llavors també estén la seva programació a Vilaseca i la Canonja. Llavors, hi ha una cosa que es diu BusFit, que connecta totes aquestes poblacions i altres municipis del territori com el Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià. Llavors, a 9 espais diferents de Tarragona i 2 municipis FIT podrem trobar totes aquestes propostes. Aquest any el lema és el talent torna a casa i recupera artistes i companyies d'èxit que van créixer en aquest mateix festival i que aquesta vegada tornen amb propostes noves. Per exemple, jo tinc moltes ganes de veure Bomba Va de la Glòria Rivera. Que
3: ja... Cabaret, oi? Hem dit.
2: Exacte.
3: Sí.
2: I que és el seu tercer projecte escènic i aquest any té com aquesta investigació sobre la festa i la guerra com a objectes d'estudi, que a mi això ja em sembla molt interessant com a punt de partida de posar aquests dos elements en qüestió.
0: A mi sempre m'ha agradat el concepte revista, perquè és com molt general, però és tot un gènere, no?
2: Exacte, és que parlem també d'un gènere, no? D'una manera d'entendre i de fer teatre, i això, i a mi, només per això, ja crec que és una bona aposta per anar a veure dins aquest festival el FIT. Llavors, tenen una pàgina web molt ben feta, que jo sóc molt fan de les pàgines web, quan estan ben fetes és un plaer,
3: sí,
2: navegar-hi.
3: Sí, perquè sobretot compares amb les que estan mal fetes on no trobes res, que et poses bastant nerviosa i per tant, quan les pàgines web són aclaridores i pràctiques, un 10.
2: Intuïtiva,
3: oh,
2: divertida, clara, mireu-la si podeu, i si no, els podeu trobar també a través de les xarxes com a FIT amb dues T's Cat. Llavors, això ho organitza l'equip de la Sala Trono, voluntaris, també, que jo crec que se'ls ha de felicitar per
3: aquesta
2: primera edició.
3: Clar, que la gent s'impliqui, és molt xulo això, perquè al final estàs implicant la societat en la cultura, que és el més important.
2: És a dir, la mateixa ciutat està allà donant-se veu a nivell artístic i cultural, per tant, aprofiteu i aneu-hi, però és que a més hi ha entrades per Cultura Jove, així que no us ho podeu perdre. I també, parlant d'un altre festival, tenim Fira Tàrrega. Us aviso amb temps perquè falta una setmana per l'experiència per mi que dona inici a la temporada teatral catalana. I això comença el dijous 10 fins al diumenge 13 de setembre. Llavors, és a Tàrrega, és una experiència completa. Jo hi porto anant 4 o 5 anys, és divertidíssim, pots anar a acampar allà, 15 euros, 4 dies d'acampada.
3: Home, això és regalat.
2: I camines també per tot arreu seguint la mateixa lògica i tot està ple d'arts escèniques. És un plaer i a part hi ha també molts espectacles que després veurem en cartellera i allà els podreu veure en primícia o també hi ha espectacles que es recuperen. És a dir, que és un lloc molt interessant per conèixer ben bé què s'està movent a nivell d'arts escèniques en el nostre
3: territori.
2: Molt bé
3: també per Tàrrega perquè trobo que van ser pioners en descentralitzar la cultura arreu del territori. Ara ja gairebé ho fa tothom, però al seu moment quan va aparèixer Fira Tàrrega no hi havia tants esdeveniments culturals d'aquesta alçada repartits arreu del territori amb vocació nacional de país. I trobo que Fira Tàrrega sí que ho va ser des del principi, s'ha consolidat com això i ha fet escola per molts altres esdeveniments que han descentralitzat la cultura i trobo que és molt, molt important, no?
2: Jo penso que és un dels referents més importants, que ara també és un lloc on també els espectacles també en certa manera es difonen, hi ha també un mercat, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí.
2: Vull dir que també és una estructura molt peculiar.
3: Sí.
0: I com a fira et farmejaràs uns quants espectacles per anar-los explicant durant tota la temporada? És a dir, te'n juntaràs uns quants?
2: Voleu que ho faci?
0: Sí.
2: Doncs així ho faré, sí. Imagineu, no. Sí, i tant. Hi ha moltes propostes molt interessants i us recomano que us hi passeu, si podeu, ni que sigui un dia, pujar i baixar, també és una molt bona experiència.
0: A més, no està tan lluny, no?
3: Què vas? Aquí no dia tiro de pedra, però no has de poder dir això, no? Però aquí al costat.
0: No, m'havies de dir que els llocs no estan a prop ni lluny, que és Tàrrega, és igual.
3: Clar, pels de Cervera és el tocar.
0: Ara,
2: doncs vinga, gent de Cervera, som-hi. I ara us presentaré un grup de música que arriba entrepitjant fort i que es diuen Muniats. No som beto.

0: divertits, frescos, jazzístics i romàntics, però sobretot
1: originals,
0: de Vic.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: és una cosa que veiem reiterades en les seves cançons. Aquest grup, que és nascut de la mà d'en Gil Codina i l'Edu Vergés, sorgeix amb l'afany de desmarcar-se de les tendències urbanes i ultraprocessades d'avui en dia. I, per exemple, com amb aquesta cançó, que és Amb els teus ulls blaus.

sol, funk, jazz, blues, hip-hop, ens intenten fer ballar i us recomano que els escolteu i també que els seguiu a les xarxes on es diuen @ Muniats. I també us presento l'última cançó que és Let Me Know.

0: I amb, com has dit, Muniato?
1: Muniats. M-U-N-I-A-T-S.
0: Doncs és la descoberta musical que us ha portat aquesta setmana la Rita, aquí, que ja anem encarant la recta final del programa, no sense abans sentir la Clara Vinyals i el seu amic Alice, que ens canten No ho sé, des de Lleida i des de Castelldefels.

0: Pep.
1: No. L'Apdicat s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació Dicat.
2: Escoltes els experts.
1: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
3: Recorda regar les plantes.
1: Avisos de la programació. L'Apdicat és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi.
4: Minutets perquè siguin les 10 i aquí mai tanquem el programa sense abans sentir les vostres veus. Avui que us hem demanat per noms de grups, noms que us encanten, grups que odieu amb un nom que us encanta, noms de grup inadequats, massa poc imaginatius. Rita, tu en tens algun d'aquestes subcategories?
5: Diversos.
4: Sí, doncs
5: que,
4: un.
5: Mira, gossos. Búhos. Ha dit un, però és que em vaig a dir molts. És que vaig a fer la meva tesi molt ràpidament. Els grups de música que es posen noms d'animals, per què? Per què? N'hi ha tants, Beatles...
6: És veritat.
5: És que no pares, n'hem buscat la gossa sopa de cabra. Heu vist? És que la que us fixeu, hi ha tants grups de música. Zols, enclova tots.
6: Oques grasses.
5: Ah, heu vist? És que hi ha tota una llista. Sí. Les rates que has dit, Anna...
7: The Monkeys.
5: Les rates locals.
4: Cactus.
5: Cactus
6: és un animal, cert, Roger.
4: Sí, Laia, sí. Va, sentim un recull dels àudios que ens han arribat al llarg del programa d'avui.
8: És important triar un bon nom pel grup perquè, si no, pot passar com a Whiskins Collons, que quan es van fer famosos doncs no van tenir collons i es van dir només Whiskins. El nom de grup que més m'agrada, Antònia Font.
9: I un veig follant Antònia Font a un avió.
8: El grup que m'agrada el seu nom, però no m'agrada el que canten, és els Amics de les Arts. Serà molt bona gent i són molt macos. Fa molta mandra, m'avorreixo escoltant Nub. I Bueno, se no...
10: Doncs mira, sempre he pensat que per què els Pets es diuen els Pets. No sé. M'encanta la seva música, les seves lletres. Són bastant punyents, algunes. I dius, i per què els Pets i les Llufes i tot això? No ho puc entendre.
8: Quin nom li posaria al meu grup? Doncs Famejar Aura Grau o Apocalipsis Zombie.
11: Jo tenia 17-18 anys, teníem un grup de música que el nom era normal, ens dèiem Atac Oi, que després ens van passar a dir Coalició, res de fora lo comú, però sí que teníem una cançó que es deia Carn Humana d'Hamburgueses. Carn Humana d'Hamburgueses! Bon dia!
1: Bé, avui al programa sí, hem tingut de tot, començant per aquest tema dels noms dels grups que ens anaven dient els oients i que nosaltres hem caçat a la primera.
4: Destaca noms de casa nostra com Every Night, per segon.
6: Amiguet, el trobo bastant enginyós, Every Night.
4: Vas caçar la broma? Pot voler dir dues coses.
1: Clar.
6: Jo soc bastant dolenta, pels jocs esperats, sí. El tema de l'Every, que pot ser en anglès Every i...
4: No, en anglès, no, en català, Every.
6: Sí, Every en borratx, català, però, sí, però també pot ser en anglès,
4: en anglès
6: no, Every.
4: Què vol dir?
6: Tots.
4: Cara, vale, i no. Night...
6: Doncs a ganivet, no?
4: No.
6: Ah, no, és knife, ganivet.
12: Ui, això és el lío.
1: Uns oients que han participat també a seccions com el Punt de Partida, portant-nos a punts històrics molt pertinents.
6: La llei que se n'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
4: Mira, Laia, als oients els encanta parar d'història, perquè hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
6: No, què he dit?
4: Me l'agarres con la mano. Vale, gràcies.
1: Al programa també hem parlat de la memòria i dels records a la secció del Dilema. Recordem-ho.
4: Dilema patrocinat per la pel·li El diari de Noah, que trobo que és de les teves preferides.
1: És que no recordo de què anava, era així com nostàlgic, és veritat que deu tenir un punt nostàlgic.
6: Sí, perquè em sembla que són dues persones que recorden com es van conèixer quan eren joves, una cosa així.
1: Oh. Ah, que tenia Alzheimer, potser? Ara no recordo.
6: Ah! Sí. No recordo.
1: Sí, sí. Per cert, acabem de dir, tenia Alzheimer i acabes de dir, sí. No recordo. Ara bé, el programa no sabem com se'ns ha anat de les mans. Amb què? Amb la notícia curiosa que ens ha portat l'Anna.
13: I atenció, perquè els gironins estan passant un calvari amb el campanar de la catedral. Resulta que no marca bé les hores. Ho fa amb dos tocs menys.
1: Com,
13: i de
1: com,
13: fet
1: com?
13: Es veu que quan són les 8,
1: sí.
13: Doncs la campana només sona 6 vegades.
1: A partir d'aquí, no sabem com, hem derivat del toc de les hores al toc de campanes a morts.
4: Com és quan toquen a morts?
6: A veure, no em voldria equivocar, però crec...
1: És com
6: més no, crec que és el tang, tang, tang, tang, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ho he accelerat perquè si no era molt lent.
1: Hem començat a divagar del tema i s'hi ha sumat també la Laura Grau.
6: Jo estic d'acord amb la Montse. Ara, no és quan hi ha dos tons diferents? És com si fos sostingut, saps?
1: Sí, sí, sí.
6: Com si fos una nota sostinguda a dintre del pentagrama.
1: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. També ens hem barallat en directe per quan són aquest toc de morts.
4: És just quan mor, és una estona, és una mica després.
1: Veniu tots cap a missa, que ja el tenim aquí, no?
6: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, i l'endemà o així hi haurà l'enterro.
1: És a dir, home, no!
6: Que sí!
1: Com? Què dius? El toc de morts és quan és a l'enterrament.
6: Que no!
1: Com que no?
6: Ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'esteu posant nerviosa.
1: Imagineu-vos, mig programa així. En fi, mira, parlant de toc de morts, sonarà ara un mort. Michael Jackson és la cançó que han votat tots els oients. Aquesta, ja You Are Not Alone. Sí, sí, fa temps, eh?
0: You are not
1: Nosaltres que marxem, adéu, oients, moltes gràcies per ser-hi un cop.
6: Per aguantar-nos els tocs de mort.
1: No posarem cap toc de morts per acabar.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Escoltes ICAT.

És en Mamaduixa, que també passarà pel Mercat de Música Viva de Vic el proper 18 de setembre, presentant aquest darrer treball amb cançons com el Nen Petit. Què tal? Un quart d'11 tenim la Ludwig Band.

Crumble, una altra de les cançons que han caigut aquest estiu 2026 amb Jesse Reyes. I per aquí tenim les ESPA, que estaran a finals de gener actuant al Palau Sant Jordi de Barcelona. Dirty Work.

El germà en Serra Sol s'està també preparant-se pel mercat de música Viva de Vic i deixin estar Neil Horan. Aquesta és el Slow Hands.

0: friends.
1: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
4: En Joan va baixar la fonda...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

primer tas del nou treball que sortirà el 2027 dels Amics de les Arts. En 10 minuts arribem a les 11 del matí. Anem en marxa també amb aquesta proposta autèntica i directa dels Exilia Elba.

Un altre on si no té la mà del Ed Sheeran, són les Katza i el ritme d'Animal. I així hem començat aquests nous 60 minuts, en tenim més. Ara Moguineta i Julieta, el Bota Bota.

Una altra de les produccions càlides que han arribat aquest estiu, Messalles, navegant amb aquesta onada més, i recuperem també el so de DJ Snake.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escoltes i cats.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hem compartit amb un altre de Party Next Door i endavant amb el dimecres amb aquesta versió dels Manel. És l'Alba Morena. Sí, al mar.

Montsecrets i Tardes de Sol. Qualsevol de... Poc més de 2 minuts per deixar-nos enamorats amb aquest dia qualsevol d'agost. I de Soc un Bohèmio, anem a saborir una altra ara amb l'Albert Peiró.

Després d'un temps de silenci, ens han regalat aquest any aquestes bones vistes. El Savannah, a punt de publicar nou treball, i arribem al migdia amb l'Edu Esteve.

0: demà i fins diumenge d'aquesta nova versió de l'icònic musical de Degoll de Gom.
1: Quatre úniques funcions encara amb entrades disponibles per reviure aquesta història d'amor i d'amistat amb el fil musical del rock català dels 90 i dels 2000. L'impulsor del retorn de Cop de Rock és el jove compositor Jofre Verdolet, que, perquè el situeu, amb només 26 anys, ha escrit dues òperes. Doncs bé, ell, de la mà de la productora usonenca La Barca i amb el Vistiplau de Degoll de Gom i els grups, li ha donat una segona vida a aquest musical que va triomfar a Barcelona l'any 2011.
0: De fet, Verdolet n'és també el director musical i protagonista en el paper d'en Roc. Així en parlava aquesta setmana al Paus Dedicat.
2: El rock català dels 90 va ser no només un fenomen artístic, sinó també social, el polític heavy, i a aquest país ens toca sempre fer memòria, perquè a vegades costa i a vegades oblidem les coses amb massa facilitat, i tenim el patrimoni que tenim, que és molt ric i que, com hem comentat, jo sovint intento, procuro, sobretot els clàssics, els compositors clàssics catalans, recordar-los, posar-los allò que no es mereixen. I amb el rock català, doncs, ha de passar el mateix, diguem-ne. És a dir, no pot ser que la penya, les generacions actuals, no sàpiguen qui era Carles Sabater, tio, això no pot ser. Escolta entre Blanes i Cadaqués,
0: vols tocar per la tramuntana. Si us el vau perdre ara fa 15 anys, heu de saber d'entrada que hi trobareu la música dels Lacs en Busto, també de Sopa de Cabra, Els Pets i Gossos, entre molts altres.
1: La història s'ambienta en un poble de la Costa Brava on tres joves han creat una banda que es diu Cop de Rock. Els fonaments del grup, però, de cop trontollen quan tres noies de les Terres de l'Ebre arriben al poble per fer-hi un comiat de solteres.
0: Una història d'amor i també d'amistat que, tot i que hagin passat 15 anys des de que es va estrenar per primer cop, continua plenament vigent. Així ho han explicat al Rèplica dedicat aquesta setmana les actrius del musical Elisabet Mulet i Júlia Cervera Marçó, que a més també n'és la directora artística.
3: Han passat 15 anys i nosaltres, la gent que ho interpretem, també som persones diferents, no? Però el que és el llibret està completament igual.
4: A part, és magnífic, o sigui, és una història senzilla, però és que parla de molts temes, i abans també ho hem dit, no? De la salut mental. Hi ha un dels personatges que passa per una situació complexa on té un problema d'addiccions, llavors això és vigent tant a l'actualitat, al 2026, i està bé poder parlar també d'aquests temes, no?
0: Per cert, que aquesta nova versió manté, això sí, l'escenografia de Degoll de Gom del muntatge original.
1: I com dèiem, són només quatre funcions, de demà a diumenge, i encara queden algunes entrades disponibles.
0: I un parell de punts més sobre musicals. Agafeu l'agenda perquè el pròxim mes de febrer aterra al Teatre Coliseu un cabaret. Serà una producció pròpia del director italià Federico Bellone, que transformarà el Coliseu íntegrament en l'icònic Kit Kat Club per oferir una experiència immersiva al públic.
1: I d'altra banda, L'Alegria que Passa, de Degoll de Gom, serà el primer musical català que es representarà a la Xina. Serà a finals d'aquest mes de setembre i es podrà veure en català amb subtítols en xinès. Obrim ara l'agenda de concerts. Aquesta setmana a Mataró torna el Posidònia Fest. Nosaltres les
0: dones. La primera cita del festival serà dimecres a les 8 del vespre amb el Becareta Group. L'artista d'Avinyó actuarà a l'edifici La Presó de Mataró cap a les 8 del vespre per presentar el seu últim àlbum, Panical.
1: Demà dijous serà el torn de la Companyia Elèctrica d'Arma.
0: La llegendària Dharma actuarà al casal Nova Aliança de Mataró per presentar la Dharma a un pam, un espectacle íntim i vibrant i també ple de complicitat i en acústic, un format poc habitual del festival fins ara.
1: I és que, com a novetat, aquesta edició del Posidònia Fest s'ha obert a experimentar nous formats. Així ho ha explicat a l'Independents d'ICAT un dels responsables del festival, Carles Moreno.
5: Les principals novetats que presenta el Posidònia Fest 2026 és la incorporació de nous formats íntims i sense sonorització, com podrien ser els concerts de la Companyia Elèctrica d'Arma, de Carlos Coronado o de María Cielos. També un concert amb una sala d'art i una proposta que combina literatura i música amb la presentació del llibre de Toni Castarnado, Cantar sin permiso, que estarà acompanyat de María Cielos, una de les protagonistes del llibre. Seguim apostant per un concert en llengua de signes, en aquest cas el de la Marta Rius, i un concert especial al Cafè de Mar de Mataró, coincidint amb el seu centenari, en aquest cas de la pandèmic.
0: Per aquest concert de la Dharma ja no queden entrades, sí que en queden, en canvi, per al concert de divendres de l'Estart Arrelena.

0: quina fam. El duet musical barceloní, format ara fa una dècada per les cantants Marta Torrella i Helena Ros, actuaran al Port de Mataró. Tartarrelena a les 9 del vespre i una hora abans serà el torn de Terrae.
1: Els dos concerts, com dèiem, seran al Port de Mataró, l'escenari històric del Posidònia Fest, que aquest any, això sí, també s'ha obert a expandir la música per tota la capital maresmenca.
2: El Port de Mataró segueix sent l'escenari principal del Posidònia Fest, un lloc especial i bonic on, mentre escoltem música en directe, podem veure la posta de sol i la sortida de la lluna. Tot i això, el Posidònia Fest vol seguir creixent i una forma de fer-ho és buscant aquests espais emblemàtics de la ciutat de Mataró, com és la presó, el casal de la Nova Aliança, la Múndia, l'Ateneu de la Fundació Nuro, la llibreria Buc de Llibres o el Cafè de Mar. Espais singulars que faran que el concert tingui un plus al simple fet d'escoltar música.
0: Un d'aquests nous espais, ara ho sentíem, és l'espai de creació La Múndia, on divendres hi actuarà el guitarrista flamenc originari de l'Empordà, Carlos Coronado.
1: I si tornem al Port de Mataró, dissabte hi trobareu la Su.
3: I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç i cada cop que penso que existeixes.
0: La jornada de dissabte del Posidònia Fest tindrà diversos actes, però la gran cita musical arribarà també al Port de la Su, que actuarà en format trio. Si voleu anar, encara queden entrades disponibles.
1: I avui a Barcelona, concert de Flaming Groovies. Els nord-americans, que estan celebrant 60 anys de trajectòria, passaran per la sala Upload de Barcelona avui mateix, cap a 8:45 del vespre. També celebraran el 50è aniversari del disc més aclamat, Shake Some Action. Si voleu anar, la sala encara manté activa la venda d'entrades per aquest concert.
0: Els qui també actuen aquesta nit són Banda Neon.
4: Ara no em revisa el ventilador.
0: Originari de l'Empordà actuarà aquesta nit a la Festa Major de l'Escala. El concert es farà a la plaça de l'Univers i és obert a tothom.
1: I en cinema avui arrenca la mostra de Venècia amb la projecció de la pel·lícula Inc.
5: The newspapers say the war is over. They show pictures of rebuilding.
1: És de l'oscaritzat director britànic Danny Boyle, autor, entre d'altres, de títols com Trainspotting, Slumdog Millionaire o 28 dies després. A Inc., Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
0: Això sí, avui tots els focus de la mostra de Venècia estan centrats en George Clooney, que rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement de tota la seva carrera. Un homenatge que anirà a càrrec de l'actriu Laura Dern.
1: I també cinema, queda poc més d'un mes perquè arrenqui el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que tindrà com a protagonista, atenció, l'actriu Bàrbara Rey. Rebrà el premi honorífic Nosferatu. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. I és que, a més de vedet, icona també del cinema del destape dels anys 70, Bàrbara Rey va estar destacant com a actriu aquella època en pel·lícules de terror i fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria. El Festival de Sitges, per cert, recordem-ho, arrencarà el 8 d'octubre.
0: I acabem amb una proposta que uneix cinema i música. Perquè avui arriba als cines IMAX The Lifetime's Tour, Live from Paris, el concert que Katy Perry va fer el novembre del 2025 a la capital francesa durant la seva última gira internacional. Paul Dugdale va ser l'encarregat de filmar aquest concert, que al llarg de 132 minuts permet veure l'artista nord-americana interpretant algunes de les seves cançons més icòniques, com The One That Got Away o Teenage Dream. Dissabte, 5 de setembre, es farà una altra projecció.
1: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia!

sí, tot va tirant, nova tanda de cançons a punt, aquesta hora amb la Jules, i també una altra de les artistes internacionals més escoltades del moment és Leyra, Brand New Channels.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

motivació 100% gràcies a Camper Albo i El Comboi. Arribarem ja a 1:15 amb una de més tranquil·la. És la compartida per Maig i en Mato. Jugant foc. No control, even over his own will.

0: però...
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Són els Almost Monday, que des de Califòrnia ens en deixen una de delicada. I aquí tenim a Karol G, que ens fa pensar ja en l'any que ve, amb dues dates ja gairebé plenes, a l'Estadi Olímpic el 3 i 4 de juny.

Són els parapents, aquesta nova delícia de Le Coq, camí de convertir-se també en un altre dels imprescindibles de l'escena catalana, com Cora. Amb aquesta arribem a la una, perduts, tu i jo.

0: viure dins de mi.
1: Escoltes i cat.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a iCat.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Escoltes iCat.

0: És algo así Batman com
1: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Edgar Nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
5: De què va el programa?
6: A la meva esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
7: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: escoltes i cas.
1: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: Hola, hola, com esteu? Avui aprenem a moure les mans amb una de les persones que millor les mou de Catalunya. Avui també intentarem empatitzar amb el que significa ser una persona queer i negra i amb una expressió de gènere com la seva i sortir al carrer a ballar amb tot el que això comporta, sobretot avui en dia. I avui també parlem de l'escena ballroom i del voguing i del kiki i tots aquests conceptes que potser no enteneu i us ajudarem a entendre. Nosaltres també som neòfits en la matèria i mica en mica n'anirem aprenent. També traurem a col·lació la sèrie Pose, no podria faltar, bona sèrie, i sabrem qui són aquestes mares triades que literalment salven vides. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.

0: Aquests dies hem estat fent un stalking històric, val? Tant la Mariona com jo, com l'Omar. No hem parat de veure a veure què està fent, a veure què no fa. Hem intentat entendre tota la nomenclatura, tots els conceptes que s'amaguen darrere de la cultura ballroom. I tenim feina. Tenim feina. Ens ajudes, no?
1: Clar que sí.
0: Sí? Mariona, tens dubtes, tu també?
2: Alguns? Uf, jo tinc moltes coses a aprendre avui.
0: Mira, començarem, com us deia fa un moment, punxant una cançó que es diu Vogue i que va fer popular la senyora Madonna.

0: Doncs amb aquesta Vogue de la Madonna sonant de fons, dir-vos, com us dèiem fa un moment, que avui en alguna estoneta del programa parlarem d'apropiació cultural. Sempre se li ha dit a la Madonna, que és la més llesta de la classe, que sempre va agafant-se les modes, com surfejant la onada de la moda, quan apareix una moda, ella que s'hi posa, però la primera. És a dir, apropiació cultural? No ho sé, però ser pionera en certs, en apropiació cultural? Segurament sí. En parlem molt. Durant aquesta hora parlarem amb la Jaycee, aquesta ballarina del món de l'esborrum, del voguing, que, com us dèiem, són conceptes que ara mateix procedirem a disseccionar, però jo us donaré pistes. Ella és godmother de la International Gorgeous House of Gucci. També és European Princess de la Kiki House of Cabal. A veure si esteu entenent les coses. En definitiva, és una de les capdavanteres d'aquesta escena Ball a Barcelona, fundadora de Ballroom Encounters, una plataforma que va fundar per difondre i generar aquest espai de connexió entre l'escena i l'escena queer de la ciutat, la Ball i la queer. Per tant, allà hi ha una família que s'està configurant fa anys. I si no heu entès res de tot això, tranquil·líssimes, ara us ho expliquem amb l'ajuda de la Jaycee. Jaycee, per neòfits, expliquen què és la Ballroom, el concepte, i què és voguing.
1: Doncs la Ballroom és l'espai on va néixer el voguing. És una miqueta com la cuna. Uh-huh. Hem d'anar enrere als 60-70. Les persones del col·lectiu que, bueno, en aquella època no el dèiem LGBT, no existien aquestes sigles, eren uns espais on les persones transsexuals i d'identitats transfemenines es juntaven per celebrar la seva bellesa. Uh-huh. Desafortunadament, el cànon de bellesa als Estats Units era el cànon blanc i les persones racialitzades mai podien arribar a guanyar cap d'aquestes competicions. I doncs així, com retrata el documental The Queen de 1969, Crystal LaBeija va iniciar la tradició o el primer esdeveniment en el que exclusivament es celebrarien cossos racialitzats.
0: Exclusivament, sense Exacte. Possibilitat d'un cos caucàsic que pogués entrar.
1: Això canvia amb el temps, però l'inici de la Ballroom Scene va ser aquest espai on es celebrarien els cossos negres, els cossos marrons, les persones latines i les persones transsexuals, un espai on la negritud era celebrada.
0: Vale.
1: Aquests espais eren com concursos de bellesa, no es ballava, el voguing no existia, però amb el temps neixen categories on es celebra les identitats trans, la feminitat, i en aquests espais és on es comença a posar la llavor del que serà en un futur el voguing.
0: Val. Per tant, també aquest lluir-se que veiem a la sèrie Pose, per exemple, que no sé si és una sèrie que tu consideres que retrata bé l'escena.
1: Jo crec que és molt bona representació de com era l'escena ballroom als 80-90. Uh-huh. És molt fidel i fins i tot té al cast persones de l'escena ballroom, dels redactors. Crec que va ser una molt bona oportunitat per deixar a l'escena de la comunitat parlar de la

0: sobre la seva cultura.
1: Deixa'm dir que la sèrie evoluciona cap al drama, però la primera temporada és més aviat lluminosa, que és una altra cosa de la que hem de parlar, de com la gent d'entorns queer, sobretot transsexuals, tenen penjada sempre aquesta llufa de la teva vida és un drama, no? Mm-hmm. Com si vosaltres no poguéssiu celebrar i ser felices i tal, no? Sempre sembla que ho hagueu de passar fatal i els periodistes us preguntem quin és el teu pitjor trauma, etc, etc. Però ja, aquesta sèrie ens demostra que la primera temporada, com a mínim, ja dic que després hi ha drama, perquè si no, no hi ha
2: res. Qui ens agrada un drama?
1: Que si no, no hi ha sèrie. Però que la primera temporada dius, hòstia, que bé, tio, que bé, quina llum.
2: Hi havia, Geis, també en aquest primer ballroom un component de classe? Perquè moltes vegades quan veiem espectacles drag, per exemple, que és una altra branca de la cultura queer, hi ha molt aquesta excentricitat de tenir, de lluir. Allà era una miqueta més humil o també anava de més és més tota l'estona?
0: Bueno, crec que és molt important entendre que l'escena ballroom ve de tractar de fer un mirall de la realitat que no podien viure aquestes persones. I sí, era un espai on tothom volia lluir que tenia una vida perfecta o que podia adquirir tot el que elles volguessin. Era un espai on semblar que tenies molt, tot i no tenir res.
2: Bueno, és una mica el que estaven fent a fora els raperos com flexejant que tenien diners, però en una escena, en un espai segur.
1: Que em remeto una altra vegada a la sèrie, a Pous, òbviament, molts d'aquests perfils venen de llocs de classes benestants o de classe mitjana, però quan són expulsats a casa seva, en molts casos, doncs, òbviament, es troben o al carrer o al límit, no? Per això aquesta abraçada de les ballrooms els hi salva la vida, això que deia.
0: Exacte, i avui dia és molt semblant. Sí. Vull dir, l'escena ballroom aquí és molt similar. Encara tenim a moltes persones en moltes situacions molt complicades i que l'espai ballroom o l'espai on succeeixen les balls és el seu únic lloc per tenir un lloc on sentir-se celebrades i exitoses.
1: Ara en seguim parlant, però abans gràcies primer de tot. Ens has passat un mix que jo estava escoltant sencer i que convida a ballar tota l'estona, el que passa que ja us dic que a nivell de moure les mans em surt pitjor, però és igual, no passa res, tothom és benvingut, tothom comença ballant malament i acaba ballant de puta mare. Vull dir que...
2: I què vol dir ballar malament? És que, Albert, aquest és un altre meló.
1: Aquesta és una... Però no ho veuríem ara perquè ja saps què ens passa després, sí, que ens estem aquí i el guió ens el rebentem. I no pot ser. El que has fet, JC, és passar-nos un mix d'una horeta.
0: Llavors, sí, és un mix del documental Paris is Burning.
1: És de Paris is Burning, que, per cert, l'he intentat veure, no està disponible. Crec que l'aconseguiré, acabaré veient d'alguna altra manera, doncs, com es pugui, però m'han dit que és un dels documentals perfectes per entendre aquesta escena, no?
0: Exacte.
1: Anys 90 era això?
0: Sí, anys 90, i retrata molt bé com era l'escena en aquell moment amb persones de la pròpia escena.
1: Doncs això que sentireu és un mix que procedeix d'aquest documental. Work this pussy.

0: Vinga, amb la música de fons, que aquesta anirem... Aquesta estarà allà, de fons, tota l'estona del programa, i llavors veurem què succeeix durant aquesta playlist. Primer de tot, deixa'm acabar d'entendre un altre concepte, que també és important, com a mínim, bueno, per a totes les persones que habiteu aquest món, però que, a més, en el teu cas, és molt important, perquè hem dit abans que tu ets... A veure, European Princess de la Kiki House de Cabal, Cabal. Una Kiki House.
1: Exacte.
0: Ens has d'explicar també quina és la diferència entre ballroom i Kiki.
1: Vale, doncs comencem per ballroom.
0: Sí.
1: Hem de pensar que als 80-90 es feien esdeveniments competitius, les balls són una mena de competicions, on tothom participava. Però al llarg de les dècades la gent jove que entrava a l'escena no s'atrevia a participar a les balls. I van crear una mena d'escena paral·lela on ajuntaven els joves i creaven les seves competicions com amb menys requisits, més divertides i etc. Què passa? L'escena clàssica veu aquesta escena paral·lela i acull aquesta iniciativa dels joves per aprofitar aquest espai per també convertir-lo en un espai educatiu i per ensenyar als joves sobre salut sexual, sobre com tenir un bon canvi a la vida, un lloc on generar un espai segur per a la joventut, ja que si és veritat que els espais queer on es junta la gent més gran és, a vegades són espais que l'ús d'estupefacients, l'alcohol, abusos de poder, no és un lloc tan segur per la gent jove. A l'escena ballroom, fins i tot a Paris is Burning, podem veure com menors d'edat formen part d'aquests espais. I és molt important aquesta iniciativa de tenir un espai pensat per als joves per guiar-los a tenir una bona vida, a aprendre sobre coses que potser no podien aprendre a casa.
0: Va, llavors podem dir que la Kiki és la primària i la ballroom és la universitat.
1: Exacte.
0: Igualment, la Kiki és la guarderia.
2: Sí.
1: Igualment, aquí a Europa va arribar tot a la vegada. Vull dir, als Estats Units primer van tenir l'escena ballroom fins a potser quasi els 2000 i als 2000, finals dels 90, va aparèixer l'escena Kiki. Com aquí a Europa va aparèixer al mateix temps, dividim l'escena ballroom en el lloc on posem tot el nostre esforç, és la ball gran, i la Kiki és el lloc despreocupat on tu passes bé i on pots gaudir d'aquesta cultura en menor escala i sense necessitar tants recursos i preparació.
2: Perquè ara que parlaves de que el ball és com una mena de concurs, de competició, quins són els elements que s'avaluen en aquesta competició?
1: Doncs dins d'una bol pots trobar-te categories de tot tipus i que engloba o que pot servir per tothom. Tenim categories on celebrem la bellesa, on pots demostrar la teva qualitat a nivell moda, on pots crear música, on pots cantar, on pots ballar, on pots mostrar roba o la teva forma de caminar. Hi ha categories per tothom. Clar, i és molt bonic veure que tenim categories per persones que volen o posen esforç en el seu cos, o persones que tenen una inquietud en fer roba, o persones que els agrada ballar. I és un espai on trobem totes aquestes disciplines.
0: Jo és que vull dir una cosa.
2: Vale.
0: Ara que parlaves de cossos, em deixes cosificar-te un moment?
1: Clar que sí.
0: La nostra convidada avui, la Jaycee, jo, clar, no ens havíem conegut en persona. Jo havia parlat amb tu per telèfon i jo sabia que tu tenies una relació molt directa amb l'esport. I avui t'he vist i he pensat, no m'estranya, perquè t'ho fos envejable, d'aquí la cosificació. Sé que havies tingut relació molt directa, bueno, tens relació molt directa amb l'atletisme, perquè el teu germà és un
1: sí, tòtem. Va ser campió d'Espanya, sí.
0: Que he vist fotos, i òbviament també el tio està fortíssim. I tu també tenies relació amb el handball, amb el balonmano, no?
1: Exacto.
0: Que no em vas acabar fent, però eres, pintaves maneres.
1: Sí. Bueno,
0: apuntaves
1: maneres. De petit feia handball, era com la meva disciplina, m'agradava moltíssim. Tot i així, bueno, jo vaig tenir males experiències amb el meu equip. Recordo que el meu pare em va explicar que es va trobar els meus companys d'equip tirant ous a la meva casa, i això portava passant cada any.
0: Això saps per què? Quina motivació els va portar a fer aquesta merda?
1: Potser era la meva identitat, potser era les meves capacitats, tot i que era una persona bastant femenina des de ben petitona.
0: Però tenies capacitats bones.
1: Jo era molt bon jugador.
0: I vas deixar-ho, eh?
1: I vaig acabar deixant-lo per por, i quan vaig sortir de l'armari vaig començar a fer atletisme com el meu germà, un altre cop reconnectar amb aquesta disciplina. Però jo des de petit sabia que volia ballar i bueno, va ser una miqueta així com vaig començar la meva època rebelde i em vaig començar a escapar de casa per anar a ballar a escoles de dansa, que per sort fan aquesta cosa de deixar-te anar a provar una classe.
0: Bueno.
1: I així va ser una miqueta el meu inici.
0: Et puc imaginar fent classes a totes les escoles, la primera gratuïta, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Les vas patejar totes des de Cerdanyola a Vallès.
1: Cerdanyola, Barcelona, jo estava allà, la primera. Jo me'n recordo que la meva primera classe fins i tot em va sagnar el nas de la por que jo tenia,
2: ai,
1: de la pressió, jo estava cagada. I mira que tenia 16 anys, però per mi ballar era com el que portava tota la vida volent fer i no vaig tenir el valor de fer-ho fins a aquesta edat.
0: Et venia de peca ja? Manifestaves ja passió o una pulsió artística? En aquest
1: jo des de ben petitona apuntava maneres. Jo recordo que a l'escola teníem una optativa que era com arts escèniques, que gràcies a aquesta optativa em va obrir la mirada i vaig veure que tenia com aquesta cosa que em cridava tant l'atenció. Jo recordo anar per les classes cantant i ballant i bueno, gràcies a les professores que potser vaig tindre que em van motivar a perseguir aquesta fam que jo tenia per l'artístic.
2: M'agradaria a mi, Gis, recuperar el que estàvem parlant del vol com a competició i parlaves que una de les categories és la bellesa. Però m'interessa com indagar aquí perquè dius que els orígens són de gent racialitzada. I per tant estem parlant d'un cànon de bellesa completament diferent al que podríem trobar fora de l'escena ballroom. Com es porta això?
1: Especialment aquest cànon de bellesa o el que trobem molt a l'escena ballroom és que la figura de la dona trans, que li diem femme queen, és una figura super celebrada. I és com increïble també quan entres per primer cop en aquesta cultura, veure que una figura que al dia a dia o a la societat està tan violentada, és una figura que celebrem amb aquestes ganes, com que tenim en aquest pòdium.
0: Yeah.
1: I bueno, tenim categories que celebren la bellesa de moltes formes diferents. Tenim categories per cossos grans, categories per cossos fit, tenim categories per celebrar la bellesa femenina, la bellesa de les persones gender non-conforming, tenim per les persones transmasculines també. Tenim categories que engloben una miqueta tot tipus de cossos.
2: Mm-hmm. És a dir, que no hi ha una sola categoria de veure qui és la més guapa, sinó
1: exacte,
2: que hi ha diferents tipus de bellesa que són reconegudes.
1: Exacte. Amb el temps, com que han nascut categories que engloben a tothom. Com vaig dir al principi, l'escena era un lloc per persones trans i persones racialitzades, però amb el temps potser venien dones cis a ajudar les seves companyes trans a participar en aquesta competició i elles es van guanyar el seu lloc amb noves categories per dones cis. Uh-huh. Després entren els amics de les persones que competien, els homes gais, així és com entren els homes gais a tenir les seves categories, donant suport a les persones trans que participaven, es guanyen el seu lloc de tenir les seves pròpies categories.
2: Clar, això és una cosa que em passa molt. A mi, per exemple, l'univers del drag em crida molt l'atenció perquè em sembla una cosa super divertida el fet d'experimentar amb el gènere. Però moltes vegades em sento una mica intrusa perquè dic, no sé si jo puc anar-hi com a dona cis, perquè crec en la necessitat d'espais no mixtes i no vull ocupar un espai que no em pertoca. Però alhora, slay reines, vull estar amb vosaltres. Com podem fer si algú ara ens està sentint i diu, m'encantaria anar a un vol, encara que sigui només a veure l'espectacle, però no vull com envair un espai que no em pertoca?
1: Doncs, bueno, el primer és que necessitem l'ajuda de tothom i que és important també aquesta figura de l'espectador, perquè malauradament no tenim recursos i per poder generar un espai necessitem algú que pagui una entrada i que ens ajudi a financiar aquests espais, així que els espectadors són benvinguts.
0: Uh-huh.
1: Però també és molt important que l'espectador s'informi, que no sempre és el nostre treball informar l'espectador i explicar què està bé i què no està bé, i és important saber quan estàs accedint a un espai que està protegit i com la teva presència afecten aquest espai. És important tenir moltes normes a ballroom no escrites, com cedir l'espai quan hi ha una persona trans que veus que està amb talons i supermaquillada, potser li puc cedir la taula o la cadira.
0: O seient, o que sigui.
1: És molt important entendre que potser no ets la prioritat o el protagonista d'aquest espai quan accedeixes a ell.
0: Jaycee, tinc una pregunta que em ronda des de fa una estona quan has dit que us supercelebreu, no? Que efectivament, aquest espai us dona aquest, doncs, aquesta seguretat per poder-vos expressar de manera totalment diàfana, no?, i celebrar-vos. Però em pregunto com es fa per celebrar una expressió que està mal vista en molts...
2: No diria
0: percentatge, però en un percentatge molt gran de la població, n'estic seguríssim, mal vista i
2: castigada.
0: Amb discursos d'odi, etc. No? De la mateixa manera que les persones grasses, que les persones baixetes, que les persones tal, tenen els seus traumes i tenen els seus, les seves inseguretats, heu necessitat o heu tingut aquesta inseguretat a l'hora d'expressar-vos? M'explico una mica?
1: Sí, t'entenc. I crec que sempre que ve gent nova a l'escena ens trobem amb això. Ve molta gent ferida o traumatitzada per haver sigut una dissidència. Sí. I ho bo de l'escena Ballroom és que quasi totes venim del mateix lloc i entenem aquestes vivències. Hi ha molt autocuidado dins de l'escena Ballroom.
0: Hi ha un moment que detectes, tu sí, ara que ja estàs dins, que aquesta persona que venia amb les seves ferides ja comença a alliberar-se'n?
1: I és molt bonic veure com aquest creixement que té la gent que entra per primer cop i veu un espai de suport, perquè és molt bonic la forma en la que acollim a la gent nova o a la gent que necessita un espai. És com que tothom venim d'aquesta necessitat de trobar a persones que ens recolzin o que ens ajudin o que ens cuidin.
0: Sí.
1: I com sabem com es sent, i sobretot amb tema identitari, aquest respecte de la identitat de la resta sense assumir el gènere de ningú, és molt xulo veure com és tan fàcil respectar a tothom.
0: Tu també has sigut aquesta persona.
1: Mm-hmm, exacte,
0: per tant, l'empatia és molt més fàcil.
2: Anem ja una mica als intríngulis d'això, perquè també jo crec que l'audiovisual s'ha enriquit molt d'aquest cliché que és els egos i les enveges dins de l'univers de els gais, les trans, les mariques, les reinones.
0: Sí. Que els gais són molt terfes, que no sé què, que dins hi ha moltes lluites...
2: Bueno, i que al final, quan hi ha una competició, es generen també enveges dins d'un espai que, entre cometes, ha de ser segur per tothom. Com es gestiona això?
1: Doncs dins de les vols tenim una cosa superxula que es diu la catfight. Quan hi ha un problema, hi ha una batalla d'egos, es soluciona amb una catfight. És com una baralla de gates, seria la traducció.
0: Sí.
1: I el que es fa és, dins de les vols tenim un moment superimportant que es diu LCS, o roll call, que és un moment on es presenta la gent important o la gent que ha fet coses per la comunitat, la forma que han contribuït a l'escena. I en aquesta activitat, en aquest moment de la vol, es presenta a la persona important. Si tu tens un problema amb algú, aquest és el lloc on faràs la teva catfight. Posem que tens un problema amb una persona en concret. Aquesta persona la criden al seu roll call, que és la seva presentació, és una miqueta una crida per al respecte. I tu has de saltar i aparèixer, interrompre aquesta presentació ballant o caminant segons la teva categoria. I aquí...
2: I pot ser que saltin més d'una persona?
1: Clar, sí, clar. Això es diu storm.
0: Storm, quan fas storming... M'encanten les nomenclatures.
2: És que m'estan cantant, sí.
1: És storm. Una mena de lluita per al respecte. I en comptes de barallar-nos, pagar-nos o insultar-nos, ho veiem davant de tothom i l'aplaudiment és una mica la resolució. No cal que n'hi hagi ningú ganador, però és com hi ha una tensió entre nosaltres, les solucions anem al runway, a la passarel·la.
0: Em transporta una mica les arts marcials, fins i tot.
2: No, jo el que penso és, tant de vols conflictes mundials es resolguessin ballant.
1: Total.
2: O sigui, de veritat, que no cal pagar-se, no cal...
1: I és un moment superbonic, hi ha tanta força al veure a dues persones que tenen un problema i es cullen ballar-lo.
0: Increïble. He de dir que això de farmejar aura, que està tan de moda últimament, ho fan a les vols des de tota la vida. I he de dir una altra cosa. Jo no sé en quin idioma us expresseu, si normalment en castellà o què, però és que en català ball, de ball rum, és que funciona perfectament.
2: La habitació de ballar.
0: És increïble, saps? Escolta, sé que hi ha una persona que tu... Perquè, mira, primer, obrim el concepte. Les mares. Tu ets mare de la International Cup of Gucci. Què és una mare? Com funcionen aquestes, si és que es pot dir, jerarquies? Perquè no sé si són jerarquies.
1: Sí, són jerarquies.
0: Són jerarquies. Com funciona això? I com esdevens tu mare? Perquè tu al principi no ho eres.
1: Exacte. No. Jo per donar un bon exemple de lo que és una mare ballroom, explicaré que jo, quan vaig endinsar-me a l'escena ballroom, jo era una persona que cercava persones com jo, com que tenia aquesta necessitat de trobar el meu espai. Uh-huh. I era un moment en el que jo familiarment no estava bé. Jo era un jove amb inquietuds, un jove queer que no sabia... no tenia gent al seu envoltant que semblés gaire. Jo necessitava ajuda. Era un moment en què jo escapava molt de la meva família per trobar-me a mi. I jo vaig conèixer a Kidi, que és la meva mare actual. Uh-huh. És la meva mare escollida. Kidi és una persona racialitzada, exitosa, que em va ensenyar que una persona com jo podia arribar a l'èxit. I veure per primer cop una persona que podia entendre potser moltes de les meves inseguretats, que podia entendre què podia necessitar jo com a jove queer i racialitzat, em va donar una comoditat a navegar la vida. Em va ensenyar moltes coses de com poder viure. Uh-huh. I què és una mare? Una mare és aquesta figura, bueno, és com una mare biològica, és una persona que et guia a la vida i és una persona que tu esculls. I és molt bonic com aquesta xarxa de vincles que es generen a la ballroom per cobrir unes necessitats que tenim totes. Vull dir, quan una persona és expulsada de la seva família, tot i que potser no té família, la necessita i la cerca fora com pugui. I el que passava als 70, 80 i 90 és que aquests joves que acabaven vivint al carrer necessitaven una persona que tingués més recursos i més informació, experiència a la vida, que els pogués guiar. I així és una miqueta com arriba la figura de la mare, com una cosa totalment natural i que ve de la nostra supervivència.
0: Aquesta persona que tenim assegut avui, sembla increïble, oients, recordeu que estem parlant amb Jay-Z, no el marit de la Beyoncé, sinó la millor.
2: La mare.
0: La mare. Perdona, Mariona, és que hem d'avançar perquè tenim... És que clar, la Jay-Z no ho sap, això. Però saps què passa en aquest programa? No. Què és?
2: És una capsa de sorpreses. Val,
0: llavors, hi ha un moment, jo sé que hi ha un moment de la teva vida, Jay-Z, mm-hmm. que tu necessites, doncs això, expressar-te i vols fer comunitat, mm-hmm. i a través de stories, a Insta, cites a gent al voltant del Macba, no? Mm-hmm. Per allà, aquella plaça, la plaça del Macba. Total, que no ve gaire gent, tampoc, perquè la gent té por, això és una cosa que cal subratllar, sí. I tu també acabes agafant por, tens males experiències, mm-hmm. i fuges d'aquell, mm-hmm. d'aquell projecte. Llavors, hi ha una persona que t'impulsa, mm-hmm. i et diu, has de tirar cap endavant, no? Mm-hmm. Qui és aquesta persona?
1: Bueno, Izaskun Ortega...
0: No diguis més.
3: Hola, soc la Izaskun. Deixo aquesta nota de veu per la Jay-Z. Vull dir-te que estic molt orgullosa de tot el que estàs fent per la comunitat i tota la visibilitat i suport que estàs donant a molta gent de Barcelona, d'Espanya i també internacionalment per representar d'aquesta manera. I res, sempre recordo, no, la primera vegada que et vaig conèixer i que et vaig dir, tens que veure aquest documental de Vogue i fer més investigació per la ballroom. I me'n recordo que em vas comentar, a mi m'agrada molt el walking. I jo, sí, però fica-li energia al fem, perquè jo crec que lo petaràs. I res, i sapigué tot el que estàs fent, em sento molt orgullosa. Molts dels èxits, moltes ganes també de veure't, de donar-te una abraçada enorme i que sàpigues que sempre em tindràs per el que necessitis, que t'estimo molt, que ets una part del puzzle que necessitàvem en aquesta ciutat, en aquest país, i ja saps, a tope, t'estimo, guapi, mua, mua, mua, tot el millor per tu i per tota la gent que et volteja.
0: Izaskun Ortega, sí. Aquesta persona que t'estima, això ja queda mm-hmm. claríssim, que ha parlat de walking, que és el que tu volies fer al principi, mm-hmm. que era un ball també que ens remet als anys 70, però finalment et va guiar cap a uns llocs. Mm-hmm. Quina importància té Izaskun, que és ballarina professional, en la teva vida?
1: Doncs té moltíssima importància, jo crec que ja no és conscient, perquè jo quan vaig començar en aquest món de la dansa, jo cercava persones com jo tenia una fam de trobar algú com jo. Jo vaig començar a anar a esdeveniments gratuïts gràcies a la Izaskun, que és una de les persones que aquí a Barcelona genera cultura i espais on podem dansar lliurement i gratuïtament. I jo me'n recordo que un 31 de desembre vaig anar a una de les seves battles que ja feia al carrer i on vaig presentar amb el que sabia fer. Jo encara no ballava Vogue ni res, no coneixia res de l'escena ballroom. I jo me'n recordo que ella es va apropar a mi i em va dir, ostres, tu has de veure el documental Paris is Burning. I jo no en tenia res, la veritat. Jo dic, què diu? Però de cop vaig trobar en aquest documental com una primera referència com gent que semblava a mi, gent femenina que s'apropiava de la seva feminitat i la convertia en un superpoder. I per primer cop vaig trobar com aquesta fam de celebrar qui soc, que és una cosa que mai m'havia passat. Jo era una persona molt, molt petita, molt insegura.
0: Eres tímida?
1: Sí, sí, jo no sortia de casa quasi. I veure que hi ha tota una comunitat que és per gent com jo, em va donar aquesta fam de generar espais, de voler ballar, i tot això és gràcies a ella.
2: I fora de la comunitat, Chase, creus que el món segueix sent com un lloc hostil per gent com tu?
1: Jo crec que visc en una bombolla irreal, perquè jo... O sigui, jo sóc molt feliç i tinc un cercle superbonic de persones trans i persones racialitzades al meu voltant que em fan sentir segura. Però cada cop que surto d'aquesta bombolla, em dono compte de que la vida no és així, que encara aquest món és molt perillós per nosaltres i consecutivament trobo amb amigues o amb germanes escollides que tenen vivències horribles al carrer, perquè el món no està preparat encara per nosaltres. I és molt dur veure que potser surto de festa i no torno a casa, o que potser les meves amigues no trobaran feina o un pis mai.
0: Sí, sí, sí. Escolta, hem d'avançar. Llavors, ens has d'explicar primer qui és la Toro, perquè no ho sé qui és la Toro, però vull saber qui és la Toro.
1: Sí, la Toro és la meva germana, és membre de la International Gorgeous of Gucci i vivim juntes. És una de les meves germanes escollides,
0: sí.
1: I també és una de les meves primeres referències a nivell identitari, de que no s'ha de perquè seguir regles de gènere. O sigui, ella va ser la primera persona que vaig tenir a prop que mai vaig pensar si és un home o és una dona, no? I és molt bonic veure com una persona pot ser tan completa sense haver de definir-la en paraules tan reduccionistes com les que ens dona el gènere.
0: Que és el teu cas, també.
1: També, jo soc molt rara.
0: Nosaltres quan m'hem trucat vam dir pronoms, em vas dir tu personalment, què vulguis, saps?
1: Lo que te salga.
0: Jo et vaig dir, la mare que et va, perquè clar, després jo em lio tot el rato, perquè clar, també ens hem d'acostumar a certs llenguatges i a certes nomenclatures, i el canvi de pronoms a vegades ens costa, etc. Llavors jo vaig pensar, està molt guai perquè són tots els pronoms i així no em puc equivocar, saps? No se'n pot escapar res, o al revés, perquè ara ja no sé com fer-ho.
1: Ja, jo sé que és un lío, però és que crec que el gènere és tan complex. O sigui, jo potser avui em podeu veure d'una forma i demà sóc una persona totalment diferent, i crec que és tan bonic no estar tancat en projectar qui ets com vulguis.
0: Endavant. La Toro.
1: La Toro.
0: És una tia tranquil·la o tu què creus?
1: Jo crec que és una tia xulíssima. Ella fa de tot i crec que la gent queer és super... És increïble perquè de cop són DJs, de cop et fa les ungles, de cop et pentina, de cop és tu encargada en una tenda normal i corrent. Jo crec que és una persona super completa.
0: Però tranquil·la també? Té els seus moments de pausa?
1: No té tants moments de pausa,
0: no tant,
1: però sí que és una tia molt tranquil·la.
0: És que aquests moments de pausa, aquest programa es diu Pausa, i saps que és una mica el leitmotiv de tot plegat, i efectivament, que s'expliqui.
4: Oli, ¿qué tal? Soy Gara, también conocida como la Toro Borges Gucci, para los entendidos de la ballroom. Si tuviese que explicaros de qué forma hago que el tiempo se ralentice para mí, sería coger un día, dedicarme un día a poder hacer las tareas a mi ritmo, sin ninguna presión, porque soy una persona que tiene mucha fijación por los detalles y elementos de lo que hago, entonces siempre me demoro mucho. Y yo siempre voy con prisa, siempre se me exige prisa, entonces lo que hago es coger ese día y permitirme a mí misma hacer las acciones o las actividades de ese día con mis tiempos, con como yo lo resuelvo o lo voy solventando. Y si algo no se puede hacer, pues para otro día que... en el que ya pueda meterme más prisa y más caña. En otro caso, si quisiese como parar por completo la realidad, es muy sencillo. Solo tendría que quedar con mis amigas. Puede ser en la playa, la montaña, irnos a caminar, al cine. Cualquier cosa me hace evadirme completamente de la realidad y ya no sé ni en qué día estoy. Incluso si ya me junto con mis amigas trans a comentar sobre nuestro día a día, ya ahí me olvido de todo. Me podría quedar ahí para siempre, comentando las cosas buenas y malas de nuestra experiencia y nada, pudiendo compartir formas de mejorar nuestra vida. ¡Besitos!
0: A veure, a mi m'ha agradat especialment de la Toro, que és canària, per cert,
1: sí.
0: que no pot parar però la pausa la troba en anar tranquil·la, però fent coses a la vegada. Mm. Sí, quan no apreta el temps, no? O sigui, és activíssima.
1: Sí, no, però és que ella a mi m'encanta. Jo crec que és com el seu... La forma en la que ella viu és una referència per mi. Ella m'ha ensenyat molt de la vida i crec que és un privilegi tenir-la al meu costat, la veritat.
0: Què feu quan esteu juntes?
1: Doncs pues parlem, fem de tot. Molt, és que som molt inquietes, som molt creatives. Ella sempre fa ungles, pentinem perruques, parlem molt, juguem al parxís, ens agrada jugar molt a jocs de taula.
0: El parxís crec que és un joc que s'ha de reivindicar.
2: 100%.
0: El parxís, que és de iaios, m'és absolutament igual, m'encanta el parxís. Jo aquest estiu he jugat al parxís.
2: Reivindiquem el parxís.
0: No el catanis.
2: No,
0: el parxís. Efectivament, Jaycee, com et pots imaginar, no hem contactat amb la Toro perquè parlés d'ella només. Mm-hmm. L'hem dit que parli de tu. Oi. Llavors, ara, jo t'aviso que ploraràs una mica en aquest programa. Escolta'm què diu la Toro de la Jaycee.
4: Si tuviese que contar alguna anécdota con Jaycee, y mira que tengo, porque hemos estado ya muchos años viviendo juntas, compartiendo y siendo amigas también muchísimo más, empezaría contando como el mini flechazo que fue empezar a verla, a hablar con ella, a quedar, incluso a vivir juntas, porque tampoco tardamos muchísimo tiempo en empezar a vivir juntas. Yo creo que fue algo que no nos esperábamos porque nos conocíamos, nos teníamos el ojo echado, sabíamos quiénes éramos, pero pues nunca habíamos tenido ese impulso de relacionarnos. Y en cuanto empezamos, no paramos. Y no paramos de ninguna forma, de viajar juntas, de enseñar juntas, de trabajar juntas, de mil cosas. Cocinar, es que no me cansaría, la verdad, que con Jaycee he compartido parte de mi vida, de decir. Y si tuviese que contar algo más concreto, sería la de veces, porque no ha sido solo una, no es solo una anécdota, la de veces que hemos compartido viaje y hemos compartido hotel. Si a ella a lo mejor le ponían hotel y yo viajaba por placer, me unía a ella. O si yo viajaba por trabajo y ella viajaba por placer o por disfrutar o aprovechar la situación, meterla en mi hotel. Siempre hemos buscado la forma de que las dos estemos cómodas, de que si alguna sube, la otra también suba. Si a una le ofrecen algo grande, como buscar de qué forma sea algo colectivo. Y creo que al final para eso también es la familia, ¿no? Para apoyarnos y buscar formas de sacarnos adelante. Yo creo que ella ya me conoce tanto que sabe cuando en mi cabeza pasa algo. Y por eso la verdad que le aprecio mucho y le quiero mucho.
1: Que mona.
2: Monis. Continuem amb la Jaycee. Us recordem que és ballarina del món de les ballroom i de l'univers voguing. I vull parlar, Jaycee, sobre el tema dels espais no mixtes i dels espais segurs. Per què? Crec que moltes vegades des del feminisme, sobretot, hem parlat d'espais segurs, però de què estem parlant exactament? Perquè no és el mateix per mi un espai tolerant d'un espai que sigui realment acollidor.
1: Mm-hmm. Bé, jo realment vull dir que no crec que existeixi els espais completament segurs. Crec que és superdifícil crear un espai on tothom pugui ser lliure o que es pugui sentir segur realment. Però crec que és superimportant l'existència dels espais no mixtes. Jo he de dir que vaig estar a punt de deixar l'escena ballroom en un moment perquè se'm va vendre que era un espai per gent com jo i al principi a Barcelona no hi havia un espai on hi hagués gent com jo. I com va començar l'escena ballroom o ballroom encounters va ser justament com un espai no mixta, un espai on per primer cop vaig trobar-me a mi amb més persones racialitzades i més persones trans únicament compartint un espai i navegant el que era aquesta seguretat que sentia i es respirava a un espai on no havia de justificar la meva identitat o protegir la meva negritud.
2: Mm-hmm. És que moltes vegades quan es parla d'espais no mixtes hi ha gent que parla de segregació, però jo crec que és diferent separar per excloure que separar per protegir. Una mica l'univers del ballroom pretén això, protegir les identitats més dissidents?
1: Exactament, i crec que ara mateix el ballroom és un espai que inclou quasi a tothom, i és un espai que protegeix a qui protegeix perquè ho necessita, i si no tinguéssim aquest espai no n'hi hauria cap altre, no conec cap altre espai pensat per persones trans i per persones racialitzades.
2: Mm-hmm. Ara que deies que és un espai que acull a tothom, com es gestiona l'arribada de gent que se sent atreta per l'univers ballroom però que no coneix gaire la història? I parlem una mica també del debat aquest de fer pop, moviments que són mainstream i si allà es perd alguna cosa.
0: Moviments que són al revés, que són underground.
2: O sigui, que són underground, sí, per l'exemple més clar és que hagi de venir Madonna, que és una dona blanca, a popularitzar una cosa que històricament no li pertany.
1: Crec que, tot i que té moltes coses negatives quan algú s'apropia de la nostra cultura, Madonna no ho va fer malament. Crec que ella va donar oportunitats a persones de l'escena ballroom a arribar a escenaris com els dels seus tours, i gràcies a això, ara, persones de l'escena ballroom podem gaudir de treball o exposició a la que no podríem haver gaudit mai abans. És més, jo crec que abans de que se'ns popularitzés, se'ns veia com pallassos, com
0: frics.
1: Sí, i ara som dignes de celebració, la gent ens mira i vol fer el que fem. I crec que això també és un privilegi, el tenir espais a escenaris, tenir espais a la ràdio, tenir espais a la tele.
0: Gent que us mira, Madonna. Exacte. O Nati Peluso.
1: Sí.
0: A veure, ens has explicat la teva relació amb la Nati. Aquí convidem al programa, estàs formalment convidada, estimada Peluso, quan vulguis. Tu estàs en aquesta derivació, diguéssim, del seu últim disc, que es diu Grassa, i que ha fet un tour increïble. Ella s'ha inventat el Grassa Club, no? Que és una festa, és una celebració on ella i convida a gent a expressar-se, DJs, ballarines, com, per exemple, la nostra convidada d'avui, Jaycee, que d'aquí un parell de setmanes te'n vas a fer una altra d'aquestes festes a Gran Canària, i ja es faran la promo allà, suposo. Però això...
2: Imagino que aniràs amb la Tor, o si és a Canàries.
1: No, ojalà, ojalà.
2: No!
0: Però si ha dit que s'apunta
1: sí.
0: tot.
1: No, sí, però potser anirem a Tenerife o alguna cosa així.
0: Llavors, la Nati està abraçant la cultura, no? També, sí. perquè veig. Quina relació hi tens?
1: Doncs me l'estimo moltíssim i crec que és una de les primeres artistes que ens acolleix d'aquesta forma. És super simpàtica, ens tracta super bé i es posa al mateix nivell que nosaltres, balla amb nosaltres, assaja amb nosaltres, i és una cosa que no he vist altres artistes fer, com acollir-nos d'aquesta forma i amb el respecte amb els que ens tracta. Ella ens escolta i sap celebrar-nos i donar-nos a l'espai per brillar.
2: És que moltes vegades, quan parlem amb ballarines o amb coreògrafes, parlem d'això, de que sempre esteu al servei d'un artista més gran, com que no sou moltes vegades el protagonista. Com es porta això i el tema drets, el tema precarietat en general?
1: M'ho he de dir que, en general, quan treballem amb artistes no sempre tenim bones experiències.
2: Ja.
1: Tot i així, crec que tenim molta sort de poder accedir a aquests treballs, perquè abans persones com jo no arribàvem a un escenari, no arribàvem a tenir un solo a una gira. I crec que és molt bonic que persones com Nati o com Aitana ens donin l'oportunitat d'accedir a aquesta exposició i que ens paguin i podem treballar amb elles de forma justa.
0: Per cert, Aitana, tu hi tens quina relació tens amb Aitana?
1: Vaig treballar amb ella amb el seu tour, Metamorphosis Tour.
0: L'anterior, eh?
1: Sí.
0: Coses de la vida, demà ens visita una altra ballarina, que es diu Elena Marín, que no sé si la coneixes, l'Helena, sí. que treballa i que demà, d'aquí dos dies, té bolo, o tres, té bolo al Sant Jordi, fa quatre de seguits amb l'Aitana, en aquest nou tour de la cantant del Baixlu, l'Aitana, que compta amb una ballarina, l'Helena Marín, que, atenció, ha treballat amb gent com Aitana, sí, Douchi, també, però sobretot Snoop Dogg, que a mi em fa especial il·lusió que ens expliqui coses de Snoop Dogg. Això serà demà a les dues del migdia aquí a pausa. Ara el que t'he de preguntar també és la teva relació amb el Mercat de les Flors. Perquè jo tenia un neguit que em voltava per dintre, Jaycee. De la mateixa manera que quan jo pensava molt en els grafiters, no? Sobretot en Basquiat, en tota aquella generació que de sobte, després de pintar parets a Nova York, els museus se'ls van apropiar i van exposar a museus, la comunitat afroamericana deia: home, això que està passant ara mateix ens treu tot l'underground i tota aquesta cultura de carrer, no? Llavors, en el vostre cas, el fet de que tu ara estiguis al Mercat de les Flors, ja ens expliques què estàs fent, t'ha provocat algun dubte?
1: Pues diré que no, que tinc molta sort d'haver treballat amb el Hop i el Mercat.
0: El Hop és el Hop Festival, eh?
1: Sí, crec que és molt important que institucions ens ajudin a generar espais, perquè avui dia és molt complicat per nosaltres trobar un espai on poder fer una vol. Jo ara mateix fins i tot estic intentant organitzar una Kiki i és impossible arribar a trobar un espai en bones condicions, i el que ha fet el Mercat de recolzar tota la producció d'una vol que va passar l'any passat i va ser un increïble. Ens dona l'oportunitat a les persones de l'escena ballroom a gaudir d'un espai com és el mercat i el poder celebrar els nostres cossos d'una forma digna i en un lloc i amb l'exposició que té el Mercat de les Flors.
0: Ara ja estàs fent un stage, diguéssim, un stage de creació, no? Obren aquest espai dins un programa que es diu...
1: Com
0: es diu?
1: Cèl·lula.
0: Cèl·lula. Sí. Celebrem això que tenen la gent del Mercat de les Flors i tot aquest procés, cap on creus que et porta? I si hi ha un deadline allà...
1: Bueno, està sent increïble. Estem en aquesta producció del Mercat coreografiada per Valentina Sati i Aina Lanas. La producció o les... L'obra que s'està creant es diu Agogó i és una obra que celebra la figura de l'Agogó, que jo he estat seguint Gogó des dels 18 anys i em fa moltíssima il·lusió estar en un projecte de recerca sobre aquesta figura. I estrenem el 2 d'octubre, o sigui, em fa moltíssima il·lusió.
0: No?
1: Clar que sí, és una peça superxula, els intèrprets són xulíssims, la música és xulíssima.
0: És ja.
1: Sí. Ara després m'aniré a l'assaig, que m'estan esperant.
0: Ah, sí, eh? No t'aniràs a veure la teva parella, per exemple?
1: No. Ojalá.
0: La veuràs avui o no? Sí.
1: Ai, que em fareu plorar o algo.
0: Ara ploraràs moltíssim.
5: Hola, JC, com estàs, amor? Suposo que deus estar flipant que apareixi aquí pel programa de ràdio. M'agradaria dedicar-te unes paraules. JC, aquest Nadal farà 2 anys que compartim la vida junts i no puc estar més feliç del que estem construint. Aquest últim any ha estat ple d'aventures i hem realitzat un dels grans somnis que teníem conjuntament, que era anar a Brasil. És molt fort perquè és impressionant com passa el temps quan estàs feliç amb algú. M'agradaria aprofitar aquest espai per donar-te les gràcies per haver aparegut a la meva vida. Potser poca gent ho sap, però jo, des de fa molts anys, soc gran admirador teu. És més, abans que comencéssim la relació, ja era admirador teu. I no només t'admiro per la persona que ets, sinó per tota la feina que fas cada dia per la comunitat, especialment per les persones trans. És molt bonic veure com creixem junts, dia rere dia, amb la llibertat, amor i respecte. Em sento immensament afortunat de tenir-te al meu costat i, sobretot, vull que sàpigues una cosa, que t'idolatro moltíssim i t'estimo amb tot el meu cor, el meu petit labú. Ai,
1: que bona!
0: És en Sam,
1: sí. El
0: teu nòvio.
1: Sí.
0: I jo... A veure, la Mariana t'ho pot certificar, Jaycee. Nosaltres no busquem aquest tipus de missatges.
1: Sí.
0: Això va ser en Sam que lliurement va decidir dedicar-te una carta d'amor. Però que sàpigues que nosaltres li diem, parla'ns a la Jaycee.
1: Sí.
0: I tiren... Vull dir que sàpigues que no anem a buscar que ploris. Però si t'emociones,
1: ploro.
0: Ho celebrem igual. Sempre celebrem la ploració en aquest programa. Sí.
2: Plorar d'amor és la cosa més bonica del món.
0: Infinites vegades, sí. Escolta, hem de sentir una altra nota de veu i ens queden 13 minuts de programa. Jo crec que tenim temps.
2: Sí.
0: Però teníem la playlist sonant de fons, no? A veure com sona.

0: A veure, Jaycee, perdó, fer de errades. Abans he dit que la nostra convidada de demà, la Elena Marín, va treballar amb Douchi, aquesta rapera que a mi em sembla iconiquíssima.
1: Sí.
0: Però no va ser Elena Marín, va ser la Jaycee, que tenim aquí asseguda amb nosaltres. També amb la Katy Perry, amb la Aitana, amb la Nati Peluso, com dèiem abans. M'interessa molt saber Douchi. És que a mi m'agrada molt el hip-hop, ja crec que ja ho estàs notant. M'interessa saber molt. Demà a l'Elena Marín només li preguntaré per Snoop Dogg i avui a tu per Douchi només. Què vas fer-hi?
2: Doncs vaig fer un videoclip amb ella.
0: Quin?
2: Que ara mateix m'ho dius i no recordo el títol de la cançó, però va ser Douchi amb Katy Perry i va ser increïble treballar amb ella, també perquè va ser una referència per mi veure que ella només treballava amb gent negra. O sigui, tot el seu equip, maquilladors, cabell, estilisme, fotògraf, tothom era negre i jo en aquell rodatge vaig tenir una super mala experiència perquè venia, crec, amb l'equip de la Katy Perry i em van fer un destros al cabell.
0: El cabell, és que això és un tema que hem encarat bastant. De fet, aquest dilluns passat, que va venir Yolanda Say, una actriu i cantant que ens agrada moltíssim, no sé si saps qui és, amb la Yolanda obríem el tema de com anar al món del teatre, als espais de caracterització i sobretot de perruqueria, que és un tema que jo domino molt, com sabeu. Era un drama que moltes vegades les actrius afrodescendents les enviaven a les seves perruqueries de confiança perquè no hi havia gent que en sapigués. En el teu cas t'ha passat igual?
2: Sí, no sé, va ser horrible. O sigui, imagina't, estar a punt de treballar amb Katy Perry i Douchi, està amb l'estilista de cabell, amb el perruquer, i que et destrossa la perruca. I clar, jo els vaig dir, si voleu me la poso jo a casa, que jo m'ho sé posar. No, jo soc perruquer, jo t'ho faig. I va fer un destross, vaig anar amb una gorra per tratar de tapar el que em va fer. Ai, i bueno, va ser horrible.
0: Però no ho podia haver fet la perruquera de la Douchi.
2: Clar, és que jo anava amb l'equip general
0: de Katy Perry.
2: Sí.
0: Et van posar amb aquell perruquer. Un senyor, no?
2: Sí, un senyor d'aquí, però va ser horrible.
0: Bueno, doncs això, si us plau...
1: Notalment, però sempre ment.
0: Sí, gent del món de l'estètica, poseu-vos les piles també.
2: Sisplau.
1: Que tampoc exemple... no estem demanant gaire cosa, és saber tractar un cabell per les seves característiques.
0: Sí. Bueno, jo no sé si la meva tieta perruquera de tota la vida sabria ni com començar, perquè la majoria de les seves clientes sempre eren dones blanques, però bueno, seria aprendre, no?, posar-se les piles,
2: bueno,
0: perquè el món, gent, ha canviat.
2: Fins i tot, jo vaig tractar d'estudiar perruqueria aquí fa 2 anys, em vaig apuntar a un curs i vaig fer 3 mesos, i en 3 mesos no em van voler parlar de cabell afro en ningú moment, i ho vaig haver de deixar, doncs... perquè jo volia aprendre sobre el meu cabell i com tractar perruques, com tractar rínxols, i no.
0: Ja.
2: I em vaig donar compte de que està malament des del sistema educatiu.
0: Bueno, aquests microracismes o mig, no són ni micro ni macro, aquest, jo trobo.
1: Racismes.
0: Sí, efectivament. Escolta, quan jo... Clar, et volia parlar d'aquest espectacle que faràs i cap on creus que anirà, i si tens una mica d'intenció divulgativa també amb això que
2: doncs
0: fareu.
2: Sí, perquè m'agrada moltíssim el que estem fent. Crec que és un somni estar treballant fent aquest treball de celebració de la figura de la gogó. Crec que no es dona la importància suficient a aquesta figura. Crec que és cultura de club i que és una de les protagonistes del club i que s'ha de mirar a la gogó amb altra mirada, mirada d'admiració.
1: Uh-huh. És que moltes vegades tractem com tot l'univers del cabaret, de les gogos, dels clubs, com amb compassió, com amb una mica de pena.
0: Sí.
1: I crec que és una cosa que hem de deixar de ser com maternalistes i paternalistes amb la gent que us dediqueu a l'univers de la nit, no? Uh-huh. Però tampoc... És que a mi també el que em passa, Jace, és que sento que deu ser esgotador per vosaltres ser didàctiques tota l'estona.
2: Exacte, tens tota la raó. I mira, jo admiro molt el que faig a les meves companyes i m'agrada moltíssim el que estic fent. I m'agradaria que la gent sapigués que són treballs dignes.
0: Ja. La teva mare, per cert, qui és?
2: Judit Odius Kid Ismael. Clar, és que tinc dos mares.
0: O Jennifer.
2: Ah, Tanesha, potser.
0: Tanesha? És que no sé
2: brasileña.
0: Qui és. Brasileña.
2: Sí, la Tanesha.
0: Però si Jennifer de nom, no?
2: Sí.
0: Però el nom artístic és Tanesha?
2: No, haureu parlat con la Tanesha.
0: Avui tenim el document més carioca que hem tingut mai en aquest programa. És curt, però és intens, i a més a més, és que jo aquelles sonoritats em flipen. Sí. I a més, com que sé, tu ets, tu, la teva mare, no, el teu pare és
2: cubana. La
0: teva mare és cubana.
2: Sí. Semblo brasileña,
0: però
2: no,
0: és que és cubana. El que t'anava a dir, sembles brasileña. Sí. Llavors, Brasil, entra per la porta de la pausa.
3: Hola, mi princesa. Aquí es tu madre, Tanisha Cabal. Estoy aquí para decirte que estoy muy orgullosa del artista gigante que eres. Amo nuestra conexión y amo también ser tu madre y tu amiga. Me inspiras mucho y también te extraño mucho. Gracias por existir y ser como eres. ¡Mua! Te amo.
2: Ay, la amo.
0: Ay, ya se nota. Escolta, ¿qué representa una mare per una...? És a dir...
1: I existeixen com... pares, també?
2: També existeixen pares, sí. Mm-hmm. Però per mi, Tanisha i fins i tot una figura d'una mare és com on em projecto. Sento que sense aquestes figures que em recolzen i m'han portat a arribar on soc ara, no ho pogués haver fet sense elles. O sigui, crec que és molt important aquestes figures de suport que ens acompanyen en la nostra vida i ens ajuden a arribar on volem arribar.
0: És que l'últim dubte que em queda és quan tu et transformes en mare. És a dir, hi ha d'haver un nivell de seguretat? Hi ha algun tipus d'ajuda externa o d'empenta de les teves pròpies mares que et diuen, ara ja estàs preparada?
2: Crec que és una cosa que passa una miqueta sola. Dins de la ballroom, com que adoptem aquestes conductes i és una cosa cultural nostra d'acollir i de cuidar i d'educar. Val. I jo aquí a Barcelona porto un treball de 8 anys acompanyant i cuidant a joves i a persones que ho necessitaven dins d'un vital, però també dins de l'escena, dels espais queer, de com habitar-los, del treball que estic fent jo aquí a Barcelona, i crec que això m'ha portat a poc a poc a ser percebut com una figura materna d'aquesta ciutat. I vale. Crec que no només els que em criden mare perquè són els fills de les meves houses, sinó que també hi ha un munt d'altres persones dins d'aquest col·lectiu del que diem Ballroom Encounters que es troben com acollides per mi, tot i que el meu objectiu no era dir-los filles, sinó que és una cosa que ha sortit sola en aquesta
0: comunitat. És natural,
2: comunitat.
0: No? El procés, doncs, entenc.
2: Sí, és una cosa que passa molt a l'escena queer, que ens cuidem molt, i és molt bonic això gratuït de cuidar-nos i d'acollir-nos.
1: És, per tant, potser el primer cop a la història en els que els fills poden triar les seves mares?
2: Sí, crec que és molt bonic, tot i que crec que és una cosa que trobem a moltes cultures, però jo crec que és un regal que funcioni així. I haver trobat una comunitat on em sento tan a gust i on sento tot aquest suport gratuït.
0: Mm-hmm. Que bé, quin projecte tens. Per cert, una cosa que no hem dit, que ens queden, 4 minuts. No ens has parlat de què són exactament les Ballroom, de què és exactament Ballroom Encounters. Això és un projecte teu molt totxo i crec que no n'hem parlat prou, per això tu ho impulses.
2: Sí, crec que Ballroom Encounters és una mica com mi bebé, però també com el que he necessitat tota la vida. És una mena de col·lectiu, per dir-lo d'alguna forma, que utilitzem per generar espais per gent com jo, com jovenets trans que estan buscant el seu espai, joves racialitzats que mai han estat amb altres persones racialitzades i necessiten un lloc on aprendre de la vida. És ara un lloc on no només fem classes de voguing, sinó que també tenim projeccions de documentals, on fem xerrades educatives, on fem assajos. És un lloc on ens reunim i ens cuidem i aprenem totes juntes.
0: Molt bé. Estava veient ara la programació del Mercat de les Flors, ja per tancar-ho bé. We Are Novias és és el projecte que feu. Sorgit d'aquest programa de creació que des del Mercat de les Flors s'impulsa fa temps, que es diu Cèl·lula, i això és del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de setembre. Tenim un parell de cap de setmanes per venir-vos a veure. Sí. Tu hi ets, al de l'escenari?
2: Sí,
0: allà
2: estaré.
0: Què podem saber?
2: Bueno, us puc dir que teniu un grup de 8 gogos superxules.
0: Espera, 8? M'he perdut aquí.
2: Que són 8 intèrprets superxules que, vale. Bueno, farem un viatge totes juntes, experimental, visual, sensorial, sobre la figura de la gogó.
0: Vale. Que no és només exhibició, una gogó. Hi ha molt més fondo.
2: Hi ha molt més fondo que només un cos.
0: Molt bé. Doncs escolta, que ens quedem aquí. No sé si vols anunciar alguna altra cosa, si tens algun altre projecte, Jaycee.
1: Que me caso.
0: Hòstia, sé guapíssimes.
1: Ara, després de la seva parella.
0: Acabes d'imitar la Veneno en directe.
1: Increïble. L'última notícia ja.
0: Mira, ara obro el meló de final de programa, però fa 20-25 anys aquestes figures, la Veneno i tot el seu grup d'amigues, no?, que a més tenien noms increïbles, totes sí. elles, eren frics de la tele. La Veneno se la maltractava en tots els programes.
2: Sí, mediàticament.
0: Mediàticament, i mira els passos que hem fet, per tant, sí. o que heu fet, perdona, que n'heu fet moltíssims, no? Per tant, celebrem una miqueta i referent, la Veneno sí. i tota aquesta gent per vosaltres.
2: Sí, sí. Per mi, tota persona queer que arriba a l'èxit, per mi és un referent. I ojalà seguim arribant a l'èxit i ojalà segueixin creant aquestes oportunitats com estar aquí amb vosaltres i poder compartir una miqueta de les meves experiències o els meus coneixements. I res, que faig una crida que tothom faci un esforç per crear coses, juntem-nos, cridem juntes, que se'ns escolta més.
0: Molt bé, doncs és que ja està. Ja no em queda res més a dir. Que Jaycee, gràcies, m'ha encantat conèixer-te, de veritat.
1: Tenim, Albert, una cita, tu i jo.
0: Tenim una cita...
1: Hem d'anar a algun ballroom.
0: Bueno, o al mercat, a veure el dia 2 d'octubre.
1: Albert, jo vull tenir amb tu una catfight i arrencar-nos les perruques.
2: Total, això ho vull veure jo.
0: Jo també m'agradaria veure.
1: Sobretot veure't en perruca.
0: Sí, gràcies. Jaycee, gràcies.
2: Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Dani Expósito, Omar Barón, Mariona Batalla.
1: Fins demà,
0: que demà Elena Marín, dos dies abans del seu bolo al Palau Sant Jordi amb la senyora Aitana. Adéu.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs bé, un dia més aquí de rutina. I tu?
1: Un dia més en la ofi.
3: Però avui estic pentinada, no com ahir, que tenia uns cabells de boja.
1: Avui?
3: Mira. Avui m'he posat cera, però com si, bueno, com si hagués de plastificar-me.
1: A tu et funciona molt una mica de cera, oi, de cabell?
3: Una mica no. A mi em funciona
1: quantitats industrials, potser, millor.
3: Faig així amb la mà cullera i faig... i me l'empastifo tot sencer. Tu com estàs?
1: Jo, mira, estic molt bé. Ara, abans d'entrar, m'han arribat molts paquets i, per tant, estic molt contenta perquè és com si haguéssim passat els Reis.
3: M'encanta un paquet i quan no és tou.
1: M'ha arribat, et diré, un pendrive de 3CAT en forma de micro, que és perfecte perquè sobre jo de petita estava obsessionada amb els pendrives i les formes de pendrives divertides i m'ha arribat una en forma de micro supermono, que sembla el micro d'iCAT, i també un e-book.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, és que he decidit que vull deixar de llegir llibres físics perquè no m'hi queden a l'habitació.
3: Ah, vale, llavors ara anem a ser una digital queen.
1: Sí, ara anem amb tot. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 2 de setembre, sabem que...
4: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera.
3: Ahir va sortir el tràiler de La Bola Negra, el segon tràiler, la nova pel·li dels Javis, i la veritat és que ja està fent bastant soroll perquè podria arribar als Oscars. La pel·lícula, recordem que va destacar al Festival de Cannes, guanyant el premi a millor direcció, i és bàsicament una història que està inspirada en textos de Federico García Lorca i Alberto Conejero, i barreja tres èpoques diferents parlant de temes com que la identitat, parla de fets històrics, parla també doncs, de tota aquesta homosexualitat reprimida, a més té un repartiment fantàstic, tenim en Guitarrica de la Fuente, que és la superestrella de la pel·li,

0: de setembre, sabrem quina és l'escollida final. Quina d'aquestes tres és la que diuen aquesta es presenta.
1: Hi ha nervis, creus que serà la bola negra?
0: Tot apunta a que volen que s'emporti l'Òscar directament.
1: Tinc unes ganes de veure-la que només de pensar-ho s'ha marissat la pell.
0: Espero que guanyi l'Òscar, no és broma.
1: Jo també, que guanyi, i sobretot, bueno, clar, primer ha de passar aquesta votació.
0: Els premis Òscars, una pel·li dels Javis. Turn down for what? Següent tema.
1: Wow, t'has passat per mi aquí, Bueno, família, heu de saber que una vegada més s'han escampat fake news al Lovdicat. Jo és que ho sento, ja no sé què fer. La veritat. No sé si recordeu...
2: No podem parar.
0: Somos addictes a la fake news. Vale?
1: Es veu que, bueno, no sé si recordeu dilluns que vam parlar que l'Illo Juan havia parlat i havia dit que tenia pensat casar-se l'any que ve. Jo ja vaig avisar que a mi em feia tota la pinta que ho deia per buscar viralitat i aparentment així era.
3: Que me dice mía, que me dice que calor.
1: La Lola Índigo ha desmentit el rumor pel seu canal de difusió de WhatsApp i ha aclarit que no es casa amb l'Illo Juan. Segons ella, l'Illo Juan es casa amb l'Andrés, que és el seu millor amic. Mira, jo aquest lore, aquesta broma, no l'entenc, em falta molt de context. En qualsevol cas no em fa gràcia.
0: A mi tampoc.
1: Penso que... i segueixo amb la meva vida.
0: Però crec que és una broma com de parella heterosexual, perquè les meves amigues que tenen un nòvio sempre diuen, jo pateixo més per al millor amic del meu nòvio que per les noies que li van darrere.
1: Per què?
0: Perquè es diuen que semblen nòvios ja, saps?
1: Ai, que bonica.
0: I penso... Oh. Que cuqui, tio!
1: Que cuqui, que cuqui!
0: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Pèls de punta. Per mi han tardat molt en posar la cançó, sort que portem 3 dies de temporada, però hem tardat. Família, s'ha tancat el mercat de fitxatges, això ens la pela molt, però no ens la pela pel Barça, perquè tot i que no hi hagi hagut massa canvis, hem de saber que Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid, que havia de venir aquí al Barça, nosaltres l'estimàvem, el volíem, i allà li fan bullying, doncs mira, es queda allà. I Marc Casado marxa cedit al Deportivo de Coruña, que això a mi em fa pena perquè tinc la samarreta de la temporada passada amb el seu dorsal. Llavors m'arrepiento de todo, però bueno, ganes de que torni el nostre perfecte més perfecte, que passarà d'aquí un any, per tant no passa res.
0: Però és com els tatus que es serveixen per recordar una bona època, tot i que les coses
1: tornarà d'aquí un any.
0: Canvien.
1: Tornarà
0: bueno, però da igual, potser ha canviat moltes coses.
1: Potser
0: i si no,
1: no
0: torna?
1: Ja, vale.
0: Nah,
1: i si es jubila,
0: no, se sap, clar,
1: no sabem res, oi?
0: No sabem res. I demà es publica oficialment el tràiler de la sèrie d'HBO Harry Potter i la Pedra Filosofal, sèrie que ja ha tingut bastant de ressò perquè diu que vol construir el seu propi imaginari allunyant-se del que ja existeix. Que va crear la Warner Bros. Amb les pel·lícules icòniques. Han canviat fins i tot, atenció, els escuts de les quatre cases de Howard.
1: Què?
0: Imagina-te.
1: Les Potterheads deuen estar, bueno,
0: sí, bueno,
1: histèriques, no?
0: Arrencant-se els pèls del seu head, perquè els deu fer molt de mal. Però bé, diuen que ara seran més fidels a com els descrivia l'autora al llibre.
1: L'autora que...
0: És el que t'anava a dir. A mi m'agrada molt la història que explica tota la pesca, però jo li faré boicot perquè recordem que la J.K. Rowling, l'autora de la saga,
1: és
0: ha dit
1: idiota.
0: Públicament comentaris transfobs i, a més, el més fort de tot, ell ha dit que els diners que guanyi amb aquesta sèrie aniran destinats a campanyes transfobes. Però jo no puc separar l'obra de l'artista i menys
1: no,
0: en un
1: cas
0: com
1: no
0: aquest.
1: S'ha de fer.
0: Per tant, Harry Potter o mañana.
1: Com a transversalment wokes no podem separar l'obra de l'artista i encara menys si l'artista està vivita que nunca.
0: I com a generació Z tampoc. És una falta de respecte ser Potterhead si has nascut després del 2000. Sorry. Següent.
1: Avui és Santa Raquel. En coneixes alguna?
0: Hòstia, de Raquels 3.000.
1: Moltes?
0: Claro.
1: Ah, jo només en conec dues.
0: Quantes n'hi ha?
1: Doncs mira, n'hi ha 19.757. Vull dir que per estadística sí que és veritat que n'has de conèixer alguna.
0: Jo crec que conec a 19.000.
1: Ah, només te'n queden 757? Doncs mira, un repte que tens és conèixer-les, perquè total, si ja en coneixes 19.000...
0: Bueno, 500 més amunt i avall, pues...
1: Ja veus tu.
0: Ja veus tu.
1: A més, el refrany del dia d'avui diu... Al setembre, tot el món sembra. M'acabo de menjar el micro, però històricament... Al setembre, tot el món sembra.
0: Doncs m'agrada.
1: Tu la sembres?
0: Jo...
1: La conrees?
0: Doncs mira, vaig plantar unes tomatetes molt mones.
1: Ah, sí?
0: Vaig plantar uns préssecs.
1: Ets el millor, la veritat.
0: I aquest cap de setmana plantaré uns garrofers.
1: Mira,
0: perfecte. Planazo.
1: Planazo, la veritat. Jo tinc una mica de fomo, t'he de dir.
0: Pues fes-ho, si és fotre terra en un
1: sí,
0: pot de iogurt.
1: Sí, el meu...
0: Maduixera?
1: La meva maduixera està més viva que mai i l'he abandonat tot l'estiu perquè recordem que he passat per casa 4 dies i no és

0: Conya que un va ser per regar-la.
1: Veus? Però jo penso, tia, abans de nosaltres, les plantes ja sobrevivien soles. Pues llavors nosaltres l'únic que fem és pues, fer-li una mica més d'atenció, però elles ja saben com funcionen tot soles.
0: Sí.
1: Vinga, va, en qualsevol cas, què farem avui, Gala?
0: Doncs mira, com va passar i com passarà la resta de la setmana, el programa d'avui serà una mica més distès, posarem més música, hi haurà menys seccions... Bueno, estem tornant a la rutina, família, ens han d'acostumar.
1: Ben boges, ben boges, ben boges.
0: Estem bogíssimes.
1: Jo us parlaré de coses que la vostra mare segur que us ha dit. Ties, jo ho he fet tota la vida i és mentida. Avui vinc a demostrar-ho amb proves que les vostres mares no han passat per X situacions que nosaltres sí que
0: ho hem fet. Oh, m'encanta aquesta secció.
1: Gràcies, Xocho.
0: Molt bé. A més, discutirem sobre l'anunci del Desigual. Bueno, crec que no discutirem, crec que criticarem l'anunci que ha fet el Desigual, que és molt problemàtic. I farem un segon consultori dels missatges que ens heu enviat aquest estiu al 667-07-61-16. Avui, concretament, hem recollit tots els missatges relacionats amb la tornada a l'escola.
1: Us recordem que, tot i no fer programa per antena, hem anat fent una sèrie de blogs a YouTube on hem fet absolutament de tot durant tot l'estiu. Per tant, ho podeu recuperar al YouTube d'Eva, és el Love d'estiu. Hem anat a un càmping de luxe, hem anat a Roma, hem estat amb la Betty en Frunz, hem anat a la Festa Major de Torelló. Ho hem fet absolutament tot. Per tant, aprofiteu el contingut ara que esteu acabant les vacances, no?
0: Sí.
1: Ara que anem curtes de contingut, que la gent a l'estiu fa molt de chilling-drilling.
0: Bueno, i que hem fet un gran contingut. Ni que anéssim llargues de contingut, s'hauria de fitxar.
1: 100%. Vinga, va, comencem, no?
0: Som-hi, va.
2: Això és el Loft.
0: Bé, crec que et mereixes la cançó que et va dedicar Figaflowers. Creus que l'hem de posar?
1: Quina de totes?
0: Home, la que ets tu, la fresca.
3: Hola!

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

Estrelles de merda. Bueno, aquesta és la meva cançó preferida d'Oques Grasses. Espero que la toquin als estadis d'aquí 33 dies, família. Queda molt poc perquè s'acabi aquesta gran etapa. Això és Plora i riu i de seguida tornem.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: 4 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltor
3: i l'Alberto Gadel.
2: I us he de dir que aquest estiu jo personalment he sigut molt feliç amb les meves hores d'escroll infinit.
3: Ah, sí?
2: Jo he estat
3: una
2: horitzontal.
3: No has fet detox?
2: No, el detox me l'he passat per la patatona.
3: Ai, que mona.
2: Ja, però sí que
3: normalment feies detox a l'estiu, tu.
2: No, el meu amic Isaac em va veure ahir i em va dir: amore, has fet tot el contrari al que volies fer aquest estiu, que era desconnectar, connectar amb tu mateixa, treballar amb tu. I he dit, doncs sí, he connectat amb una altra cosa, no okay. Passa res.
3: Doncs,
2: i amb la barra de la meva festa major i de tota la rodalia que hi havia al meu poble.
3: Això s'ha de fer molt a l'estiu, per mi això també és desconnectat, diré.
2: 100%. Però bé, considero que sóc experta ja en tots els memes d'internet. Un dels meus trens preferits és el de coses per les quals la meva mare no ha hagut de passar,
3: molt
2: tot
3: bé.
2: I que ella es pensa que és Déu i sempre anirà una passa endavant que jo. No, amor, hi ha situacions que tu no domines i has de saber quan callar.
3: Cosa de puestos, s'ha acabat la tonteria ja.
2: Doncs som-hi, comencem.
3: Oh.
2: El double texting. Una mama mai ha hagut de patir la humiliació pública, que significa haver de trobar amb quin Instagram Reel pots trencar el contacte zero amb el teu exnòvio o fer-li un segon missatge al teu nòvio.
3: Que bé.
2: Perquè de cop i volta t'ha deixat de contestar perquè està molt ocupat, tot i tenir 8 hores de screen time.
3: I tot i que estiguis molt ocupat, jo sempre estic més ocupada que els meus nòvios i sempre trobo el moment per respondre. Si em dóna la gana, responc el segon.
2: Literal. I si veus
3: per
2: que t'ha enviat...
3: Per tant, menys excuses, eh?
2: I si m'han enviat molts missatges, dius... buah, després et responc a tot. I ja està. No cal que no el responguis. Pots dir, després et responc a tot, no? Jo els meus nòvios són els únics que respecto amb això. A la resta, me la peleu tres collons i no ho respondré fins que no em doni la gana. I'm sorry, però sóc molt dura.
3: No, no ets dura. Ets sincera.
2: Ah, vale, gràcies.
3: Oh. Doncs jo sempre estaré al teu equip. Ja saps el que deia una sàvia.
2: Tu.
3: Tant de bo quedar-me sorda per poder-te aplaudir igualment.
2: Perfecte. Següent cosa.
3: Què més?
2: Per la qual haurem passat totes menys les nostres mares. Buscar el meu iPhone. Una mama mai ha hagut de desactivar-se la UBI per quedar una altra vegada amb el seu petit ex. Això és una cosa que has de tenir molt controlada perquè si no les teves amigues t'enxampen fent o estan a llocs on no hauries. No és que no hi volguessis anar.
3: I no només.
2: No hauries d'anar-hi.
3: No, exacte, no hauries.
2: A mi ahir se'm va pillar.
3: Ah, sí?
2: Anant a certa plaça de Gràcia i totes les meves amigues me van... Bueno, tres.
3: Què fas aquí?
2: Me van dir... Tu, visitant aquesta plaça?
3: Quanta gent tens al buscar?
2: A veure...
3: Jo t'ho escolti comptant.
2: Hòstia!
3: Jo molt poca. Gala, que...
2: Molt poca, mis cojones, Gala, en tens 10.000. A veure...
3: Ah, en tinc molta?
2: Sí.
3: A veure... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tinc fins i tot l'exnòvio d'una amiga meva.
2: A veure...
3: Que ni lo conozco jo, però bueno...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17...
3: Cabron!
2: 18 i 9.
3: Oi, em dius que jo en tinc molts?
2: Sí, però gràcies a la meva UBI de buscar-me iPhone, vaig destapar una infidelitat...
3: Oh, molt bé!
2: ...que se li estava fent a un amic meu.
3: Molt bé.
2: Però bé... A mi em vacilen moltes vegades les meves amigues dient-me què cara desplantant arbres a les 3 de la matinada enmig del bosc.
3: Ai, sí, això els encanta, les amigues.
2: I jo no, estic amb un noi. Jo no segueixo la broma, jo, sincera, ja ho has dit tu.
3: Li envies una foto del noi, fins i tot, potser.
2: I el penis del noi, també.
3: Ara estic super incòmoda. A mi m'encanta buscar-me iPhone, crec que és el top coses que s'ha inventat. Després de l'airdrop, que ara per mi ha baixat del top perquè hi posen aquell codi...
2: La merda.
3: És top coses que s'ha inventat Apple.
2: Però, a més, que no és tan tòxic com la gent es pensa.
3: No,
2: jo no passo el dia controlant.
3: Jo tampoc. Ara, tinc amigues que sí, que em controlen molt, que penso, bueno...
2: No, perquè és allò que entres a buscar algú i de cop i volta et veus a tu a un lloc random...
3: Estrany, sí.
2: I envies un missatge per seguretat i per quedar-te tranquil·la i dius, què cardes en un poble d'un habitant de tomar pel cul de la muntanya?
3: Follar.
2: D'on follar? Perquè ni de detox digital ni històries.
3: No, jo què detox? Si estic obrint el Bumble allà.
2: És que clar. És
3: que
2: literal. És igual com quan obro el Grindr cada cop que vaig a la muntanya. You can take that wink... No, com es diu?
3: Out.
2: out of, you, of home, but not... No, algo així,
3: tia. Sí, sí, ja t'entenc.
2: Soc jo, literal.
3: Següent. Molt bé. ¿Cómo dice?
2: Els repostejats de TikTok. Mama, tu saps què és un repostejat de TikTok? No, oi? Tot i que tens TikTok, perfecte.
3: Bueno, però a tu, a la teva mother, no ho sé perquè no la veig comentant a tots els reels d'Eva, però al teu father, sí.
2: El meu pare sap el que és un repostejat, tot i que crec que més que saber què és, ell ho dona tot, me diu. Jo li dono el cor, comento, comparteixo.
3: Clar, ell llavors, fins i tot ho envia per Instagram a gent, oi que sí?
2: Jo crec que li dona el republicar com,
3: ai, que mono,
2: com a forma de fer-ho, però ell no sap ben bé què és. És el
3: mereix millor. Tot.
2: Però bé, mai has hagut d'estalquejar els repostejats de TikTok del noi que t'agrada per veure o perquè això també té tela.
3: A veure.
2: Si encara pensa en la seva ex...
3: T'ha passat?
2: M'ha passat.
3: Ai, no.
2: De quedar amb algú i de cop veure un repostejat seu de TikTok de... No la supero. I jo...
3: És molt humiliant, que no t'ho mereixes.
2: O l'altra cara de la moneda és si t'estima, si es sent insegur, si té ganes de seguir existint, com que el repostejat de TikTok realment et dona quin és el moment emocional de la persona o si la parella que sembla que ho ha deixat confirma que ho ha deixat. Que això també és molt important.
3: Vale, jo el republicar de TikTok no el faig servir gent, per tant és possible que empatitzi amb la teva mother. O sigui, entenc què és, eh? Però mai ho miro perquè els meus repost són micos i cavalls.
2: En sèrio?
3: Sobre bicicletes, sí.
2: Jo avui m'he estalquejat a mi mateix i he pensat, crec que tinc un problema amb el botó de repostejar perquè no puc
3: jo
2: parar.
3: Jo no puc parar, m'encanta repostejar-ho tot, absolutament. Jo també em passa això,
2: I
3: però bueno.
2: I he repostejat...
3: Per mi és de perfecte.
2: Amb el noi amb el que estic quedant.
3: Què?
2: Perquè dic, a veure, què haurà dit? A veure si parla de mi ja per...
3: Ah, l'has estalquejat?
2: Sí.
3: Ah, pensava que l'havies repostejat.
2: No, home, no.
3: Estàs boja.
2: I dic, no, no. De moment el té molt poc actualitzat, així molt trist, ja li diré que es posi les piles. Però bé, és una feina que no es valora prou i quan de cop i volta et trobes els comentaris de TikTok amb una amiga, perquè per mi és trobar-se
3: un lloc. Ah, sí, és trobar-se. Jo faig el like, tal.
2: Comentes i la tia comentant repostejat silenciós.
3: Silenciós que t'he pillado.
2: I l'has posat al comentari, amore, que som la mateixa persona en diferent cos. Aquest TikTok m'ha sortit a mi també.
3: Sí.
2: Vivim juntes, tenim el mateix wifi, han sortit el mateix TikTok.
3: Sí.
2: Ni silenciós ni polles amb vinagre. Tu, digue-ho en veu alta tot.
3: Molt bé, aquest és el petit consell, perfecte.
2: El meu mantra és aquest. Següent!
3: Oh, aquest m'encanta!
2: Els FaceTimes de 4 hores. Aquest és un costum que tenim les joves d'avui dia. Almenys amb les meves amigues aprofitem al màxim, sí, que la casualitat ens hagi col·locat en un segle en el qual pots estar parlant hores i hores amb les teves amigues per videotrucada. No hi ha cap millor
3: és
2: invent.
3: Fantàstic.
2: M'encanten les videotrucades, però
3: m'agrada, no, potser no el nivell, però gairebé el nivell de quedar en un bar, eh?
2: Literal. És que és encara
3: és
2: millor.
3: És més còmode perquè puc carregar el mòbil tota l'estona que vulgui.
2: I a més que estàs a la teva habitació, és a dir, tu pots dir qualsevol barbaritat amb la tranquil·litat de que absolutament ningú,
3: clar,
2: et podrà sentir.
3: No, no hi ha res com un FaceTime. Quan el love s'acabi em faràs FaceTime?
2: No.
3: No.
2: Ja et vaig dir què faria, tia. Gala, un truc de màgia. Treu una carta i desapareixeré. Així. I adéu-siau.
3: Vale. A partir d'ara fes la secció sol. Va. Remarà la teva mare, la que no
2: mare
3: sap. És que clar. És
2: però
3: que clar.
2: Una cosa dels FaceTimes però que me posa molt nerviós és quan t'estan trucant i tu estàs en un moment que no pots agafar-lo.
3: Ah, sí.
2: I penso, merda. O quan la teva amiga et fa FaceTime perquè no li estàs responent al WhatsApp i tu estàs a punt de penjar un Instastory i has de dir, merda, primer de respondre els missatges abans de penjar una Instastory. Això no et passa?
3: No, perquè jo responc els missatges.
2: Ah, clar. Jo no. Si no penjo TikToks és perquè
3: això,
2: tinc molts missatges sense respondre i vull que la gent es pensi que estic desapareguda i no que no els hi contesto.
3: Et trucaré per FaceTime.
2: I jo tiraré el mòbil al mar i ploraré. Però a mi em fa gràcia perquè abans les mames havien d'estar endollades al telèfon fixa que havia el menjador de casa
3: que
2: seva.
3: És que això a mi sempre em sorprendrà.
2: Dius, com pots dir exclusives mundials allà mig amb la teva àvia de 96 anys fent ganxet? Tu no li pots explicar?
3: Clar, no pots.
2: Com té la por del teu nòvio?
3: Has de...
2: És que clar, com ho expliques?
3: Wow.
2: És veritat.
3: T'està buscant la Mariona entre el vidre de la barbaritat que acabes de deixar anar.
2: No, m'està traient una pistola. Però que allò que és una cita i
3: tan
2: bon
3: perquè
2: punt
3: ho fas amb còdics. Que això es perd molt ara.
2: Ah, vale.
3: Per culpa del FaceTime s'està perdent vocabulari.
2: Ara anem tota la literalitat, no?
3: Sí. 19 centímetres i la teva amiga, joder, vaya tela. Abans era... Jo què sé. qualsevol merda que no sabem per què fem FaceTime.
2: Clar, és com això.
3: És aquest el problema que tenim.
2: Clar, aquell sentiment de sortir d'una cita i tenir ganes de parlar amb la teva amiga i comentar absolutament tot, què ho havies de fer? Quan tornaves a casa i ho feies des del fixe o esperar... Però t'has d'esperar també molta
3: estona. I segur que les mares obrien les cartes, segur, perquè jo com a mother ho faria.
2: Òbviament que has d'obrir una carta. És igual que la meva mare, que es llegia tots els llibres abans que la meva germana, perquè no...
3: Ah, sí? Feia això? Wow, ella era la millor.
2: La millor. Següent. Les fotografies, els retratos. De la mateixa manera que aprofitem la tecnologia per trucar, també fem moltíssimes fotos. No saps com de complicat és escollir la foto pel teu petit Instastory de guarrilla perillosa. Wow. Però bé... Aquest no acaba de ser el punt. De fet, jo us dono la raó que en aquest cas l'antiguitat supera el moment actual, perquè llavors havies de cremar les fotos amb el teu ex, amb la teva amiga que odies. Per tant, era molt més dramàtic que ara, que simplement...
3: I les perdies per sempre.
2: Bueno, tia,
3: ara tens 30 dies per replantejar-te la teva decisió i la relació, perquè potser de sobte torneu i les hauràs borrat totes, però la bessura de l'iPhone et dirà...
2: Te queden 2 dies.
3: Sí. Et queden 2 dies.
2: Que fort, és veritat.
3: Per tant, ara es poden cometre més errors.
2: Sí que és veritat, però és una merda, perquè, per exemple, treure una destacada d'Instagram és molt més patètic i molt més cutre que cremar una foto.
3: És de cutre.
2: És de la més cutre.
3: És en plan, uau, estàs ressentida.
2: Literal.
3: Sí.
2: O quan de cop i volta has d'escribar tot un carrusel perquè hi surt un nòvio teu que ja no et portes.
3: Jo no he borrat res, no ho sé.
2: No has borrat res,
3: no,
2: mai?
3: No, mira les meves Instastories, encara surt el meu perfecte.
2: Que fuerte.
3: Sí.
2: Però bé... Jo penso que aquestes coses les esborraria, perquè si després parlo amb un noi de Tinder i entra al meu perfil i veu que tinc un nòvio...
3: Però veu que fa un any tenies un nòvio.
2: Ah, però qui sap, m'ho preguntarà, no? Tens nòvio? Li diré no. Collons, va, és veritat.
3: Clar.
2: Una altra cosa que no han passat a les nostres mares, escollir una cançó per a un Instastory.
3: Mira, aquest, molt bé aquest. Molt bé aquest.
2: No saps el que és.
3: No saps què és, que Instagram cada vegada et doni millors opcions, perquè abans et posava cançons random, ara no.
2: Ara va a la foto.
3: Ara sap què dir.
2: Foto de platja. Et poso cançons...
3: La platja, de Stay Home. És que a mi em funciona, tu no, però és el meu type.
2: No sé ni quina cançó és.
3: Vull anar a la platja amb tu.
2: A mi això no em surt, m'ha sortit a Midnight Sun.
3: Veus? És que l'algoritme no falla, és així.
2: La nostra mare, de què? Quina cançó havies escollit?
3: Aquesta, jo. T'encanta, oi?
2: No. Següent cosa que no han hagut de passar les nostres mares. Les festes més 14.
3: Oh, what the hell. Això no ho he passat ni jo.
2: Imagina't. Aquest és un invent de la modernitat i m'és igual el que em dieu, però les festes de reggaeton dembow que es feien quan eren més petites, que crec que encara es fan perquè em surten a TikTok,
3: wow,
2: és impossible que les hàgiu viscut. Jo recordo les meves amigues vestidetes de Shane amb roba molt ajustada i necessària a les 5 de la tarda. És a dir, no necessària, però enteneu-me, que era potser un conjunt que... Per anar al parc no era còmode.
3: Amb 14 anys no toca posar-te un push-up, reina.
2: Clar, i si hem d'anar al parc a menjar pipes, potser és un outfit una mica incòmode, però clar, si surts a una discoteca, entenc que et posis roba de discoteca.
3: Sí.
2: Totes enxubades a un antro. Va haver una beguda molt estranya de color fluorescent, que a mi em donava DE.
3: Diarrea explosiva.
2: Efectivament, i a més fumant cachimba, que deies, què? A mi em feia una por.
3: Mai he fumat cachimba.
2: Jo tampoc, però no et deixaven sortir d'aquells antros, ho recordo, que vaig haver d'inventar-me un dia. Que tenia una malaltia que m'havia de penjar.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui,
2: ui. O sigui, amb 14 anys, què faci un senyor de 40 anys, de 2 metres, porter de discoteca, et diu, no pots sortir a les 5 i 2
3: Plorar.
2: Minuts de la tarda. Clar.
3: Plores, no et queda més remei.
2: És patètic, tia, quina vergonya.
3: Sí, és patètic, és que jo prohibiria les festes de menors d'edat.
2: De més 18 i ja està.
3: Sí, total, no. Tots fotem el... Albert, tots entrem abans, però fotre el de 14 és perquè hi vagin els de 7, m'entens, no?
2: Sí que és veritat.
3: Perquè si els 18 hi van els de 16...
2: Clar, jo hi anava amb 7.
3: Clar, jo també, jo vaig néixer i vaig dir, saps què? Anem a una més 14.
2: Vinga, aliant la parda! I fins aquí les meves preocupacions, que m'atabalen moltíssim avui dia.
3: Molt bé, està molt bé que aquestes siguin les teves preocupacions, jo me n'alegro.
2: Gràcies,
3: podrien
2: amore.
3: Podrien ser reals i llavors què?
2: Clar, imagina't que tingués una preocupació real. No seria jo, seria una altra.
3: Clar.
2: Però
3: clar,
2: bueno,
3: molt bé.
2: Posem una mica de música.
3: Home, sí, és urgent. Quina
2: mira,
3: vols posar?
2: Una que segurament no sona ni de conya, una festa més 14.
3: Quina?
2: Festa i drama de la Maria Llauma.
3: Ah, no, no.
2: Però segur que festa i drama n'hi ha moltíssim.
3: Segur, això segur.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Xinxa, l'Ergal Nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. iCat.
1: 5 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love d'iCat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui us hem de dir que venim calentes.
2: Uf, jo cada dia t'he de dir.
1: No.
2: No, eh?
1: En l'altre sentit de la paraula.
2: Ah, vale. D'enfadadeia.
1: Sí, com a sinònim d'enfadades.
2: No és novetat per ningú que a Barcelona s'està vivint una forta crisi d'habitatge, del cost de vida i ja fins i tot social.
1: Woke
2: en general,
1: és avui?
2: No, avui, bandera woke, turbo woke máximo. Però tot això en general per culpa de la gentrificació i la turistificació massiva de la ciutat.
1: Sí, així és. Les petites persones que tenim la desgràcia d'haver de viure cada dia a Barcelona ens llevem cada matí amb un nou motiu per estar enfadades. Com ara, que surts de casa i jo tinc un porter que em posa un datàfon i em diu no surts fins que no paguis.
2: Per exemple, o...
1: 100 euros cada vegada.
2: Ahir vaig
1: que li
2: anar...
1: dec molts diners.
2: Ahir vaig anar a una botiga i també va passar una mica el mateix, però, a més, vaig intentar passar per la cua de la caixa perquè per sortir havies de comprar 100%.
1: Sí.
2: Vaig passar per tota la cua de la caixa i jo anava dient perdoni, perdoni, perdoni. Ningú sabia entenent què estava dient perquè cap persona parlava català en aquella cua. I jo així, uau, que heavy. Eren com 25 persones de cua, eh? Són moltes persones.
1: Són moltes persones com perquè ningú t'entengui.
2: Al centre de Barcelona.
1: 0 de 25.
2: 0 de 25, literal.
1: Que fort, és molt greu.
2: Bé, doncs sembla que tot això no és suficient, sinó que a sobre hem d'aguantar que se'ns riguin de nosaltres a la cara.
1: Aquesta setmana la marca Desigual, que té seu a Barcelona, ha decidit fer una campanya horrorosament ofensiva utilitzant la imatge de la ciutat i satiritzant, perquè no en teníem prou ja, en fer servir Barcelona com a... bueno, com a fons.
2: Com a escenari, sí.
1: Exacte. Sinó que a sobre ha satiritzat amb aquesta situació. Tot plegat per promocionar una col·lecció que trauran en col·laboració amb la firma de moda berlinesa Otto Linger, que penso, vés a fer-ho a Berlín, però no.
2: Per si no situeu Desigual, ells fan la roba que porten totes les profes d'anglès del país. El seu estil és roba molt colorida, molt de patchwork, coses asimètriques, i t'he de dir... bueno, sí, era...
1: i fea, bueno, que és una marca fea. Ja està, ho ha set tota la vida. Havien fet un gran rebranding i ara s'han cagat a sobre. I la campanya és demencial. Dura poc més de 30 segons, però tenen temps de sobres per cagar-se en tots nosaltres. I val la pena analitzar-ho atentament perquè cada paraula i cada segon del vídeo són problemàtics.
2: Bàsicament, el fil narratiu que segueix és una noia vestida de Desigual que ens dona la benvinguda a Barcelona i ens va explicant diferents coses de la ciutat a través de diferents gags, entre cometes, perquè per ser gags haurien de fer gràcia.
1: Atents perquè comença així.
3: Welcome to Barcelona. Let me show you around.
1: Benvinguts a Barcelona. Deixa'm que t'ensenyi la ciutat, no? Primer mil·lisegon del vídeo i ja anem malament, perquè no entenc per què una tia ens està donant la benvinguda a Barcelona parlant en anglès.
2: Perquè per ella no és Barcelona, és Parc Temàtic Barcelona Desigual Experience Pro Max hashtag Publi Present.
1: Saps? Publi Present.
2: Publi fucking Present. A mi fa molta ràbia perquè ja de primeres presentes a Barcelona com un producte de consum de això és per vosotros, guiris.
1: No, no, utilitzant la imatge de la ciutat per dirigir-se a guiris. O sigui, és que és increïble. O sigui, és que jo ric però perquè li fotria un cop de puny a la persona que s'hagi inventat això, perquè a vegades la violència no està mai justificada, però jo la noto aquí dins.
2: Literal, jo també la sento cada sortir.
1: I això és el que la noto cada sortir i me la reprimeixo perquè no ho puc dir aquí.
2: 100%.
1: Però no me la reprimiria si pogués i no em fes por.
2: A veure una altra part del vídeo.
3: Traffic is wild.
2: La primera cosa, després de la benvinguda al seu parc temàtic, és com si et digués hola, PortAventura, és fer sàtira del trànsit, mentre la veiem atropellada, com estirada sobre d'un taxi, i els subtítols diuen Here since last week, que vol dir, bàsicament, aquí des de la setmana passada.
1: És que és... de veritat, és que ella és una local.
2: Ella és superlocal, 100%.
1: Loca i local.
2: I jo pensant, bueno, sí, molt bé, perfecte. Agafes taxis, tal, tal, tal, tal, potser.
1: Sí, clar, agafes taxis, és que en quin moment... bueno, seguim?
2: Seguim.
1: És tot demencial.
2: Sí, perquè és que cada gag és pitjor que l'anterior.
1: Sí.
3: We love our palomas.
1: Diu que li encanten les palomes, mentre n'aguanta dues lligades amb corretges. O sigui, ella no en té prou que sobre maltractament animal.
2: T'he de dir, però, que a mi aquests primers gags, òbviament, ja l'anunci tan punt va començar el 0-0-1 segon, vaig dir... ugh! Però aquests primers gags vaig pensar, Vale, entenc el per què, però de moment no m'està semblant tan extremadament ofensiu. De
1: no,
2: moment.
1: Va cada vegada pitjor, això està clar.
2: Però cada cosa...
1: We love our palomas, has de saber que si estàs a Barcelona no es diuen palomas, es diuen coloms, això és el primer. I a més, és que per mi ja és folklore.
2: Però perquè, tia, és com si l'haguessin dit al ChatGPT. Barcelona.
1: Que és típic de Barcelona, i et diu Plaça Catalunya, coloms.
2: Anar a veure els coloms de Plaça Catalunya.
1: Uau, sí que et diu això.
2: Dirà això, donar-li de menjar.
1: És que és tan desagradable.
2: Caga't a l'orito. Però bé, seguim.
4: Everybody wants your bag.
2: Això és el més heavy perquè ella diu, rient, tothom vol el teu bolso. Bàsicament, com que li estan intentant robar la bossa que porta penjada a mig de Barcelona. I fa... se'n riu de la situació. Se'n plan, ja, mira això. Uau.
1: És que no tinc res a comentar.
2: No, jo tampoc. És que jo no entenc a qui se li ha ocorrat. O sigui, quantes persones han aprovat aquest vídeo?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. A mi pots tenir una mala idea. Tots tenim males idees. Probablement tots tenim idees molt problemàtiques i ofensives. Però hi ha un procés de creació. I en una marca tan gran hi ha una roda. En plan, no és que una persona... tingui la idea i ho gravi, que igualment ja seria problemàtic perquè has tingut la idea, te l'has autovalidat o estàs gravant amb una altra persona que també té la banca i això després ho publiques. No, no, és que hi ha d'haver la persona que té la idea, que deu ser un equip. Llavors, una altra persona que te l'ha de validar. En plan, hi ha molts passos. Com pot ser que a ningú li hagi semblat mala idea? No ho puc entendre. No hi ha una sola persona que hagi viscut una setmana, literal, a Barcelona, i que vegi que el que estan fent és un problema. En plan, per què et faria gràcia que et robin? O sigui, és un problema real.
2: Literal. No, no,
1: o sigui,
2: literal.
1: Per mi que robin a les guiris. A mi si roben a les guiris me la pela i penso activisme, xupar-la. Però, que te n'enriguis.
2: No, és una falta de respecte brutal.
1: De veritat.
2: Però seguim amb el vídeo. A veure la següent

0: a un puesto especialitat.
1: Sí, Albert.
0: No és culpa, saps?
1: Però si no hi ha cap puesto que ho facin en un altre preu. Aquest és el problema.
0: Per això.
1: Que the real ones sou els vosaltres, que sou uns escarosos que ens heu gentrificat la puta ciutat i a sobre, per culpa vostra, hem de pagar tants diners per un cafè com perquè a sobre, després, amb vacilis de que un cafè val tants diners. És culpa teva, o sigui, no te n'enriguis. Jo no sóc the real one que knows anything, ok? Jo em vull anar al meu poble, on em cobren 1,50 per un cafè.
0: Jo vull marxar d'aquí.
1: És que...
0: Jo vull puto marxar d'aquí.
1: Quisiera salir-me d'aquí, de veritat t'ho dic.
0: Culpa, vull marxar per la teva fucking culpa.
1: Podria haver dit ice latte. No la vull defensar. És
0: no,
1: que
0: no.
1: Això ho ha dit en castellà, no?
0: És que per això dic que no és que... És que no diu ni cafè amb gel, diu cafè con hielo, filla de puta, perquè després, lo següent que ve és això.
1: Ah, sí, també parla de les catalanes.
2: The weather's place for what?
3: Amor, estàs enmig, deixa'm passar.
2: Locals love to share their culture with you.
1: Els locals estan fins als collons de que ens trenquis i ens treguis la cultura. És que no és que... Ha-ha, love to share la culture, bla, bla, en plan, no, són super antipàtics. Bueno, és que m'estàs amargant la vida.
0: Literal.
1: M'estàs amargant la vida i el vídeo estàs al mig. Per tant, que la tia te digui que estàs al mig em sembla molt bé, perquè ho estàs.
0: No, perquè més
1: i que la Bordes, sí, la catalana, o sigui, tot el vídeo en castellà i la Bordes la catalana, mira, amor. O sea, ¿esto qué coño es?
0: Literal. A més, que la tia està... La puta jama està al mig, perquè passa...
1: Sí, sí, sí.
0: Passa per una bicicleta per davant, ella passa, segueix creuant com si res. La catalana del vídeo d'esquenes quasi es xoca amb ella, amb la guiri de turno, que segurament la xava se'n va a treballar, que per això té pressa, i llavors està la guiri de turno mirant el vent d'on ve...
1: Que sobraven tan lents, no?
0: Que sobraven molt lents.
1: A tu els insultes, no?
0: Jo els emputxo. Tipo, sí. A mi... Me la peles, és collons, si ets guiri, me la sudes. Si estàs al mig i no saps viure en una ciutat, m'és completament igual.
1: Saps què faig?
0: Què?
1: Quan he de baixar al centre, que és el pitjor que em pot passar
0: no,
1: mai.
0: No, mai a la vida baixaria al centre.
1: Podria anar... O sigui, quan passes per davant de la Casa Batlló, realment pots escollir no passar per davant de
0: no,
1: la Casa Batlló.
0: S'ha de passar.
1: Però pots, i pots anar a l'altra banda. Però no em fotré a creuar i el que faig és passo pel mig... Po com una bala i m'emporto però
0: aquí
1: sigui i me la suda i molts s'enfaden que penso marxa, és que no és tan complicat. Oc demà,
0: jo estic anant a un puesto perquè visc aquí i és la meva ciutat.
1: Tu no és culpa meva que l'Urban Outfitters estigui a Plaça Catalunya.
0: Literal, quina culpa tinc jo. Llavors, marxa
1: i els emputxo i a vegades els insulto i dic puta guiri, marxa ja.
0: I
1: mai m'ha passat que m'hagi confós, perquè és tan complicat trobar-te un loco.
0: Clar, 100%.
1: Sempre pots insultar i molt probablement sigui una guiri.
0: És que perquè hem de compartir la Catalan culture aquesta que diu amb la xavala
1: que no vull compartir la meva culture, perquè per algo és la meva culture.
0: Tu ja tindràs la teva.
1: Però la teva...
0: O no, perquè vens d'un país de mentida com Estats Units.
1: I a més que es va crear fa un dia, perquè Estats Units va néixer el mateix dia que vaig néixer, el 23 de febrer.
0: Literal.
1: Del 2005, concretament. Per això no sabeu res.
0: 100%.
1: I per això és el pitjor lloc que jo he anat mai, perquè mira que jo no sóc la mass traveler, però jo el pitjor puesto on he anat mai és a Nova York.
0: Normal. Però a veure, anem a l'última part del vídeo.
2: But yeah, it's definitely la ciutat en l'existir.
1: La Lerda, aturadeta, perdona, la aturada de turno, acaba dient que Barcelona és la ciutat amb més estil. El que és, per mi, és la ciutat amb més guiris i turistes. No més estil. Bé, bueno, sí, però no. I no vull que venguis així perquè no vull que vingui
0: no,
1: més gent.
0: No, això, tia.
1: És que no me la vengui. Què fas venent Barcelona? Bro, però si ja està venuda. Què més vols? Ja no se li pot fer més publi, no es pot.
0: Per tant, com diria la Maria Llauma i Fades...
1: Sí. Moncherigo home.
0: Moncherigo fucking home.
1: Dit això...
0: Jo no entenc quins processos mentals poden haver pensat això, que això era una bona idea. A més, tenint en compte que ells fa relativament poc van fer una promo desigual amb Duolingo, amb la Samantha Hudson, que era increïble. I penso, quina bona direcció creativa. Però jo crec que ara han canviat la directora creativa, que era una moderna perfecta, per una expat, i pues, ha passat el que ha passat, que s'ha de saber a qui contractes per LinkedIn.
1: És tan fort, això. Molta gent diu que ho han fet amb certa bona intenció i com a crítica. Igualment, tenint en compte que és un tema que afecta drets fonamentals de les persones de Barcelona, com l'accés a l'habitatge, potser no cal fer una broma, potser la teva feina com a marca no és aquesta.
0: La part dolenta és que per molt boicot que li fem, a la marca no, bueno, li afectarà perdent compradors perquè ja ningú compra la seva roba hortera. Podem estar tranquil·les.

0: podem estar tranquil·les perquè, total, les English teachers...
1: Saps qui portava el Desigual? Té al seu Instagram una foto arxiva, bueno, com fitxada, de la Rosalía.
0: Saps què he vist? Que la Laia Argelaguet col·laborava amb Desigual i va fer un Instastory dient Desigual, aneu a tomar pel cul.
1: I la Jordina Cot també.
0: Ah, sí? Molt bé, doncs molt bé les dues.
1: I molta gent ha comentat en contra i, de fet, Desigual ha com demanat disculpes, però no unes disculpes gaire rellevants.
0: I què han dit?
1: Els comentaris, que era com...
0: Ah, pels comentaris.
1: Entenem que ho hem fet malament, no sabíem que es podia fer ironia, que no es podia fer ironia amb això... però entenem que és una situació... O sigui, no vull dir que han dit exactament perquè no ho tinc al davant, però sí que és veritat que eren unes disculpes de paper moll, saps el que et vull dir?
0: Sí que tenen la Rosalía. La Rosalía anclada, ara ho he vist. No han borrat el vídeo, evidentment.
1: No, encara no. Però perquè era una marca... O sigui, és una marca catalana que és fantàstica... O sigui, era fantàstica i trobo que ho estava fent molt bé i de cop i volta ara fa aquesta cagada que penso, tio, és perquè has canviat a la directora creativa i has quedat a l'expat de turno, però bueno. I és el vídeo, no?
0: No,
1: no, no.
0: No l'estic veient, espera't.
1: Sí, és aquest.
0: sí que hi és.
1: Vale. Bueno, doncs això, no trobem el comentari, no?
0: No trobem el comentari de Desigual, però bueno, si no, tots són crítiques, eh?
1: Per això, i si no, aneu a buscar-lo i denuncieu el vídeo, feu el que faci falta. Amb això dit, posem una mica de damper al Bel Convoy, que ells
0: mira,
1: no ens fallaran mai.
0: Ai, mira, molt bé, ells sí que són els real locals.
1: Va, doncs un bitllet per tu.
0: Ah, per engegar-los a la merda, has
1: molt
0: vist?
1: Bé.
0: Toma ja.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Estàs sentint el Loft amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: si sents això, és que vius el Loft.
1: Jo et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Que lo que mi gente del Loft.
3: Reportadas en vuestra zona, ¿o estáis de reportadas?
2: Família! Falten, mira, 2 minuts per 4:45 de la tarda i seguim a l'Opticat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
2: És com sexy el meu nom, xiu-xiuejat una mica.
4: Gala Castelltort.
2: Vale, no, és molt desagradable. Aquest estiu ens ha explotat el mòbil del programa, que és el 667-07-61-16. 667-07-61-16. I, bueno, ens heu consultat tot tipus de coses.
4: Què és això?
2: Un vibrador.
4: És que sembla un vibrador?
2: No, perquè ja t'ho dic, que m'han enviat un e-book.
4: Amb mando?
2: I té un mando perquè jo no hagi ni de moure
4: el dit. Perquè te fas un dit mentre llegeixes?
2: Sí, mira, ASMR. Va, ja està.
4: Hauríem de fer ASMR català, innovació radiofònica.
2: Creus que un dia hauríem de fer ASMR?
4: Dia mundial de l'ASMR, vaig a buscar-ho, més dient. Perdoneu.
2: Què?
4: Més dient què farem.
2: Ah, vale, m'estàs buscant el dia mundial de l'ASMR? Bueno, va, avui, família, us respondrem les consultes que ens heu fet sobre la tornada a l'escola. Us recordem, com sempre, que no som expertes en res i que, per tant, el que diem no té valor. Per tant, ens ho podríem petar, però no ens ho petem perquè hem d'estar aquí mitja hora més.
4: Merda.
2: Vols que comenci i et llegeixi la primera?
4: Vale, però el Dia Mundial de l'ASMR
2: és
4: el 9 d'abril.
2: Fucking the shit.
4: Ens l'hem passat, però bueno, no ens el podem inventar i direm el dia 15 de febrer... Ah, no, d'octubre...
2: Demà, Dia Mundial de l'ASMR.
4: Demà,
2: una seccioneta, el 9 d'ASMR.
4: Com la meditació guiada que van fer, que va ser tot un èxit. Me comenten pel pinganillo.
2: Aquests ràdios, aquests... Uf, uf. Aquests micros de la ràdio s'escolten molt bé.
4: Xupen, que no vegis. Va, som-hi, comencem amb les consultes.
2: Sí, perdona. Aquest curs m'han separat de totes les meves amigues. Sé que sona dramàtic, però de debò que estic pensant a demanar un canvi de classe. Ho faríeu o és millor obligar-me a conèixer gent nova?
4: Què dius, perdó?
2: Què dius tu, que no m'estàs...
4: Estava demanant ajuda, vale? Estava demanant ajuda.
2: Per què?
4: Pel nostre botonet màgic amb el qual podem parlar amb la peixera, perquè
2: ah,
4: estic...
2: Ah, això no sé, potser hi ha algú que no ho sap. Nosaltres tenim un botó màgic que si jo ara l'apreto, veureu que m'escolteu trompicones.
4: Perquè fa que el micro se'n vagi cap a una altra banda que no és casa vostra o el vostre cotxe.
2: És la peixera, que és on hi ha el tècnic, la productora, la directora...
4: I ara he demanat una cosa per allà perquè necessito ajuda urgent. Per tant, et demano...
2: És perquè t'estàs fent caca o alguna
4: cosa? No, és una altra cosa que també surt per un forat del cos.
2: Mocardo.
4: Mocardaco. Per tant, no facis parlar perquè amb la vibració vale, em fas caure.
2: És pitjor. Bueno, el cas és que aquesta persona ens pregunta que l'han separat de totes les seves amigues de classe i vol demanar de que la canviïn de classe. A mi això no m'ha passat mai, perquè sempre he tingut una amiga amb qui, per sort, hem anat juntes. De totes maneres, crec que també està bé conèixer gent nova. De fet, és gent que probablement ja coneixes perquè està a l'altra classe. Vull dir, si jo anava a la A, sabia qui era la gent del B i a vegades em portava amb la gent del B. Per tant, no ho sé, si et ve de gust demanar un canvi de classe, fes-ho, però és molt probable que et diguin que no. Has vist com omplo l'antena?
4: Gràcies, Xoxo.
2: Ho faig bé, eh?
4: Ho fas perfecte.
2: Soc bona, eh? Quina barbaritat.
4: Que a mi sí que m'ha passat el que em separessin. Jo també et contractaria. M'ha passat a mi també el fet aquest de que em separessin de classe i al principi va ser el pitjor dia de la meva vida.
2: I després és millor.
4: I llavors vaig conèixer a la Lulu. Ah!
2: Doncs encara sort.
4: És millor. I segurament a la Lulu Ivan, no, per sort. A la
2: per
4: Lulu.
2: Per sort.
4: Jo prefereixo conèixer a la Lulu que a la Lulu Ivan.
2: Pobre Xavier, no
4: s'ho mereix. Però la Lulu era la meva Lulu, saps? No, però ara en sèrio, a mi em van canviar de classe i al principi odiava a tothom i no vaig fer ni una amiga fins que un dia em van obligar a fer un treball en grup i vaig dir, em veig obligada a socialitzar. Això és el que vaig fer i al final vaig trobar les meves amigues d'ara. Per tant, no és tan heavy com sembla i al final a la classe, tot i que passen moltes coses, mira, el temps de fora de classe és més important. Al batxillerat em vaig estar tot el batxillerat separat de tot el meu grup d'amigues perquè jo feia l'escènic i ells l'artístic plàstic.
2: Ai, i tu ets la rara.
4: I jo era la rarita de turno que volia cantar i ballar.
2: I a veure, canta una mica.
4: Ah, tu veràs sempre la veritat tuya.
2: Et van fer fora de batxillerat?
4: Sí, vaig passar-me a pintar.
2: Ah, sí?
4: T'ho juro, el primer mes de cantar vaig dir...
2: Ah, sí? No ho sabia, això?
4: Ara vaig començar cantant-la, però llavors vaig dir a pintar-la.
2: Pintar no te gusta i vas dir, saps què? Sí, camarada.
4: Literal. De fet, més. No, però ara, en sèrio, vaig estar tot el batxillerat separat de les meves amigues i sí que és cert que a la classe jo també tinc molta facilitat per fer amigues.
2: És que tu ets molt oberta, molt simpàtica.
4: Parlava amb tothom.
2: Clar.
4: Llavors no tinc cap problema, però sí que és veritat que jo pensava, que me la peles, la meva Real G està a la B i jo estic a la. Però no passa res perquè t'aguanto fins que pugui veure la meva Real G.
2: T'aguanto, eh?
4: Què passa? Aquesta persona l'he tornat a veure la meva vida? No.
2: No ho sé, digue-m'ho tu.
4: Si la veiés al tren, la saludaria, però no li diré, anem a fer una birra. Saps?
2: O sigui, com a mi amb el Loft.
4: Com tu i jo el Loft. Efectivament.
2: No m'ho mereixo una cosa, però és que xaca, a mi això jo tinc psicòloga d'aquí 14 dies i l'hauré de dir.
4: Bueno, doncs mira, així tenia
2: el tema. A sobre qui ets? Perquè me la vas passar tu.
4: Clar, i segurament sap que jo sóc així, perquè jo li deia.
2: Ja em dirà.
4: Ja.
2: Sí, és coherente.
4: Lo pitjor és que dirà.
2: Em dirà, és coherente.
4: Ell és així.
2: No m'ho mereix.
4: Superestrella. Va, següent!
2: Què més? Et toca tu llegir.
4: Hòstia, aquesta és molt problemàtica i jo no em vull posicionar, d'acord? Vosaltres teníeu crush amb professors? No dic fer res, evidentment, però necessito saber si era una experiència universal o tenia jo un problema. A veure, crec...
2: Sí. És broma.
4: Ah, vale. Anava a dir.
2: Oh, sí.
4: Tenia un problema o tenia un crush?
2: Les dues.
4: Ja. No, no. Jo vaig ser una loca, però una loca, eh? Boja.
2: Que ho dius?
4: Boja de... Era un professor que no em tenia ni a mi. És a dir...
2: A mi m'agradaven els de pràctiques perquè eren els que s'apropaven més a la meva edat. A mi, el de 40 anys, no m'agradava.
4: El meu no tenia 40.
2: Tenia 39.
4: No, en tenia 26. Crec que feia molt poc que havia acabat la carrera, que havia fet el màster, tota la pesca. I jo vaig fer tot un pla perquè fos el meu tutor del TDR.
2: Sort que no te n'has a posicionar.
4: Primer el meu verd, perquè em sento com a casa aquí, i al Loft.
2: I a mi?
4: Al teu costat.
2: Que maco. Ploraré.
4: Bé? No, però en sèrio.
2: Que vull plorar.
4: Jo ho feia sabent que no passaria absolutament res, perquè tinc dos dits
2: Mira,
4: de front.
2: Mira, molt bé, i s'han de tenir dos dits de front, i tothom ha de tenir dos dits de front, però jo el que no sóc és curta de vista. Bueno, curta de vista sí, perquè porto ulleres. Però aquestes ulleres estan molt ben graduades.
4: Llavors?
2: És culpa meva que em caiguis en gràcia?
4: No.
2: D'aquí a que jo faci dir res? No, evidentment no, perquè no sóc loca. Tu sí, que vas fer, que posa-te tot a
4: terra. No, perquè era un petit dinamisme vital, que dius, si jo he de venir aquí cada dia de 8 a 3, m'he de trobar una motivació. La meva motivació tenia una petita barba i unes ulleres de cul de got. Doncs endavant. Saps?
2: Uf, aquest àudio em fa molta por. Molta, eh? Uf, ara tinc ganes de plorar, seguim.
4: Va, llegeix la següent, que crec que fa per tu.
2: Diu, quin tipus de professora seríeu? Jo seria la pitjor de totes, que ara és la que els alumnes ignoren.
4: Això qui ho ha dit?
2: Pues no sé, una perfecta. Jo... Jo seria... saps aquella profe que quan entra tu et cagues viva perquè és superborda i antipàtica? Ah. A veure, no. Sam, àudios raros, no, perquè a mi, en plan, jo somio amb això després, eh? T'ho juro. Gràcies per ser el millor tècnic del món. Dit això, jo seria la típica profe que entra, et cagues a sobre perquè saps que et suspendrà i la cagues de mando perquè mai ningú suspèn a la seva classe, perquè seria profe de plàstica, a més a més.
4: La woke. Perquè la de plàstica era la woke.
2: La woke, la de la tabaquera de hippie.
4: La que portava el bocat amb un rolling.
2: Amb un rock'n'roll d'aquests.
4: Això, uala, tio, és que és increïble.
2: La del tàper de bambú.
4: La de la cantimplora de bambú.
2: De quechua, a més, sempre lila, perquè és feminista.
4: La que venia amb bicicleta.
2: Amb Fran Lluís Giró. Seria amb Fran Lluís Giró.
4: La que tenia una relació poliamorosa, segurament.
2: No, això no, veus? Hi ha coses que no...
4: Que divertit.
2: Seguim?
4: No, jo vull dir quin profe seria jo.
2: Ah, és veritat.
4: Jo seria...
2: Quin profe series tu?
4: La profe que te diria... després de que li preguntessis puc anar al lavabo, senyor? Te diria, in English, please. I llavors m'ho tornaria a repreguntar. Can I go to the toilet? I li diria, no. Oh.
2: Que no? Després... Es...
4: Sorry.
2: Sorry. Que després et diuen, pues me meo la planta.
4: A mi no me la
2: deien. Al meu col·le ho deien.
4: Sí?
2: Què vols, que pixi la planta?
4: I jo li diria, in English, estic dient...
2: Sí,
4: in English y tamo y lo thinking. Es que manda huevos.
2: Vale, molt bé. Seguim?
4: Voy. ¿Llegeixo jo?
2: Sí, clar, rei.
4: Començaré aquest any a la universitat i no conec absolutament ningú. Com fas amics a la uni? Li dius a una persona, hola, vols ser la meva amiga? Com quan teníem 4 anys? O què? Li dius...
2: Hola. Hola, que vas descalç! Uala, m'acaba de posar el peu a l'espatlla i va molt descalç. Que asco, Albert! Ai, ai, que em marejo. Estic jo molt sentimental últimament.
4: Sí, ho veig, eh? Molt connectada amb les teves emocions. Sí. Jo vaig fer això i mira, ara no tinc ni una amiga de la uni.
2: A veure. Jo... vaig seure.
4: I ja.
2: I ja. No me'n recordo com vaig fer amigues a la uni. Jo me'n recordo batxillerat. Jo sóc loca i penso, aquesta serà la meva amiga. I llavors es fa amiga meva.
4: En sèrio?
2: Sí. No ho sé, a la uni va ser molt fàcil perquè jo ja era TikToker.
4: I perquè tothom està molt desesperat per trobar amistat a la uni. Sí. Per tant, estigues tranquil·la que tothom, a la mínima que se sigui al teu costat, ja et farà xat que pensaràs, xxxt, calla ja. Calla, ja, ningú t'ha preguntat ni d'on ets, ni d'on surts de festa, ni com has vingut, ni quin han sigut els teus problemes del matí d'avui per arribar a la uni perquè estaves nerviosa. Calla.
2: T'has perdut de classe? Oc, me la suda.
4: Me la pela. O si no, fes com jo, vés a una carrera i els dos mesos la deixes i te lies amb l'hetero de la classe.
2: Sí, que va ser això.
4: Que també és divertit.
2: I després surt amb l'hetero de la classe la teva amiga, perquè jo vaig sortir amb ell, en plan, de festa.
4: És veritat, us vau trobar, no?
2: Sí.
4: Que fort. Per què?
2: No sé, estaves tu també, eh?
4: Ah, jo hi era?
2: Sí.
4: I no us vau trobar un dia sense mi?
2: Ah, sí.
4: No sé, vaig obrir fa uns mesos dient-li, ei, quan fem la nostra birra anual? Perquè cada any fèiem una birra i després estava 3 dies fatal.
2: Clar.
4: Perquè pensava, és l'amor de la meva vida. I no m'ha respost.
2: Per?
4: No ho sé, crec que té una nòvia.
2: I?
4: Pues que em deu tenir por.
2: Segur. Jo també tindria por. Vale, fem una última molt ràpid.
4: Ja?
2: Sí, perquè hem de posar una mica de música abans d'acomiadar-nos.
4: ¿Cómo pasa el tiempo a tu lado, tío?
2: Que maco. Va, quina vols fer?
4: Aquesta, la següent. Llegeix.
2: Jo? És normal arribar a casa després de classe i necessitar estar 2 hores estirada sense parlar amb ningú? Ma mare diu que només vaig a classe, però jo torno com si he estrellat a la mina.
4: És normal.
2: És normal perquè gasta molta energia i molta bateria social.
4: Home, perquè a classe si estàs tota l'hora tu parlant, jugant, parlant, jugant...
2: És com una mili.
4: Literal.
2: Jo que l'he fet.
4: Jo t'ho prometo. No, però sí que és veritat que a mi em passava que després del col·le arribava, m'estirava al sofà i podia estar 3 hores com una ameba.
2: Jo també, i 4.
4: Saps què feia?
2: Si m'ho proposo, 7.
4: Sí, jo odiava fer els deures, tio, quin avorriment.
2: Jo no els feia, eh.
4: Ara, quina sort, també m'obligaven.
2: A mi també, però jo m'ho inventava.
4: Pues quina sort. Però,
2: sí, la veritat.
4: Saps quin era el meu recordatori de que havia d'aixecar el cul de la cadira?
2: Sí.
4: Quan s'acabava la que s'avecina perquè s'acabava a les 5 de la tarda en punt.
2: Jo és que no mirava la que s'avecina.
4: Clar, jo era addicte. Escolta,
2: posem
4: molt bona resposta s'hem donat avui, trobo.
2: Ei, encara en queden. Crec que demà podríem fer un consultori que fos un recull de tots els que ens han sobrat d'aquests dies.
4: Sí, perquè ens han sobrat moltíssimes.
2: Perfecte.
4: Doncs demà més consultori i ara una mica de...
2: música.
4: Soc un bohemio. Som-hi. Sí.

0: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Família, s'acaba el programa d'avui.
2: Oh, estem molt cansadetes.
3: No, jo tinc més ganes de tralla.
1: Jo demà.
3: Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Albert, demà.
3: Gràcies, avui estic molt alterat, crec.
1: Ara, a més a més, família, que sapigueu que anem a treballar més, per vosaltres.
3: Uah, don't stop working, però t'ajudo que...
1: Què t'està passant?
3: Jo demano perdó a totes les meves companyes de feina perquè avui m'ha tocat venir la feina.
1: Demà us posarem un TikTok que és l'Alberto, que és una tia que va amb una armadura i té una cabra.
3: I una màquina d'escriure i un fax i va amb biquini en un cotxe mentre sona una cançó. Bueno, bueno, sóc jo, sóc estic.
1: I ella obliga la cabra a fer coses. Albert, para de mirar els hot ja per fora.
3: Vinga, va, demà seguim amb aquesta tralla de programes més distesos que estem fent, que estem molt disfrutones, sí. I trobarem a faltar d'aquí unes setmanes quan ens posem.
1: El dilluns ja ho trobaré a faltar.
3: Jo el diumenge, imagina't.
1: Va, nosaltres ara marxem, us deixem amb el Nota de Veu, ja sabeu que ens podeu recuperar a Spotify, a 3cat, també a YouTube.
3: Efectivament, que hem fet els nostres vídeos d'estiu fantàstics i ara sí, ens veiem demà.
1: Molt, molt, molt.
3: De love!

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Sempre fa tard, no pas com nosaltres, que som puntualíssims a la cita. A les 5 en punt de la tarda comença el Nota de veu iCat. Això és així, Aina?
1: I tant que sí. Bona tarda, Frank.
0: Molt bé. Sempre fa tard és una cançó de les al·lèrgiques al pol·len, que de fet és l'últim llançament de les pol·len, però no sabem si formarà part del seu nou disc, perquè és una cançó, diem-ne, diferent, especial.
1: És una cançó que han versionat, de fet, d'un grup ucraïnès. Sóc incapaç de reproduir-te el títol d'aquesta cançó en ucraïnès.
0: Però sí que em sabries dir el nom del grup.
1: Són Comissia.
0: Comissia. Anem a veure com és l'original.
1: Vinga, va.
0: Aquesta és la versió en català de Sempre fa tard. Anem a veure que en Dani Expósito, des de l'altra banda del vidre, el control tècnic del Nota de veu, ens punxi per primera vegada a la història d'aquest programa un grup ucraïnès.

0: última que han publicat les Al·lèrgiques, formaran part del seu nou disc, perquè fins ara sí que teníem clar, Aina, que havien publicat 3 singles.
1: Doncs sí, la primera, Shanghai, després Apocalipsis Now, i la cançó més de l'estiu, que va ser Un amor amb mi.
0: I som a un mes i mig del llançament del nou disc de les Al·lèrgiques, que trobo que amb el canvi de so, la gravació, la producció i tot plegat, han anat prou ràpid.
1: Sí, molt, molt, molt.
0: Des d'Alarma fins a aquest nou que surt d'aquí un mes i mig, han anat així com accelerades.
1: Bé, pensa que Alarma és 2024, per això.
0: Clar.
1: Vull dir que 2 anyets i pico.
0: Clar, i al final aquest serà de finals del 26.
1: Sí, sí, sí, sí. No sé si trauran cançó abans del disc. Tu què creus?
0: Jo crec que ja pel que falta un mes i mig vista, no? Diria que no.
1: No ho sé.
0: Tinc el dubte de si hi haurà aquesta versió, la de Sempre fa tard.
1: Per què no, no?
0: No ho sé. Ens quedem amb Shanghai.
1: Vinga, va.
0: Que va ser la primera, amb ella va començar tot i sabem segur que encapçalarà el nou material, la nova mandanga de les Pollens, que és el caure.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.

0: AICAT.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a AICAT.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a AICAT. Amb Miqui Puig.
0: De 5 a 7 a AICAT, nota de veu.
3: Tot va fatal, colons i fanals, veig els teus ullets per tot el cel.
0: Envia'ns la teva nota de veu.
3: Balcons i cabells, veig els teus ullets per tot el ciutat.
4: Sí, senyora, per tota la ciutat. Camí d'un quart de sis en directe amb la mosca de la ràdio. Aina, què ha passat? Com ha entrat aquest ésser viu en aquest estudi de ràdio?
5: Mira, la mosca que... vironera, eh?
4: No, collonera. És que no para de tocar el que no sona, aquesta mosca.
5: No ho sé, a mi em fa pensar en Ginestar i la seva cançó de les mosques perquè tinc la sensació que ens acompanyarà tot el programa.
4: Hem d'intentar obrir la porta i colar-li a l'altra banda del vidre en Dani Expósito i ja que ell s'ho passi bé ballant tota la tarda amb la mosca, no? Nosaltres posem les cançons i tu les balles, Dani. Vinga, exacte, em sembla un bon deal de tota la vida.
5: Mare meva.
4: Va, la mosca que se'n vagi, que avui tenim un programarro entre cella i cella. Us presentem, ara i aquí, els tres finalistes del Sona Nou 2026. La gran final, el dimecres 23 de setembre, plaça Catalunya de Barcelona, el Rovell de l'Ou. I abans d'anar als finalistes, per anar fent boca la guanyadora de l'any passat.

0: Aquesta és la Chloe Riambau, des de la Bisbal. La Bisbal Sound torna a ser al bell mig de l'escena. Ella va guanyar l'última edició del Sona Nou 2025. I ara ja estem mirant a la del 26. I abans d'anar als finalistes, de punxar-los, de saber com canten, de saber com parlen, de que s'expliquin, de que es presentin, Aina Ostrell, tu que ets la guardiana de la data, què ens en pots dir del Sona Nou?
1: Doncs que, per exemple, la Chloe Riambau presentarà el seu primer disc, Equilibri sense xarxa, aquest 23 de setembre a partir de les 7 de la tarda allà a Plaça Catalunya de Barcelona, i que iCat n'és l'emissora oficial i retransmetrà els concerts de la final a partir de les 8 del vespre.
0: Visca, concerts de la final que seran presentats per una parella icònica, una parella que ja ha estat traient el caparró en diversos escenaris del país.
1: Sí, exacte.
0: Gent molt guapa, gent molt ben preparada.
1: Els millors.
0: Gent que té tota la informació i gent que t'explica ara mateix el premi, el que acaba rascant el grup que guanya el Sona Nou, que és una bogeria. A veure, tu et veus capacitada per dir tot el premi, Aina?
1: És molt llarg, si et sembla, ho podem fer a dues veus.
0: Sí? Com una cosa cada un?
1: Sí, perquè a més pensa que aquest és el primer premi, diguéssim, el premi del grup que guanya. Però hi ha com segon premi, tercer premi, hi ha cosetes, també hi ha altres premis. Però el primer premi, el premi que ens interessa, el premi gros, el premi Sona Nou, el millor grup del concurs segons la votació del jurat, inclou...
0: A veure, comença tu, va.
1: Vinga, va. Enregistrament d'un disc als Estudis Camaleó de Tordera.
0: Pam. Gravació d'un videoclip.
1: Signatura d'un contracte discogràfic.
0: Una campanya sencera de publicitat.
1: Gira de concerts als festivals Acústica de Figueres, Mercat de Música Viva de Vic, el FIM de Vilaseca, Festival Ítaca, Capsa Music Festival de Tarragona i a les Festes de la Mercè de Barcelona.
0: Toques a tot puto arreu si guanyes el Sona Nou, això és així. I atenció, perquè t'emportes també la portada de la revista Enderrock del mes d'agost del 2027 de l'any que ve, que és un especial Sona Nou.
1: Déu-n'hi-do, quina feinada, eh?
0: Dit això, hi ha tres grups que ara mateix estan quedant-se sense ungles, esperant el dia de la final i emportar-se tot això cap a casa. Primers finalistes, Aina.
1: Doncs mira, comencem per Benny Dolores.
2: Quin desperdici.

0: Així sonen Benny Dolores, la cançó es diu Nenes Prodigi, i tenim les cançons i tenim també la seva veu.
1: S'ha fet el periodisme.
0: S'ha fet el periodisme, la producció, tenim la bústia del programa a petar de notes de veu. Per exemple, Benny Dolores, sisplau, qui sou?
2: Hola, oients de nota de veu. Bé, Benny Dolores som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta, i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026 i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.

0: Festa Major.
1: Aquesta cançó és Barna Sarna.
2: Escolta'm, un dubte.
1: Digues.
2: Si ens deien ara Vini Dolores que encara no han publicat res, com és que nosaltres tenim cançons que estem punxant avui aquí al Nota de Veu?
1: Ah, fixa't. Doncs resulta perquè, com hem dit, ICAT és emissora oficial d'aquest Sona Nou, i per tant doncs tenim el material que els grups han fet arribar al concurs.
2: Ens han portat les fitxes d'inscripció,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I tenim totes aquestes joies que són les primeres cançons de grups que, vés a saber, si a 5, 10, 15 anys vista, acabaran omplint estadis.
1: Clar, això mola moltíssim. Això, el Nota de Veu del 2047, hem de dir, te'n recordes de les primeres cançons de Vini Dolores i punxar aquests àudios i ens quedarem de pedra, tu.
2: Recorda que vam fer aquest exercici, per exemple, amb Oques Grasses.
1: Sí, sí, sí, i tant.
2: És a dir, que podria passar, gent.
1: Doncs ells també ens expliquen com estan de nerviosos per aquesta final del Sona Nou.
3: Doncs ara mateix no estem nervioses, però és que la veritat és que no ho estem perquè encara no ens acabem de creure que hem passat a la final. Així que, res, per ara estem relativament tranquil·les. Però vaja, que segurament quan arribi la setmana del concert estarem totes pujant per les parets dels nervis.

0: Avui el Nota de Veu dedicat posant el focus en la gran final del Sona Nou. Això de passar a 3 setmanes vista, 23 de setembre, dimecres, dins de les festes de la Mercè, a Barcelona, la finalíssima, on ja sabem que hi haurà Benny Dolores, més enllà del que ens ha explicat la gent del grup. Aina, què n'hem de tenir present de Benny Dolores?
1: Doncs bàsicament són una banda barcelonina de punk pop. Es fan dir els fans les Bennies.
0: Oh, les Bennies.
1: M'agrada molt.
0: M'agrada molt,
1: sí.
0: També a mi com a Nick, eh? Les Bennies.
1: I Benny Dolores és el que passa quan un grup de nenes prodigi, segons diuen elles, vingudes a menys, formen una banda de punk o pop on vessar frustracions, traumes, filies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes. I a més, recordem que, com ens explicaven, de moment no són a plataformes tipus Spotify, perquè tenen pendent, doncs, gravar la música, etc.
0: Clar, tenen pendent saber si guanyen el Sona Nou, si queden segones o terceres, per saber si els paguen el disc, o només la meitat, o un EP, o el que sigui.
1: Ara, per arribar a la final ja s'enduen alguna cosa, eh? Vull dir que ja té molt mèrit haver arribat fins a aquesta final.
0: 100%, perquè a més han superat moltes fases.
1: I tant.
0: Quan arrenquen molts grups i en queden molts fora, i els tres finalistes, un, són les Benny Dolores.
1: De fet, tinc la dada, eh?
0: Atenció.
1: Aquesta edició del Sona Nou, que és la número 26, ha rebut un total de 176 propostes.
0: Autèntica bogeria. És el planter inesgotable de l'escena catalana, això del Sona Nou.
1: Per tant, imagina't arribar al top 3. Vull dir, és espectacular.
0: Doncs enhorabona a Benny Dolores, que ja hi són. Anem a presentar-vos el segon grup finalista, que ja sap que serà el 23 de setembre a un escenari i que serà presentat per l'Aina Ostrell.
1: El grup es diu...
0: Calli. El grup es diu Orella 2.

0: Aquesta gent són Orella 2, segons finalistes. Orella 2, a veure si ho dic bé, per favor. Orella
1: 2.
0: 2.
1: L'animal.
0: No és tan complicat.
1: Exacte.
0: Eh? Fem els accents...
1: com... O-S.
0: Gràcies, Aina. Gràcies per tant. Fem els accents com toquen. Què en sabem d'aquesta gent que... són finalistes del Sona Nou 2026.
1: Doncs com sentiu, fan pop-rock alternatiu, són de Matadepera, tenen un àlbum del 2024 i estan treballant en el seu segon àlbum d'estudi. Per cert, a Instagram, sí, si us voleu buscar, són Orella 2, però amb el número 2 en aquest cas, eh? Orella2.música.
0: Veus? Matadepera, has dit, oi?
1: Matadepera, sí,
0: veus?
1: Sí.
0: Per això jo feia malament els accents d'Orella 2, perquè és Matadepera, Matadepera...
1: No, no, Matadepera.
0: Matadepera... Ui, sí, que si diem Matadepera ens faran fora del país. Atenció!
1: No, home, però hem de dir les coses pel seu nom,
0: la policia, Matadepera. La policia de Matadepera, de sobte?
1: Exacte, la policia lingüística de Matadepera.
0: A veure com fan les es, les as, les os i les àtones, aquesta gent d'Orella 2.
2: Bon dia, ICAT. Sóc el Roc Badia, d'Orella 2. Un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Zanetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de la indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: De sobte, una balada d'Orella 2 que es diu Lliure Albir. Avui estem coneixent aquesta banda de Matadepera perquè seran finalistes del Sona Nou 2026. Com porten les ungles? Com porten els nervis?
1: Com encarem els nervis? Doncs la veritat, sempre he pensat que és bo i que és sa tenir aquest nervi positiu. Et fa estar atent, et fa estar viu i... Res, nosaltres tenim moltíssimes ganes de tocar. El directe és el que més ens mou, el que més ens motiva i és una oportunitat brutal la que ens regala el Sona Nou aquest any. Tocar a la Mercè, a Plaça Catalunya, vulguis o no, hi haurà gent. Per nosaltres és una passada poder compartir i transmetre el que vivim i el que som amb música. És la millor manera i la millor eina de promoció i res, per nosaltres això és un regal brutal. Vull dir que sí, et diria nervi positiu, però nervi sa, és molt bo això.

0: Doncs ensenyant les seves cartes, la gent d'Orella 2, que són de Matadepera, que ens han tirat una cançó amb molta contundència de guitarres, que gairebé semblava grunge dels anys 90, llavors una balada, i ara aquí com amb una vessant molt més electrònica.
1: Doncs sí, sí, tenen moltes cares. Intrigats, doncs, per veure què faran el dia de la final.
0: Toquen diversos pals, veurem per què es decanten o si fan així una proposta eclèctica. Sabem que tenim a l'escenari de la final a Beni Dolores, val, que venen de diferents punts del país però s'aglutinen a Catalunya. Llavors, Orella 2.
1: A Barcelona.
0: Què he dit jo? He dit Catalunya,
1: sí.
0: Barcelona, gràcies, Aina. Ja he vist que mirava rient i dic alguna nefeta. Gràcies. Endavant. Gràcies per tant, Ja et trucarem. Orella 2, que són de Matadepera, i no hi podia faltar bona gent d'Osona.
1: Són Pla Moguda, són una formació d'indie rock osonenca, i, si et sembla, els podem sentir.
0: Val a dir que són un d'aquells grups que ja aquest estiu ha fet córrer les seves cançons,
1: Nosaltres ens hem trobat que hem parlat amb gent d'aquesta ràdio, que els ha vist i tot, fins i tot.
0: Que ens ha dit, jo aquest estiu ja he estat pendent de Pla Moguda.
1: Sí.
0: I sabem que el dimecres 23 de setembre seran a la final del Sona Nou.

Hola, nota de veu, aquí Guillem de Pedamoguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent ho gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

0: Colòmbia.
1: Presentant a Pla Moguda, que han dit que són de Vinyoles, no Banyoles, eh? Això és tocada a les Masies de Voltregà.
2: Ah, exacte.
1: Osonencs, per cada un dels poros de la seva pell. Hi ha nèrbits a Can Pla Moguda. S'estan mossegant les ungles, tot esperant la finalíssima del Sona Nou.
3: Doncs la veritat és que nerviosos no estem. El que tenim són moltes ganes de tocar. Al llarg del concurs hem estat sempre molt còmodes. Crec que parlo per tots els integrants del grup. Hem estat sempre molt còmodes, molt, molt bé. Ens hem passat molt bé tocant en totes les fases. I el que volem és que sigui el dia de la final per passar-ho bé. Estem en altres grups que ens cauen molt bé i ens agrada molt. I al final no prendre'ns-ho com un concurs, sinó com un dia de concert compartit amb altra penya. I que segur que serà molt guai. Així que nervis pocs i ganes moltes.

0: Són 6:15 de la tarda, som al Nota de Veu i estem sentint Pla Moguda.
1: Que també diuen xori, com la muixca.
0: Exacte, és que es porta, eh?
1: Xori.
0: Xori.
1: Clar, però no ho havia sentit mai en context de guitarres i
0: doncs
1: de rock and roll.
0: No, no, és que la muixca ha aconseguit estendre aquesta paraula arreu, eh?
1: Icònica.
0: I tant. Doncs t'he de dir que Pla Moguda són un grup autodenominat com l'avantguarda de la música en català, format per en Tomàs García i en Jani Cabau, i ells dos van començar amb un grup de versions i s'hi van sumant Guillem Pagès i l'Oleguer Roca.
1: Molt bé, i el que dèiem són d'Osona, i m'agrada molt això que diguin, que fan avantguarda de la música en català.
0: Sí.
1: Clar que sí.
0: Junts van fer un EP de 5 cançons, Tot apuesto, que van publicar a l'abril i que els ha permès girar aquest estiu. T'he de dir... Mm-hmm. Que si teniu ganes de veure Pla Moguda abans de la final del Sona Nou, ho podeu fer, perquè, per exemple, aquest cap de setmana, el dia 5, seran a Sant Hipòlit, tocant.
1: Sant Hipòlit de Voltregà?
0: Sí.
1: Ells no surten d'Osona?
0: No. T'imagines? Només concerts a Osona, només.
1: Rotllo Quim i Portet, clar que sí. Astre intercomarcal.
0: Els fans i les fans són els Mogudetes.
1: A veure, a veure, a veure. És a dir... Els fans del Nota de Veu són els Notetes.
0: Notetes.
1: Llavors, els fans de Pla Moguda són els Mogudetes.
0: A veure, és que la muixca és un referent a l'hora d'incorporar vocabulari a les cançons, però els Notetes també som un referent a l'hora de definir fans.
1: Mogudetes, endavant.
0: I t'he de dir que he estat tafanejant el seu Instagram.
1: Has estat fent el periodisme.
0: He fet el periodisme. I a cada publicació que hi fan, fan servir un verb. Que jo t'he de dir que no el coneixia.
1: A veure.
0: Un verb en català, desconegut.
1: Potser és molt d'antes.
0: Vés a saber, o molt de després, no ho sé. Què és xixar?
1: No enxixar.
0: No, no, xixar.
1: Xixar.
0: Sí, i he vist que el fan servir com de maneres molt diferents. O sigui, en algun post em semblava que volia dir alguna cosa, en algun altre em semblava que volia dir-ne alguna d'altra.
1: I llavors això com ho escatim?
0: I he pensat que potser els hauríem de preguntar.
1: A tu has demanat directament a Pla Moguda, aclariu-me, sisplau, el terme xixa.
0: Sí, perquè és que si no, tinc la sensació que em perdo informació.
1: No serà de xixes, això que ara està molt de moda, fumar amb xixa?
0: Ostres, jo tinc la sensació que no, però la veritat és que no ho tinc clar.
1: Estàs trastejant amb el mòbil, buscant Nota de Veu o buscant post d'Instagram?
0: Estic buscant, per exemple, post d'Instagram d'ells, diuen... Un post de fa un mes, diuen... Ha arribat a les nostres orelles la informació que per motius aliens de nosaltres no xixeu.
1: Que no xixeu?
0: Els que vingueu...
1: I que es dirigeixen els Mogudetes.
0: Sí, sí, sí, sí. O els diuen, per exemple, que tenen un concert i després diuen els que vingueu en aquest concert probablement xixareu.
1: Tenim la Nota de Veu on expliquen què és xixar, perquè ara necessito saber-ho.
0: Sí, exacte, jo estic xixant ja.
2: Hola, de nou. Xixar vol dir xixar. És com barrufar. Serveix per tot. Sí, si et vas a fer una cervesa, pots xixar una cervesa. Si et vas a fer un examen, has de xixar l'examen, saps? Pot ser el que vulguis. Tot depèn de la inflexió que li donis a la frase. Vinga.
1: Vinga.
0: M'encanta. Xixar vol dir xixar.
1: I és com el barrufar dels barrufets,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: ho pots fer servir pel que vulguis.
0: Sí, sí, exacte.
1: T'està xixant el programa avui, Aina?
0: A mi m'està xixant moltíssim. De fet, ells en un post d'Instagram diuen si veniu al concert, xixeu, com a afirmació, saps?
1: Home, per favor.
0: Per tant, si veniu a la final del Sona Nou, no patiu, que xixareu ben fort.
1: Xixareu perquè hi haurà tres grups boníssims, Beni, Dolores, Orella 2 i també Pla Moguda. Hi haurà una parella de presentadors icònica.
3: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
4: Vas camuflar la intenció.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre. Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Tot el que ens queda. Tot el que ens queda és mirar l'hora i comentar-la, ja que hi som gairebé 6:15. Som en directe a ICAT fent el Nota de Veu. I jo tinc una pregunta per tu, Aina. Pots mirar el calendari, sisplau, i dir-me quin dia som?
2: Sí, 2 de setembre.
1: Val, 2 de setembre. Per tant, falta un mes per quin dia?
2: Falta un mes pel 2 d'octubre.
1: Molt bé. I què passarà la nit del 2 d'octubre?
2: Saps que ara no ho sé?
1: Que hi haurà molta gent en aquest país que s'anirà a dormir nerviosa.
3: Oh!
1: Perquè què passa el 3 d'octubre? Primer concert final d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic.
2: Però el primer concert és el dia 5.
1: Val, doncs s'anirà... La gent que se'n vagi a dormir nerviosa el dia 2...
2: És que pensa que estem tan nerviosos que anirem 3 dies a dormir nerviosos.
1: Jo ja no sé en quina fase del dol soc. Com veus, ja no em sé ni els dies dels concerts.
2: A totes alhora som.
1: Clar, són 5, 7, 9, 10.
2: Exacte.
1: Però jo el 3 ja estaré molt nerviós.
2: I el 2 i l'1.
1: Vinga, Oques, sisplau.
4: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: Estem nerviosos ja ara i ho estarem el 2 d'octubre, el 3 d'octubre, el 4 d'octubre i ja no et dic el 5. Sobretot, mireu bé el dia que teniu concert, que no feu allò d'anar-hi un dia que no toca no, i no anar-hi un dia que sí que toca.
1: A més, també
0: passa... Que a mi em passarà.
1: Exacte. No, perquè anem el mateix dia, per tant ja t'ho recordaré.
0: A veure, repeteix-me per novena mil vegada. Quin dia hi anem al concert?
1: Nosaltres hi anem el divendres dia 9.
0: Que és el penúltim.
1: Sí, exacte.
0: L'últim és el 10.
1: Sí.
0: El penúltim és el 9. Llavors hi ha el 7 i el 5.
1: Correcte.
0: Gràcies.
1: I de fet també val la pena recordar-ho perquè aquestes entrades que compres un any abans, després te n'oblides, eh?
0: Llavors, la cosa és que la setmana que ve volem fer falta un mes pel comiat d'oques.
1: Sí.
0: I necessitem les teves notes de veu. Em pots enviar més d'una i de dues i de tres, perquè segur que hi ha moltes cançons d'oques que et flipen i que tens ganes de punxar i de compartir. Llavors, 677 50 61 53. Quina cançó d'oques vols que posem? Quina cançó d'oques tens ganes de cantar més fora a l'Estadi Olímpic? Lluís Companys de Montjuïc.
1: Necessitem que ens acompanyeu en aquest dol i que ploreu amb nosaltres per aquest fi d'oques. Per tant, si us plau, notes de veu al 677 50 61 53.

0: Aquesta és ping-pong que hem comentat més d'una vegada, que és d'aquelles que ens ha anat de menys a més. Que a la primera escolta de Fruit del Deliri,
1: Perquè a Fruit del Deliri n'hi ha d'altres que a la primera escolta destaquen molt.
0: Són més cridaneres.
1: Com, per exemple, Molta tralla.
0: Clar.
1: O, no ho sé, la cançó de Corre pels camps amb la Julieta, no?
0: Ah, com El dia i la nit.
1: Perdona, com El dia i la nit amb
0: Veus?
1: La Julieta.
0: No toquem ni quarts ni hores amb oques. Mira que tu i jo.
1: Estem nerviosos, ai.
0: És que ho fem sempre tot bé.
1: Molt.
0: Menys quan parlem d'oques, que comencem a patinar i a fer aigües.
1: Doncs sí, totalment.
0: Ai, mare de Déu.
1: En qualsevol cas, això, ens podeu demanar la cançó que vulgueu d'oques grasses, ja sigui ping-pong, com El dia i la nit, Corre pels camps, o el que vulgueu, o de les antigues, Cool, també serveix, estic segura que també la tocaran. I ho podeu fer-ho, això, per nota de veu, al 677 50 61 53.
0: Buideu el pub, que això és un safe space per vosaltres, si ja comenceu a trobar a faltar oques. Fins i tot podem recuperar cançons de discos d'abans, eh? Fans del Sol, et funciona?
1: Home, 100%.
0: In the Night?
1: I tant.

De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? No deixaré mai la segona. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons. De 5 a 7 a ICAT.

0: Ei, què tal?
1: Gent de nota de veu, el meu nom és Samu, sóc un nou artista musical català, barceloní, i em fa especial, especial, especial moltíssima il·lusió presentar-vos el meu primer miniàlbum, Eclipsi Sensorial. Són 13 minutets on he ideat el meu eclipsi ideal, és la meva carta de presentació cap a aquesta indústria musical catalana, i em fa especial il·lusió que ho pugueu descobrir i pugueu veure. 4 temes a través dels quals es relaten una mica les experiències que m'han passat últimament o també experiències que han sortit de la meva imaginació i de la meva creativitat que per fi puc compartir amb tots vosaltres i que espero que us agradi tant, tant, tant com m'ha encantat crear tot aquest univers. Merci de veritat i espero que us agradi moltíssim.

0: De la primera hora del Nota de Veu Dicat, obrint la pàgina de l'escena emergent i aturant-nos en Samu, que ens canta en el seu Eclipsi Sensorial.
1: Doncs sí, ell és barceloní i Eclipsi Sensorial és el seu primer EP. De fet, és una prèvia del primer àlbum d'estudi que sortirà el proper 2027 i la cançó que dona nom al disc és el plat fort d'aquest disc i relata com l'artista viu un eclipsi sensorial, com si els seus sentits per una estona haguessin desaparegut.
0: Mira que ho vam pensar aquest agost, eh? Apa, que no començaran... Saps com la lleva de la pandèmia? Doncs la lleva de l'eclipsi, de tot d'artefactes culturals, buscant la metàfora de la cosa emocional i sensorial al voltant de l'eclipsi. Doncs guaita, ja en tenim una aquí sonant el Nota de Veu, Aicat, amb en Samu, que ens canta aquest Eclipsi Sensorial i ja ens anticipa el seu primer disc llarg, que ha de caure el 27.
1: Tu el vas veure, l'eclipsi?
0: El vaig veure la mar de bé, no t'ho pots arribar ni a imaginar.
1: Sí? Molt bé, afortunat, doncs, perquè hi va haver qui va trobar núvols. Jo sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tu eres a les Terres de l'Ebre?
1: Sí, exacte, correcte.
0: I jo era molt lluny, era fora de Catalunya.
1: Sí, on eres?
0: Era... Ah, com es diu allò? Espera. Ara se m'ha fugit d'estudi. A Cuenca.
1: Molt bé.
0: Era a Cuenca i es veia de nassos, tu, eh? Es veia molt bé.
1: Quina passada, eh? La sensació d'haver viscut com un fenomen històric.
0: Sí, hem vist un eclipsi ja a les nostres vides, això no ens ho treu ningú. La Gem Sol, que ens canta El sopar d'una nit d'estiu. Guaita, que podria ser, per exemple, la de l'eclipsi.

0: Ella és la Gem Sol, és solsonina i a més és cantant i pianista. Va endinsar-se en el món de la música a través del seu germà gran, que és productor musical de professió, i de fet el seu germà li va regalar pel seu 20è aniversari la producció del seu disc debut.
1: Uau, és que el seu germà és un sol.
0: I ella també.
1: LOL! La Gemma Sol, LOL, sí.
0: Doncs ara tenim cançó nova de la Gem Sol, una cançó d'estiu, i parla d'aquest sopar d'una nit d'estiu, que és la mirada cap a un estiu que ja ha passat. Diu que després d'un dels millors estius de la seva vida va escriure aquesta cançó pensant que hi hauria altres estius, potser semblants, però que cap seria com aquell estiu.
1: Escolta'm, que no passi per alt aquest regalàs de 20 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Espatarran, eh? S'està parlant de millor germà de la història del món.
0: També et diré, el teu deure com a germà, eh? Vull dir, tu ets un...
1: Oh, mira-la, que exigent, la tia.
0: Tu tens un germà productor i no et farà el disc?
1: Clar.
0: Clar que sí.
1: Que t'arribi un bon regal en forma de producció de disc.
0: Només faltaria.
1: Va, vinga, el que arribarà de seguida és la segona hora del Nota de Veu d'ICAT, de 6 a 7, amb molta, molta mandanga.
2: La festa. Hola, sóc la Gem Sol, cantautora solsonina, i aquesta cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu, i parla de la nostàlgia que queda quan s'acaba una etapa, en aquest cas, després d'un dels millors estius de la meva vida. I la vaig escriure perquè sentia que una part de mi s'havia quedat en aquell estiu com revivint els records i amb aquella sensació de saber que hi hauria altres estius, fins i tot semblants, però que mai més seria com aquell. Espero que us agradi.

0: Bona tarda, a les 6 en punt, obrint la segona hora del Nota de Veu Dicat. Ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, a punt, amb les ulleres, per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Consternació i ràbia a Manresa, on aquest vespre es farà una nova concentració per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer. També aquest municipi, Castellnou, farà un minut de silenci aquest vespre. Per aquest cas, hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. I l'escola pública Emili Vallès d'Igualada continuarà tot el curs en un altre edifici després que al final de curs passat unes esquerdes van revelar deficiències greus en el forjat de l'edifici. I ara les notícies d'àmbit cultural amb nosaltres mateixos.
0: Perquè no hi ha notet encara, eh?
1: No hi és.
0: El tenim fent voltes per Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Vinga, entrenant per la mitja. Doncs us expliquem que 15 anys després, 15 ja, torna demà, cop de rock. És que de cop m'han caigut 15 anys al damunt.
1: No pot ser.
0: No hi comptava jo amb aquests 15 anys ara, saps?
1: Sembla impossible.
0: Cop de rock, torna a Barcelona.
1: El Teatre Coliseum serà la casa des de demà fins diumenge de la nova versió d'aquest icònic musical de Degoll de Gom. 4 úniques funcions, encara amb entrades disponibles, per reviure aquesta història d'amor i d'amistat amb un film musical del rock català dels 90 i dels 2000.
0: I obrim ara l'agenda de concerts aquesta setmana. A Mataró, a la capital del Maresme, torna el Posidònia Fest.
1: La primera cita del festival serà avui dimecres a les 8 del vespre amb Alba Careta Group. L'artista d'Avinyó actuarà a l'edifici de la presó de Mataró cap a les 8 del vespre per presentar el seu darrer àlbum, Panical.
0: I en cinema, avui arrenca la mostra de cinema de Venècia amb la projecció de la pel·lícula Ink, és a dir, tinta.
1: És de l'oscaritzat director britànic Danny Boyle, l'autor, entre molts d'altres títols, com, per exemple, Slumdog Millionaire. L'has vista tu, Frank?
0: I tant que sí.
1: Boníssima, eh? Doncs ella, Ink, Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Això sí, avui tots els focus de la mostra de Venècia també estaran centrats en George Clooney, que rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement de tota la seva carrera.
0: I que pagui un cafè, no? Que convidi.
1: Vinga, va.
0: What else?

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Sí, com tu, sí, com tu, sí, com
1: tu, sí. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia Nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu.

0: i romaní.
1: Clar que sí, flors, violes, romaní i tot el que tu vulguis al Nota de Veu dicat camí d'un quart de set. Avui és dimecres i a partir d'aquesta nova temporada els dimecres seran el dia de les sèries, dels artefactes audiovisuals, aquí al programa amb l'Àlex Gutiérrez, que és el nostre... Cap accent al seu lloc. L'Àlex Gutiérrez.
2: Gutiérrez.
1: L'Àlex Gutiérrez, vaja. L'Àlex Guti, val? Que és el cap de la secció mèdia del diari Ara. Sabeu que en sap un niu de sèries, de documentals, de pel·lis, de tot plegat, que té mil i unes referències al cap i tenim la sort que ve l'Àlex un cop per setmana a comentar-ho. Què passa? Tot aquest rotllo, diràs. Calla i saluda l'Àlex. És que no hi és.
2: No hi és.
1: El tenim a Itàlia.
2: Nosaltres estem tristos. Ell, suposem que molt content.
1: Ell deu estar fent un gelato.
2: Exactament.
1: Ara, com a mínim, és encara de vacances, però sí que el tindrem de forma virtual aquests dos primers dimecres.
2: Sí, després ja vendrà, cap problema.
1: Ens ha enviat notes de veu, que és una mica el nostre rotllo.
2: Sí.
1: Ha fet servir, està clar, el 677-50-61-53, que és el telèfon del programa, això és així, i és un telèfon obert 24-7 pel que tu vulguis. Doncs l'Àlex ens ha enviat tres sèries que en ell l'han flipat aquest estiu.
2: Doncs sí, però abans, com sempre en aquesta secció, comencem...

0: El primer lo de la tarda.
1: A veure, això ho hem d'explicar, i més que tenim en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, que és el nostre nou responsable de control tècnic, hi ha gent nova que es pot estar afegint també a la família Noteta.
0: Doncs heu de saber que els lololos és el sobrenom...
1: M'encanta com... amb la superioritat moral amb la que dius lololos, com si diguessis una cosa molt currada, saps?
0: Doncs els lololos són les cançons que vam servir per maridar, diguéssim, les sèries que ens porta l'Àlex.
1: Clar, aquí no fem el típic recurs de buscar la sintonia de la sèrie, no. De buscar el tràiler, de buscar escenes, no. Aquí l'Àlex ens diu, parlaré d'això, d'això i d'això. I llavors nosaltres, en base als títols...
0: Sí, perquè no en sabem res de les sèries.
1: O el que ens transmet l'aire de la sèrie, busquem alguna cançó d'escena musical catalana, evidentment, doncs que ens porta cap allà.
0: Exacte.
1: I són bastant patilles.
0: Sí. Intentem fer-ho bé, per això.
1: Avui ho has fet tu.
0: Sí.
1: Jo no he obert el guió perquè no m'has deixat fer-ho.
0: T'he de dir que el nivell de lololos d'avui és baix.
1: No esperava menys de tu.
0: Perquè jo crec que hem de començar la temporada a poc i anar pujant el llistó.
1: Hem de tenir marge de millora.
0: Però bé, jo et preaviso, després potser t'encanten, eh? Veurem. Jo m'hi he trencat el cap, t'ho haig de dir.
1: El primer lololo seria una mica d'ambientar que torna a la secció de sèries...
0: Exacte.
1: Que torna l'Àlex després de l'estiu...
0: Però clar, com que l'Àlex de moment encara és de vacances, la cançó que representa la secció d'avui...
1: Veig per on vas.
0: És aquesta.

0: T'he de dir, Aina, que em sembla un lololó notable. No està gens
1: fixa't.
0: Malament, clar.
1: Que bé.
0: Ens queda encara part de l'estiu per viure, sobretot si ets a Itàlia de vacances.
1: Sí, sí, 100%.
0: Que no tant aquí davant del micròfon a la ràdio.
1: Doncs no pateixis, que ara només anirem cap amunt.
0: Ah, val, però anaves cap a pitjor. Cap amunt com els oques, eh?
1: Exacte. La primera sèrie que ens ha destacat l'Àlex que ha vist aquest estiu es diu The Shards. És una sèrie que està a Disney+.
0: The Shards. Mira, jo tinc Disney i no m'hi he ficat en el món de The Shards.
1: Doncs és una sèrie que parla d'uns estudiants, ara ens ho explicarà l'Àlex de seguida, però per això jo he escollit una cançó d'un cantant que està molt a punt de treure nova música, que està encara més a punt de treure fins i tot disc, que comença per Gui i acaba per...
0: Verd.
1: Guillem Gisbert.
0: I per què? Per què deixar cap a Guillem Gisbert?
1: Perquè té una cançó del seu primer àlbum que es titula Estudiantina.
0: Sí, que és aquella que cantaven entre el públic als concerts.
1: Exacte, doncs aquesta cançó, com que parla d'estudiants, m'ha semblat que m'agradava molt i molt bé.

0: sempre.
1: La meva primera recomanació és la unió de dos talents molt potents. Ryan Murphy, que és capaç del millor i del pitjor, però aquí jo crec que està prou encertat, i Bret Easton Ellis, que també una mica el mateix, el novel·lista d'American Psycho. El seu últim llibre és The Shards i ella ha contribuït molt a l'adaptació televisiva. És bàsicament una obra que combina nostàlgia dels anys 80 amb un assassí en sèrie bastant, bastant horripilant, i per tant hi ha doncs escenes francament grotesques, i una trama de desig, aquesta on són bàsicament joves adolescents, i els protagonistes estan en aquell punt de començar ja a ser adults, s'emboliquen els uns amb els altres, viuen una espiral de drogues diversa, i és bastant entretinguda i la posada en escena és molt interessant.
2: Que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que...
3: Ens apuntem, doncs, la primera recomanació de l'Àlex Gutiérrez, agafant-se el que ha vist aquest estiu, The Shards, que és a Disney Plus, i que és d'en Ryan Murphy, i que va d'uns estudiants amb assassins en sèrie, amb drogues i amb alcohol i amb molta farra.
4: Sí, sí, sí.
3: Bona pinta, bona pinta. Tu has punxat Estudiantina, d'en Guillem Gisbert, i ara veig que segueixes amb la cosa Manel.
4: Sí, exacte.
3: Perquè has tirat a l'Arnau Ballbé.
4: De Manel a Manel i Tiro porque me toca, aquesta cançó és Mentre el monstre, i l'he punxada perquè la segona sèrie que ens recomana l'Àlex avui és Ted Lasso, que té nova temporada.
3: Sí, que és aquella de una mena de Guardiola, entre cometes, un entrenador de futbol, així com a molt peculiar.
4: I tu recordes què passava al videoclip de Mentre el monstre?
3: Ah, sí! Recordo el post que va fer l'Arnau Ballbé a Instagram, que sortia ell com si signés un contracte d'entrenador d'un equip de barri de canalla.
4: Doncs sí, de fet, durant el videoclip sencer, ell surt entrenant aquest equip,
3: oi que
4: i es
3: sí?
4: els nanos jugar i tal.
3: I fotent crits a la banda,
4: sí.
3: I aquesta història.
4: Doncs per això se m'ha acudit aquest vincle i per això aquest Lololo.
3: Ets una visionària, eh?
4: Què et sembla?
3: Estàs en ratxa, eh?
4: Espectacular.
3: Que bé que comences la temporada, Aina, que bé.
4: Molt.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit.
2: La segona recomanació potser seria Ted Lasso, no? Ted Lasso, el retorn de Ted Lasso, l'entrenador més estimat, i aquestes feel-good comedies, aquestes comèdies que et fan sentir bé. Això ho tenim a Apple TV. I vaja, és el mateix, bàsicament representa que al final de la sèrie havia deixat un sabor una mica agradolç, i aquí el que fan és repescar uns quants episodis més per donar-li una vida millor. Trobem en Ted Lasso fent d'entrenador, en aquest cas d'un equip femení. Això permet renovar personatges, però també manté els principals. La química és exactament la mateixa, aquest humor una mica estrany, una mica excèntric, funciona bé. Sí que és veritat que a vegades tens massa la sensació de dir, mira, ara estan buscant la llagrimeta, i que els episodis es podria estar allà 10 minuts i funcionarien, però en general, per passar-t'ho bé una estona, encara que no t'agradin els esports, o fins i tot, segurament, si no t'agraden els esports, doncs va molt bé. Té-te la sort.

0: Som al Nota de Veu Aicat, avui posant el focus en els artefactes audiovisuals, en les sèries, bàsicament, que és el tema de l'Àlex Gutiérrez. Ell vindrà cada dimecres aquesta temporada. Si sou audiència de Pedra Picada del programa, sí, hem canviat de dia, ja us ho vam dir dilluns. L'Àlex venia els dimarts i ara vindrà els dimecres. El que passa és que el tenim encara de vacances. Ja sabem que això dels calendaris de vacances, doncs tothom té el seu.
1: Sí.
0: I l'Àlex aquest dimecres i dimecres que ve ens enviarà notes de veu per participar en el programa, però no posarà, no dipositarà el seu culet en aquest sofà fins d'aquí un parell de setmanes encara.
1: Correcte.
0: Avui ens ha recomanat sèries de l'estiu, per exemple, The Shards a Disney Plus i Ted Lasso a Apple TV. Cançons, és a dir, sèries amb la que l'Aina ha acompanyat, no sabia com fer-me'n això dels Lololos, Estudiantina d'en Guillem Gisbert per The Shards.
1: Sí.
0: Mentre el monstre de l'Arnau Bellvé per Ted Lasso, i això és Maria Jaume,
1: Enfades,
0: Montxeri Go Home. Per cert,
1: sí,
0: cançó que va guanyar el Premi Cerverí.
1: Sí, correcte.
0: I nosaltres demà en parlarem i molt del Premi Cerverí.
1: Ens fa molta il·lusió el programa de demà.
0: És un d'aquells dies en què la il·lusió sobrevola els nostres caps. Amunt els cors.
1: Saps què et dic?
0: Què?
1: Vindré una hora abans demà, per poder treballar una hora més.
0: Vindràs, o sigui, et posaràs davant del micròfon,
1: sí,
0: quan hi hagi la gent del loft,
1: cap
0: encara.
1: Cap problema.
0: A les 4.
1: Exacte. No, és que ens fa molta il·lusió. Demà us explicarem per què, perquè hi ha cosetes en aquest Premi Cerverí.
0: I tu aquesta cançó l'has convertida en un lololo, el Montxeri Go Home,
1: sí,
0: perquè per la banda del català, per la banda de Mallorca...
1: Ui, no, no.
0: Per la banda del Xerí...
1: Molt més senzill. És un cas paradigmàtic de lololo.
0: A veure.
1: La sèrie que l'Àlex ens recomana és De Buró, que és una sèrie francesa, i
0: ja està,
1: la
0: Montxeri,
1: primera cançó
0: endavant,
1: que
0: no?
1: Va venir al cap que tingués alguna cosa de francès va ser Montxeri Go Home.
0: Gràcies per tant, Aina.
1: Què et sembla?
0: Doncs De Buró a Sky Showtime, a veure què ens en diu l'Àlex Gutiérrez. Please go home, please go home. Si no
2: m'entens en català. La tercera recomanació és antiga. De fet, l'estiu també ha servit per recuperar aquelles que dius, ostres, l'he de veure algun moment, l'he de veure algun moment, i m'he ficat amb De Buró, una sèrie francesa d'espionatge, i que, com acostuma a passar amb les coses europees, doncs allà on les sèries americanes d'espies tens escenes trepidants, accions i moltes bales disparades a una i altra banda, aquí no, aquí la cosa és més subtil i va bastant sobre la vida quotidiana i com n'és de difícil ser agent secret de l'exterior, quan evidentment no pots tenir una vida familiar, no pots tenir una vida amorosa normal, etc. Grans actors, actors molt sòlids, hi ha Jean-Pierre d'Argussin, hi ha el Mauricio Malric, vaja, una cosa molt potent, i si us agraden les sèries sòbries però sòlides, aquesta pot ser una molt bona recomanació. De Buró.
0: Doncs aquí la discussió de Fades amb la Maria Jaume, de veure com acabaven d'editar aquesta cançó, Montxeri Go Home, que ens ha il·lustrat a l'Aina, gràcies per tant, De Buró, perquè era francesa, oi?
1: Exactament, és així.
0: Bona pinta, també.
1: Sí.
0: Sí que deia l'Àlex que no és novetat, però que és veritat que l'estiu va bé per recuperar material d'aquest tipus que t'havia quedat allà a la memòria caixer. Passa amb les sèries, amb els documentals, amb les pel·lis, amb els llibres.
1: Tu què has vist aquest estiu?
0: Uau, doncs no gaire cosa, eh? No gaire cosa. He mirat molta... Mira, mira, mira, la pel·li aquella de les ovelles.
1: Ai, sí. Les ovejas detectives, no sé com es diu.
0: Exacte, que era en Hugh Jackman.
1: Que pot ser que també fos a Disney o era a Netflix?
0: Diria que era Prime. Pots dir alguna altra plataforma i la bona és Prime, gràcies.
1: Ai, tens raó que està Prime. Es diu així, les ovelles detectius.
0: Exacte, sí. Sí, més la van mirar en català, recordo, a casa.
1: Ah, sí? Jo també, eh?
0: Ah, no, és que... Però les ovejas detectives!
1: Perquè, no, és que, a veure, té una història una mica llarga, això, però bàsicament aquesta pel·lícula ens la va recomanar en Noteta, en Sergi Ruiz.
0: I que sempre parla en castellà, ell, no?
1: No, però ens va enviar com una captura de quan la feien al cine o no recordo què, i sortia el cartell en castellà.
0: Val.
1: Llavors a mi em va quedar com el nom en castellà. Llavors, quan vaig entrar a Prime a buscar-la per veure-la, vaig tenir la grata sorpresa de trobar que era en català. I, evidentment, la vaig posar en català.
0: Molt bé, l'explicació que Catalunya necessitava, eh?
1: Sí.
0: A veure si tallen la tarda de Catalunya Ràdio per... obrir-te tu el micro i que expliquis tot això. Molt bé, doncs escolta, m'ha quedat prou ben explicat tot plegat,
1: sí,
0: per fer-ho així en format notes de 10. Òbviament tenim moltes ganes que l'Àlex torni, però també que acabi de saborir i de gaudir les delícies que la bella Itàlia li pot oferir.
1: I és precisament per això, des d'aquí, Àlex, t'enviem una cançó que és...
0: Abans, però, tu creus que ens portarà alguna cosa d'Itàlia?
1: Ah...
0: Dir, perquè és com fàcil portar alguna cosa de menjar,
1: sí,
0: bona, no?
1: Sí, 100%.
0: Un paquet de pasta.
1: Sí, clar, és que alguna cosa com més acabada de fer és difícil perquè depèn del dia que vingui, però...
0: Però un paquet de pasta
1: sempre
0: seca,
1: funciona.
0: De súper, així, sí, una mica rotllo delicatessen, no?
1: O alguna espècie o alguna cosa d'aquestes també...
0: També, és veritat.
1: Sí, sí.
0: A tu què t'agradaria que et portés?
1: Doncs crec que m'agradaria que em portés alguna pasta estranya, saps? O sigui, pastes de les que no es troben aquí.
0: Mira, t'anava a dir exactament el mateix.
1: Sí, perfecte.
0: Separats en néixer.
1: Doncs mira, Àlex, ho tens molt fàcil en aquest cas. Per portar-nos un regalet.
0: Ja, exacte. I perquè tinguis temps de triar i remenar,
1: sí,
0: i comprar el que saps que ens agradarà...
1: Desitgem que el teu estiu no s'acabi.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Ens agrada molt tot el que fa en Max al capdavant de Gavina.mp3 i ens agrada més encara saber que està ja trastejant amb nou material, que té coses noves a oferir-nos i que em sembla que és el 18 de setembre, Aina?
1: Sí.
0: És que acaba de publicar un post a Instagram. Ara li demanaria a Dani Expósito a l'altra banda del vidre. No ens matis, sisplau. Pots abaixar el volum, abaixar el volum, ens quedem en blanc. És que acaba de penjar un post i farem allò de disparar-lo amb el telèfon mòbil, el micròfon, com marquen els cànons, com s'ha fet tota la vida.

0: Uau, és molt agut aquest coro, eh?
1: Sí, sí.
0: Cada nit surto a buscar-te. Cançó nova de Trinca que Gavina.mp3 publicarà el 18 de setembre.
1: Que fort. Necessitem nova música d'en Gavina.mp3, eh?
0: De fet, quan hi hem parlat, o bé a la ràdio, o bé pels backstage de Catalunya, en Max ja ens ha dit, ja sabíem, us ho havíem explicat aquí als Notetes, que té material nou entre mans.
1: Doncs sí, sí, de fet diu que és un single del seu tercer disc. Per tant, vol dir que hi ha disc darrere aquesta cançó, també.
0: Recapitulem cada vegada. A veure, avui com estem, per favor.
1: Recapitulem,
0: exacte. Va debutar el 2024 amb molts ossos, molts estels, després d'haver guanyat el Sona Nou del 2024. I ja segon disc, el 2025, un any després.
1: No para.
0: Amb Sempre i per instint. I ara aquest nou disc, que dubto molt que arribi a temps del 26, perquè queden 3 mesos
1: clar,
0: per Nadal.
1: No.
0: Suposo que 27 ja. El que sí que cau és un primer single.
1: No fan ni un any, del seu disc, del 2025. És molt gros, això.
0: Està facturant com si no hi hagués demà.
1: Sí, sí, sí. Creus que hi haurà col·labos?
0: M'imagino que sí, et diria. El que sí que sabem és que està treballant amb gent molt ben parida.
1: Sí?
0: Sí. Amb molta gent cuinant les cançons amb ell, fent créixer l'equip de Gavina.mp3.
1: Ens en diràs d'alguna cosa més?
0: Potser.
1: Molt bé.
0: Potser. Em paguen per callar.
1: Farem el periodisme, ho investigarem a fons i ho explicarem aquí al Nota de Veu.
0: 100%. I mentrestant, Sota el cel.
1: Sota el cel.
0: És una de les teves cançons preferides de Gavina.
1: M'agrada moltíssim, sí.
0: Doncs va, fot-li a Sota el cel i de seguida parlem de festes majors, que hi ha molta, molta vida de festes majors aquest cap de setmana.

0: Doncs esperant amb candeletes aquestes novetats de Gavina.mp3, aquesta nova cançó que, si tot va bé, ha de sortir d'aquí a 15 dies, el 18 de setembre. Dèiem que havíem d'obrir un últim meló en el programa d'avui, i és el de les festes majors,
1: sí,
0: que encara en queden arreu dels Països Catalans.
1: Moltíssimes.
0: De fet, aquest cap de setmana hi ha les dues festes majors que més ens ocupen, ens preocupen i ens interessen.
1: A nosaltres dos, en aquest cas.
0: Són les nostres.
1: Sí.
0: Team Sabadell, Team Sant Celoni.
1: Sí.
0: Hi ha dues festes majors, hi ha dos cartells, i llavors volem que jugueu amb nosaltres a quedar-vos amb una festa major. O trieu la de Sabadell amb l'Aina, o trieu la de Sant Celoni amb mi.
1: Perfecte. Podeu dir-nos la vostra al 677 50 61 53.
0: Llavors, anirem tirant rotllo caramellera, ara un, ara l'altre. Propostes de cada un dels cartells de les nostres festes majors i decidiu amb qui us quedeu. Et cedeixo el torn.
1: Perfecte, doncs comencem per Sabadell amb un gruparro que sí que et fa molta enveja que vinguin a casa nostra.
0: Ja serà menys.
1: Que són les Alosa.
0: Vols dir que hi ha Alosa a Sabadell?

0: No està malament. Festa Major de Sabadell, a l'Osa. Veig les teves a l'Osa.
1: A veure.
0: I ho pujo...
1: Vols dir que pots?
0: A Festa Major de Sant Celoni.
1: Amb?
0: Ni més ni menys que els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona.

0: honor i glòria a les festes majors, a la cultura popular i tradicional d'aquest país. Ja sabem que hi ha vida més enllà de Sabadell i de Sant Celoni. A Festa Major també hi ha Sant Sadurní d'Anoia, que tenen el tema de la filoxera, a Llinars del Vallès.
1: També, per exemple, a Blancafort de Tarragona, a Avià, a Sant Hipòlit de Voltregà, a Ulldecona, festes de la Cinta, a Tortosa, en fi, hi ha un munt de festes, eh? A Vidreres, per exemple.
0: Però no podem amagar que nosaltres les que més ens interessen són les nostres.
1: Evidentment. De fet, també ens ho podeu dir, eh? El 677-50-61-53, quina és la vostra festa major i a quin grup o a quins grups anireu a veure?
0: De moment nosaltres hem tirat a l'Osa del Team Sabadell, sí? Ginestar del Team Sant Celoni.
1: Bé, Frank, crec que aquest any hauràs de deixar estar la Festa Major de Sant Celoni perquè tens una cita a Sabadell amb la més sabadellenca de totes, que és...
0: La Venus!
1: La Venus! La Venus!

0: No està gens malament, això de programar artistes de la ciutat.
1: És fantàstic.
0: Sí, posar la Venus a l'aparador. Tornem a Sant Celoni, si vols, amb Farra de la Bona, Farra grossa.
1: A veure, va, sorprèn-me.
0: Farra que et portarà cap a la meva vila.
1: Sí?
0: Si ets fan, com vas dient per allà, de Svetlana.
1: Oh...

0: ballar com una pubilla catalana, com una Meghan Trainor del Vallès Bo, has de venir a cantar i a remenar cap peus i malucs amb Svetlana.
1: Sempre pots venir també a l'autèntic Vallès Bo a veure grups locals.
0: És que només sabeu portar gent de Sabadell,
1: no, saps què passa? Que Sabadell hi ha tant de talent que no ens cal anar més enllà.
0: Li heu de donar sortida.
1: No, és que no fa falta. No fa falta buscar grups de fora de Sabadell.
0: A qui heu portat ara?
1: Si et dic Teteo i Caliu...
0: Uau, aquí esteu bé.
1: 31 fam.

0: La pista de les Nenes.
1: De la Festa Major de Sabadell, pas mal, teniu Alosa, teniu la Venus, teniu 31 Fam, entre d'altres propostes. A la Festa Major de Sant Celoni, Ginestà, Svetlana, i si et dic que hi ha la millor gent del planeta...
2: Mamaduixa!
1: Què em dius?
2: Juga bastant a casa també ell, eh?
1: Cardedeu, sí, ara el tenim instal·lat a Cardedeu, re, a un quart d'hora aquest bolo.
2: Pot venir en bici.
1: Mira, li proposaré.
2: Vinga.

0: La festa major de Sabadell serà increïble, la de Sant Celoni, déu-n'hi-do.
1: Perdona? Però què és aquest atac? Àlex Gutiérrez. És que estàvem dient això. Hem de treure el tall Àlex Gutiérrez i enviar-li a l'Àlex, que riurà molt des de la seva bella Itàlia.
0: No, estic contenta per tu perquè teniu un autèntic cartellarro a la festa major de Sant Celoni. Em sap greu que se solapin perquè jo aniria a totes dues festes.
1: Clar, jo vindria de convidat a casa teva, tu vindries de convidat a casa meva i això no s'esdevindrà perquè estem solapats en el temps.
0: A més, no sé si us passa, resta de notetes del món, que per festa major teniu una quantitat de plans que de normal no passa i, en canvi, tens d'esmorzar, vermut, dinar, tarda, nit, tot. No trepitges casa teva.
1: És com molt divertit, molt intens, però també necessites després que s'aturi, una miqueta, perquè no pots aguantar aquell ritme.
0: Doncs ens has quedat en Jaume i ens diu també que aquest dissabte a les Borges Blanques hi ha una trobada mundial de gegants i boicot.
1: Clar que sí. Doncs envieu-nos els vostres plans de cultura popular i tradicional i de festes majors que tingueu a casa o arreu al 677 50 61 53. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Seria tristíssim que estéssim tu i jo sols aquí parlant davant d'un micro sense ningú a l'altra banda.
0: Tota la raó.
1: I gràcies també a en Dani Expósito, que el tenim a l'altra banda del vidre, al control tècnic del Nota de Veu.
2: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
3: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
5: Ella m'ha anat cap a la terrat. Fumant la verdura sempre de proximitat.
3: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu.
6: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Hola, Franqui, Aina. Avui m'agradaria escoltar Cel Obert, del grup Cel Obert. La veritat és que és un grup que no coneixia. Vaig anar als concerts a cegues i, per tant, va sense saber qui actuarà. I ells van sortir, van començar a tocar les seves cançons i la veritat és que va ser una grata sorpresa.

Hola, sóc l'Elisabet i us he trobat a faltar molt aquest estiu, que hi ha hagut molts moments de les tardes a la carretera fent-se molt llarga sense vosaltres. Les cançons que hem estat escoltant en bucle ha sigut de Svetlana i possiblement ha sigut la cançó de 10 dies.

Hola, sóc el Nil de Sant Quirze i mireu, m'agradaria que posés una cançó que és He begut de Dan Peralba i Comboi, que la vaig descobrir amb vosaltres i m'agrada molt i l'escolto cada dia.

0: Escoltes i cat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Doncs nosaltres aquí intentant seguir l'actualitat musical i explicar-la en aquesta hora de ràdio de l'Independents. I és que cada dia passen coses en el món de la música, moltíssimes. Avui, per exemple, una de les coses que no citarem al programa, però mira, la deixem caure aquí, ha nascut el primer net de John Lennon i Yoko Ono, que això, mira, vulguis o no, també és noticiable. Parlarem no exactament d'això, però sí de l'actualitat musical en general al programa d'avui, amb l'equip habitual. Tenim l'Omar Barón a la producció, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. I mira, parlar d'actualitat musical, doncs també és parlar d'aquest concert que dissabte es farà a la Sala Bars de Barcelona i que faran dos homes que jo diria que tots els que siguin seguidors de la sèrie Stranger Things segur que coneixen: Kyle Dixon i Michael Stein, els dos compositors de la banda sonora, venen a actuar aquest dissabte i parlarem d'aquests dos personatges de Stranger Things. I atenció, ho avancem aquí ja, estigueu molt atents perquè hi haurà sorpresa inclosa. Ho deixo aquí, fins aquí puc llegir de moment.
1: Bé, bé, això promet, eh? Quedeu-vos que avui té premi escoltar el programa. I avui, per començar, volem fixar-nos fer que us fixeu en la música de Logic 1000. És aquest el nom artístic de la discjòquei i productora Samantha Palmer, nascuda a Austràlia, instal·lada a Alemanya. Des d'allà ja ha aconseguit algunes fites d'entrada. Conviure amb l'esquizofrènia i explicar-ho en un podcast que es diu Therapy. Palmer té 40 anys, un fill, i l'any 2024 va publicar el primer disc Mother, amb crítiques excel·lents. L'any passat va publicar una sessió per la prestigiosa sèrie de DJ Kicks. També ha col·laborat amb una supervendes com Dua Lipa, i d'aquí un mes exacte, el 2 d'octubre publicarà segon disc i el títol ja és una declaració d'intencions, Confirmation. Avui podem escoltar d'aquest disc The Only One, amb la col·laboració de Christine and the Queens. Benvinguts.

En aquest món de consum ràpid i oblit encara més ràpid, quan una sèrie de televisió s'acaba, per molt exitosa que hagi sigut, de seguida es comença a esvair també del pensament col·lectiu, de la conversa. Només hi ha algunes sèries, molt poques, que tenen vida més enllà de les dates d'emissió, i la que sona de fons és la sintonia principal d'una d'elles, Stranger Things, la sèrie de ciència-ficció nord-americana creada pels germans Duffer. Com sabreu, la sèrie es va acabar a finals del 2025, però sembla que els personatges i la història de Stranger Things encara continuen molt vius. El mèrit és dels actors, del guió, dels directors, però també per haver aconseguit crear un món propi, un to, una atmosfera. I aquí és on juguen un paper clau Michael Stein i Kyle Dixon, els creadors de la banda sonora.

Les composicions de Stein i Dixon juguen un paper clau en la creació d'aquest món propi de Stranger Things i, de fet, la seva música va començar a formar part del projecte des del minut 1 o des del minut 0, si es vol, quan la sèrie doncs encara no existia, tenia només una mena de tràiler de treball i llavors els directors, els germans Duffer, van triar aquesta peça per musicar-lo.

Aquesta cançó, que podria semblar l'inici d'un concert de The Cure, es titula Dirge i tanca el disc de debut del grup Survive. És de l'any 2012. I qui són Survive? Doncs el grup de Michael Stein i Kyle Dixon, els que van posar música després a Stranger Things, però també acompanyats de dos músics, dos productors més, Mark Donica i Adam Jones. Després d'aquell primer tràiler, i quan el projecte ja té el vistiplau de Netflix, els directors de la sèrie no es trenquen gaire el cap a l'hora de buscar la partitura i demanen, doncs, als autors d'aquella música del tràiler, Stein i Dixon, si s'animarien a ser els compositors de la sèrie, i la resta, la veritat és que ja és història. La música que creen per Stranger Things no només és que hi encaixi bé, és que la música acaba marcant el to de la sèrie, dels personatges, de la història. Les composicions amb sintetitzadors modulars, instruments antics, són ideals per aquest to retrofuturista de la sèrie i en remeten tant a compositors com Vangelis, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, però també el pop sintetitzat dels 80, les bandes sonores de John Carpenter. Bé, aquella època en què els productors també van embogir, van començar a afegir sintetitzadors i teclats arreu. Grups i cançons que es movien entre la glòria i la superficialitat. I per fixar l'acció de la sèrie als 80, la música és molt important. I no només parlem de les partitures originals, sinó dels clàssics que Stranger Things ha recuperat per tota una nova generació.

Aquesta cançó de The Clash, Sure Stereo, Sure Go, sona i força a Stranger Things, el gran dilema, em quedo o me'n vaig? Si em quedo hi haurà problemes, si me'n vaig n'hi haurà el doble. Això cantava Joe Strummer en aquest èxit. És curiós que una sèrie amb música original tan sintetitzada doncs hagi donat importància, diríem, rellevant, a les guitarres i al rock, de vegades al heavy directament.

Doncs sí, de Clash, però també aquest de Trooper, d'Iron Maiden. La música de Stranger Things, com dèiem, es barreja i es confon amb l'argument, amb l'acció dels personatges. Això està molt ben trobat. Així és com aquest clàssic disco de Diana Ross, que escoltarem ara, agafa tot un altre sentit quan sona un dels capítols.

Ara tampoc entrarem en detalls i tampoc avançarem res per si no heu vist la sèrie, però aquest Upside Down descriu també una mena de món alternatiu i sinistre on tot està cap per avall a la sèrie. Però si hi ha una cançó que ha reviscolat, una cançó que potser estava una miqueta massa oblidada, perquè és molt bona, però que ha reviscolat gràcies a aquesta sèrie, sabeu quina és, oi?

Mira que és bona, Kate Bush, i la història de la música, vaja, ara no la descobrirem, eh? Ja li havia reservat un lloc, diríem, d'honor, per la seva originalitat, la seva ambició, el seu compromís artístic, un artista que sempre es produïa ella mateixa la seva música, molt autònoma, però segur que molta gent no havia escoltat amb atenció o directament no coneixia Running Up That Hill, una cançó que té més de 40 anys. Bé, doncs si les sèries han de servir per recuperar cançons i artistes tan reivindicables, endavant amb les sèries. I tot això avui us ho hem volgut explicar i hem volgut recuperar aquests èxits, diríem, de les diferents temporades, perquè els creadors de la banda sonora original, la música original de Stranger Things, Michael Stein i Kyle Dixon, actuen aquest dissabte a la sala Paral·lel 62 de Barcelona i ho fan acompanyats de les llums i els efectes visuals i projeccions de Marcel Weber, MFO, col·laborador habitual de la parella de productors. Així que, fans Stranger Things, jo de vosaltres no m'ho perdria, i tampoc si sou aficionats a la música electrònica de baixa fidelitat, o retro, diríem, perquè més enllà de Stranger Things, Stein i Dixon són dos bojos dels sintetitzadors antics i fan que sonin amb molta ànima. Per acabar, escoltarem l'última producció que han fet, March 22, un disc creat durant una estada d'una setmana al Museo del Synth Marchigiano de Macerata, a Itàlia. Tenien a mà un munt de joguines, un munt de sintetitzadors d'èpoques diferents, i el resultat sona així.

0: Stranger Things és una sèrie d'aquelles que podríem dir que ha fet història ja, i espera't, perquè jo crec que se les empescaran, David, d'alguna manera, per allargar-la, buscant prequeles, històries paral·leles o alguna cosa, perquè això està donant molts diners encara a Stranger
1: Things.
0: Dona
1: molts diners, i el que dona també doncs, és molt públic, un públic que alguns diuen fins aquí la història, però d'altres diuen jo vull més, i per tant, com dius, segurament s'empescaran alguna cosa. Però vaja, nosaltres el que volem és que no us perdeu aquest concert de Michael Stein i Kyle Dixon, aquests creadors de la música original de Stranger Things. Recordeu, concert dissabte serà per al 62 de Barcelona a partir de les 8 del vespre, és quan comença el concert, les portes s'obren a les 7 de la tarda, i a partir d'aquí hem dit, escolta, i per què no fem que algun oient hi vagi sense haver de pagar?
0: Epa! Entrades, doncs, entrades dobles per assistir a aquest concert, recordem, dissabte, els creadors de la música de Stranger Things, Kyle Dixon i Michael Stein, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ens heu d'escriure un correu a
2: independents@icat.cat.
1: Doncs sí, el que hi heu de posar, recordeu, és el vostre nom, cognom i també el vostre DNI, i ja ens posarem en contacte amb vosaltres si sou els afortunats d'aconseguir aquest abonament doble per aquest concert a la sala Paral·lel 62 de Barcelona d'aquest dissabte 8 del vespre. Michael Stein, Kyle Dixon, és a dir, Stranger Things. On han d'enviar el correu?
2: independents@icat.cat.
0: Doncs bé, esperem els vostres correus, no tenim moltes entrades dobles, així que afanyeu-vos, i mentrestant continuem amb el programa perquè tenim moltes més notícies musicals a compartir amb vosaltres.

Doncs els Premis Altaveu 2026 ja tenen guanyadors. Arnau Ubiols, Perifèria, Contra Blues, el segell Great Canyon Records i el Festival LEM rebran enguany el reconeixement del Festival Sant Boià al costat dels que estan sonant de fons, els Pets, distingits amb el Premi Altaveu a la Trajectòria, però també Remei de Calafresca, que rebran el Premi Especial Alça la Veu. La cerimònia es farà dimarts de la setmana que ve i donarà el tret de sortida a la nova edició de l'Altaveu, que tornarà a convertir Sant Boi en un punt de trobada de veus històriques, de noves generacions i de projectes amb una mirada pròpia sobre la música. Dilluns, aquí a l'Independents d'ICAT, us parlarem de l'edició número 37 de l'Altaveu i ho farem amb el seu director artístic.

Ja se saben més coses de l'edició número 24, en aquest cas de l'inèdit, del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona. Es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als Moviar i Veu Cinemes, i la inauguració servirà per retre homenatge a Marian Faithfull, que va morir l'any passat, i amb la projecció de Broken English, Dian Forsyth i Jane Pollard, un trencador retrat cinematogràfic que recull l'última actuació i entrevista de l'artista abans de la seva mort. El Festival Inèdit es tancarà amb The Best Summer, de Tamia Davis, un documental que captura en primera persona l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90 amb imatges i entrevistes inèdites en la intimitat del backstage amb Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, Diams i Bikini Kill. A l'inèdit, Carla Simón presentarà Flamenco, el seu debut en el cinema musical, una obra que revisa el flamenc a través d'una mirada contemporània i explora la tensió entre l'herència cultural i la llibertat creativa. I d'altra banda, el cineasta Albert Serra presentarà l'estrena a Catalunya del seu últim treball, Seis Moments de ma vie, una aproximació a la vida de l'actriu i cantant alemanya Ingrid Cavan, diva de l'avantguarda europea i col·laboradora de Rein Werner Fassbinder.

Un altre gran músic que també ens va deixar l'any passat va ser Marc Lloret, i en aquest sentit la Vic Centre d'Arts Contemporanis de Vic inaugurarà aquest divendres l'exposició Escollir l'amor, una proposta de Maria Permanyer construïda a partir de la vivència compartida amb Marc Lloret durant els darrers anys de la vida del músic. La mostra, que es podrà visitar fins al 9 d'octubre, és també un homenatge personal al cofundador de Mishima i una reflexió sobre l'amor, la pèrdua i la memòria. L'exposició inclou fotografies i textos de Maria Permanyer i textos, àudios i música de Marc Lloret, a més de música de Lucía Fumero, Joan Garriga, Maestro Espada, Mishima, Robi Iniesta, Los Toreros Muertos i les peces de Marc Lloret amb Dani Vega i Pau Vallvé.

Després d'unes més que merescudes petites vacances que la Bento han anunciat el seu retorn als escenaris, de fet, i de moment, només seran dos escenaris, la Sala Copérnico de Madrid i la Sala La Nau de Barcelona. A la capital d'Espanya hi actuaran els dies 8, 9 i 10 de gener, i a la capital catalana ho faran els dies 19, 20, 21 i 22 també de gener. Les entrades ja es poden adquirir al web del Segell Montgrí i costen 22 euros més despeses. De moment, Joan Delgado i Aleix Turón no han donat més informació, tot i que aquests concerts no cal dir que podrien coincidir amb material nou, especialment tenint en compte que el seu últim disc amb material propi, Casalinda, data del 2023. El 2025 van publicar Brindis, on adaptaven clàssics de gent com El Último de la Fila, Els Pets, Julieta Venegas o Lucio Battisti.

Doncs ja que ha sortit el nom de l'último de la fila, s'ha anunciat que el 20 de novembre es publicarà Directo 2026, un disc que recull la gira que Quimi Portet i Manolo García van fer fa uns mesos amb dos concerts al mes de maig a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La prevenda serà disponible el 22 de setembre i atenció, perquè els que optin per aquest sistema rebran un petit documental exclusiu amb imatges de les proves de so de la gira. I parlant de gires...

Doncs aquests són The Ozone Defense, el projecte paral·lel de John Stewart i Pat Sansone de Wilco. El 2025 van publicar nou disc d'estudi, Here and Nowhere, i el 20 d'octubre el presentaran en directe a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Apunteu-vos també la data del 7 de desembre, que serà quan This Will Destroy You portaran el seu post-rock a la sala Upload de la capital catalana, i també a l'Upload per el 27 de setembre hi actuarà la britànica Rosalie Cunningham. I un parell d'opcions més per aquest mateix mes. Mes de setembre, el dia 16, la nord-americana Anne Roxanne presentarà el seu últim disc, Point One, a Casa Montjuïc, i els dies 18 i 19 de setembre es farà a la Carpa del Poble Espanyol, nova edició del Rock the Sun Festival, una cita amb el rock dur que reunirà gent com Eclipse, Michael Monroe, Treat i Faster Pussycat, entre altres.

0: independents. A ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
2: Independents. Informació i música

0: Avui volem recordar que hauria fet 80 anys Billy Preston.
1: Sí.
0: Un home que, escolta, mira, una manera molt fàcil de demostrar com n'és important... va tocar el seu instrument, els teclats, amb els Beatles i els Stones.
1: Sí, aquesta és, podríem dir, la seva gran tasca heroica, perquè bé, pocs artistes han aconseguit tocar doncs, amb les dues bandes, pràcticament de manera simultània. Ens va deixar el 2006, era un dels grans genis del món de la música, com ha dit el Josep, avui faria 80 anys, però és que, a més d'haver treballat amb Beatles i amb els Rolling Stones, la seva llista de col·laboracions és enorme. Inclou Bob Dylan, Ray Charles, Little Richard, Mahalia Jackson, Elton John, Sam Cooke, Aretha Franklin, Red Hot Chili Peppers. Podria estar gairebé fins al final del programa enumerant la resta d'artistes. I al marge, doncs mira, també va tenir temps per gravar discos com a solista, ni més ni menys que 22, l'últim data del 2001, és a dir, 5 anys abans de la seva mort, i es deia Music from My Heart.
0: Ara que recordàvem aquesta fita del Billy Preston, David, me n'hem recordat de Nicky Hopkins, que
1: també
0: va tocar
1: també,
0: amb els Stones i amb els Beatles, amb els dos. Aquest també té aquest mèrit. Doncs, seguim endavant.
1: Sí, perquè d'una cançó clàssica, podríem dir, firmada per Billy Preston, aquest Will It Go Round in Circles, anem a un disc molt esperat, esperadíssim per molta gent, el nou treball d'Alabama Shakes.
2: Independents. Discos en diagonal.
0: Alabama Shakes és el nom que fan servir tres músics nord-americans enamorats del soul. Brittany Howard a la veu i les guitarres, Heath Fogg a la guitarra, Zach Cockrell a la bateria. Es van formar l'any 2009 i van publicar dos discos fantàstics en 9 anys, abans del 2018. Llavors el grup va obrir un parèntesi i Brittany Howard el va aprofitar per publicar dos discos en solitari. Però per sort, Alabama Shakes s'han tornat a reunir, tenen disc nou, és el tercer, I Must Be Dreaming, i voleu saber com sona? Doncs tot seguit l'escoltem en diagonal.

0: Aradó.
1: Les relacions personals no sempre són fàcils de gestionar. Precisament d'això va Qui t'entén, la nova proposta de l'artista terrassenc Wyke.
2: Hola, sóc el Wyke, artista de Terrassa, i formo part també d'un grup que es diu Benitos, que hem fet amb el meu cosí, som dos. Jo faig també, sobretot, la part de producció, a part d'escriure i cantar. I, bueno, la cançó que us envio avui es diu Qui t'entén i parla d'una relació tòxica des del punt de vista de la persona que ho acaba aguantant tot, no? Parla d'aquesta sensació de no saber mai amb quina versió de l'altra persona et trobaràs, entre canvis d'humor, mentides i decisions que no pots arribar a entendre. És un tema personal, però també està inspirat en experiències de gent del meu entorn i coses així. Bueno, espero que us agradi i gràcies per escoltar-la.

0: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Doncs avui a versió o original enfrontem Yung Lin
2: i Robin.

0: David, no sé què tenen els suecs amb el pop, que són com els mestres.
1: Sí.
0: Tenen... Han aconseguit com arrodonir la fórmula, no?
1: Tenen molta gràcia, i vaja, si repasséssim una mica el llistat d'artistes suec, doncs molts ens posarien les mans al cap,
0: tant,
1: de dir, caram, però...
0: Començant allà... pel Zappa, clar.
1: Sí, allà hi ha un gran talent. I també, doncs mira, grans èxits de començament dels anys 2000, n'hi ha uns quants, firmats per Robin, que és aquesta coneguda artista, productora i DJ sueca, que precisament aquest 2026 ha publicat un nou disc d'estudi, Sexist, que és el novè de la seva carrera, però nosaltres hem volgut tirar el temps una mica enrere i hem recuperat Robin, que és com va titular la seva quarta referència. Allà hi havia 13 cançons rodones, que pràcticament totes van arribar al número 1, però allà també hi havia Robot Boy, que és aquesta que sona de fons, i que és el tema que un altre artista suec, Jong Lin, doncs ha triat per versionar-la.
0: Així que queda la cosa a Suècia, eh?
1: La cosa queda en família, podríem dir.
0: Doncs a veure com sona aquest Robot Boy de Robin en mans de Jong Lin.

0: home, li ha tret els beats i l'energia aquesta del pop, però hi ha afegit més matisos, eh?
1: Aquesta no és tan ballable com l'anterior, però vaja, és que si fos idèntica ja tampoc no ens agradaria. Ens agraden les versions que ofereixen coses noves.
0: Déu-n'hi-no, avui en aquesta hora de ràdio les coses que hem fet, David. Sí. Moltes, hem explicat moltes coses, han sonat moltes cançons i demà més.
1: Demà molt més. Demà parlarem de músics amb una estètica pirata, tot plegat perquè hi ha una banda amb arrels catalanes, primera banda formada només per dones, que es diu Pirate Queen, que divendres publica el segon disc d'estudi i hem dit, escolta, volem parlar amb elles i de passada a repassar una miqueta també doncs altres bandes amb aquesta estètica pirata, també gent de casa nostra.
0: Fins demà!

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Un nou ball de tarda. A la sintonia d'ICAT. Ets aquí a la pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats, el disjòquei, senyor encarregat. Cada dia a les 8, la nova temporada. Ens s'aferma aquí, en aquesta franja horària a l'FM. I sempre que ho desitgis en digital. Perquè ets a migdia quan ja pots anar a fer la recerca. A passar-te per la plana web de Trescat Cultura i veure si ja hi som, si hem penjat un menú del dia. Un menú que avui són els baguls. Ja ho saps, aquella passejada que fem un cop al mes, gairebé sempre primers, amb cançons que en algun moment han sigut èxits en lloc, a casa, que hem sentit a disjòqueis i que avui volem compartir amb tu. I arrenca Sofia Loren.

una cançó que sol punxar Òscar Dalmau en les seves sessions de bossa nova és Sofia Loren, arranjada pel mestre Armando Trovajoli, un dels grans directors d'orquestres de la història de la música italiana. I aquest, un mestre de mestres, Javier Bernal, amb la seva banda, i aquest Central Park, per anar-hi a passejar ara mateix, right now.

0: Ralphie Pagan, gravant per la Fania, amb la producció de Harvey Byrne, amb una d'aquelles cares ves, on la intensitat és tota i l'home sempre demana pietat.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.
2: Avui obrim els baguls de la pista de fusta. De la pista de fusta.
0: Tarda de baguls. Tarda de sol. Oliver Cheatham. Don't pop the...

Per què preguntes si ja saps què vols sentir? Així seria aquest Don't Pop the Question If You Can Take the Answer. Però el que busquem és l'excel·lència d'una peça crossover. El que ens es deia el sol quan els 70 i els 80 anava cap a altres camins i no el podien definir. Els Connoisseurs se'l fan seu i es rediten cançons que han quedat perdudes com aquesta. Oliver Chatham, sol d'aquell que vols obrir els braços ben alt i acabar ballant al mig del menjador. Quan penses en Cool and the Gang, penses en els clàssics. Però Cool and the Gang som molt més. Escolta aquest Spirit of the Boogie, una cançó que no està en les llistes de les 10 més radiades, però, mare de Déu, senyor...

Mare de Déu Senyor, Spirit of the Boogie, els Cool l'endegant als 70, marcant camins, que llavors recollirien tots els fanàtics del hip-hop, samplejant aquesta cançó per activa i per passiva, Spirit of the Boogie, els Cool l'endegant, més enllà de les cançons de Radio Fórmula i de llistes. Les 9.000 cançons per celebrar? Fes a saber què. Pista de fusta i els seus bagols. Sou britànic.

0: La música dels Pasadenas en una peça del gran mestre Pete Wingfield, un fanàtic del soul que havia produït els Dead Sea Midnight Runners, Olivia Newton-John, que es passejava per Abbey Road amb Alan Parsons i que va tenir l'olfacte d'agafar uns quants samplers i escriure això. Una cançó que ha sigut un èxit a Radio Fórmules a Pistes i que avui és un èxit en una tarda més de ball a la teva emissora favorita, a la pista de fusta.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al pista de fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: I ens anem a Britània, però uns anys abans. La Rap Band i el seu Rising Star és a dia d'avui un d'aquelles peces que diuen fundamentals, d'aquelles que senten càtedra des de l'underground. Rising Star, amb el seu Cosmics, jugant amb la paraula mix i les estrelles que evocaven el funk britànic dels 80.

Richard Dawson, fent funky britànic des del seu estudi amb el seu projecte Rabban, avui reverenciat per artistes, per gent que s'ampleja i per fanàtics d'un so que no era comercial, que era nou, espaiós i fet amb molt de groove. Rabban, 1984, Anglaterra. I Los Angeles, un artista anomenada Cheryl, regalava aquesta I Did Mean To Turn You On, un maxi que has comprat, que has vist a cubetes i que hauria de ser a la teva col·lecció.

0: Aquelles coses que tant ens agraden quan baixem els baguls, en sapiguem algunes interioritats. El productor va agafar trossos del 1999, The Prince, la cançó al cap d'un any. La va gravar Robert Palmer i va ser un èxit mundial. Però és que el 2001, Maria Carey la va tornar a posar en òrbita. Carey va obrir el camí als grans discjòqueis i selectors que anaven a buscar material bonic per les discoteques. La van fer eterna, de Sabadell a Melbourne, de Los Angeles a Bristol, i avui tu la sents a la pista.
1: Música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: 1987. Tecnopop francès. Sabine Carin.

massa. Vinga, tres singles, el 87, el 89, i ja està. I aquesta Moshinoa, amb aquesta guitarra, que uns anys després vam sentir a David Bowie i a molts més. I això va ser la cara B d'un disc que era de la Volta Ciclista, però la cançó era tan gran que va sobreviure els temps i avui és clàssic. Era un duet de tecnopop que es deien Azul de Negro, i això és The Night.

1986, The Night, Azul y Negro, Carlos García Basso i Joaquín Montoya, produïts per Julián Ruiz, amb una peça que era la cara B de la cançó de la Volta Ciclista a Catalunya d'aquell any. Tecnopop fet aquell moment. El disc es deia Digital. Veníem de grups de música progressiva i van agarrar-se la música pop del moment. Aquest es deia Andrew Cernic, el seu organ player del 85, ha quedat oblidat a cubetes i avui torna a la pista.

0: Andrew Sanicha. Sí, ens es deia aquest artista. Només va fer dos singles, producte d'estudi, i aquest organ player, una peça sintètica excitant, rara i bonica. No ho fem de buscar cançons rares i boniques, perquè ja ho saps, que un cop al mes...
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
2: Pista de fusta. Fusta. Dance Club. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Mireu quin clàssic. Quina versió. Quina elegància. És Billy Preston.

Era el so de 1991. Era el so del que es va dir el House Europeu. Algú va convèncer la Billy Preston amb l'increïble músic americà, l'amic dels Beatles, organista i boig del ball que gravés això. Danny Rampling ho va mesclar. La cançó, evidentment, no va ser un èxit, perquè si tens el Heroes, per què vols aquesta? Però si vols ballar distint, si em vols fer un tastet avui a la pista amb Mickey de la Porta. Glue it to the spot, Cheryl Glasgow, amb aquell aire, amb aquella cadència de samba. Ets a la pista i avui tenim tarda de baguls.

0: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
1: Una delicatessa. Si ens podem batejar aquesta Glue to the Spot. És Cheryl Glasgow. Només va gravar dos cançons en la seva carrera. Una de Love Rock el 84 i el 87 convençuda per algun productor. Això, Pretèrites i Jazz, Latino com Weekend, com els Working Week, com els primers Everything But the Girl, elegant i delicada com poques coses. És el que m'agrada dels baguls, trobar cançons que potser no sonarien en una llista òbvia. Aquí sempre busquem, en el més enllà, quina acústica, quin so, quina meravella. Ets aixecat a la ràdio inquieta i avui la pista de fusta fa una tarda de baguls.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: I ara, una d'aquelles peces que sí que va ser un èxit a les raves, Amèrica, als cotxes, a les discoteques, és el Theme from X-Express, amb el projecte X-Express. Agafeu-vos fort, perquè venen corbes.

0: 1988, i Mark Moore, amb tots els seus amics, es tancaven amb habitació i s'amplejaven cançons com si no hi hagués un demà. Fem From S Express té 15 samplers, 15 cançons acreditades que en aquell moment suposo no pagaven royalties. Tots a la pista de fusta. La part final serà delicada i bonica. La mítica cançó Pacific 808 de 808 State, rebatejada com Pacific Samba per a Guy Calgeron. Ets a la pista de fusta cada tarda a les 8 a la nova temporada, engegant, agafant forma, però sempre portant el millor del repertori. Avui han tocat baguls, demà toquen novetats, i ja ho saps, a les 8 a l'FM i quan vulguis. Els digitals, el meu nom és Miqui Puig, els plats, l'hosta, el disjockey, la Pacific Samba, a Guy Calgeron i la felicitat del ball. Sigueu feliços, balleu.
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat als pares i als fills, arriba l'hora del cel obert. Ai, sí, xiquet, la paternitat. Que en dona d'alegries. Però, bueno, és complicada, eh? Alegries, disgustos, enrabiades i, de tant en tant, alguna satisfacció. Avui volem parlar no de les dinàmiques paternofilials en si, sinó d'aquests artistes que, després d'aconseguir la fama, han vist amb una barreja d'orgull i patiment que els seus hereus també s'han volgut dedicar a la mateixa feina. Que dius, és una opció intel·ligent? No gaire. Sobretot si el teu pare és reconegut i pot deixar-te una ombra massa allargada perquè no hagis de patir sempre les comparacions que, com tothom sap, són odioses. Però de tant en tant hi ha gent que se'n surt i amb nota.

Dead Skunk, la cançó més coneguda de Loudon Wainwright III, que si li preguntes amb ell, et dirà que l'audia amb tota la seva ànima. Per què? Doncs perquè el tio és un gran compositor. De fet, el Loudon li deien que era el nou Bob Dylan. Aquesta etiqueta que és gairebé com una llosa, però que a principis dels 70 semblava real. Un tio amb sentit de l'humor, ironia, molt de talent, però que malauradament va acabar tenint el seu gran èxit amb una cançó que va fer en 5 minuts que parlava d'una mofeta atropellada a l'autopista. Sí, xiquet, sí. No és estranyar que el tio estigués una mica dolgut. Segons explica, la va fer després de 3 whiskies, pensant-se que seria un acudit, però com que la música no es regeix per cap lògica, va acabar sent la cançó més reconeguda i l'única que va entrar a les llistes d'èxit. Que dius, bueno, més val això que res. Sí, home. El que passa és que el Loudon, famosament, era un tipus molt gelós. De fet, era gelós fins i tot a la carrera de la seva dona, que era la Kate McGarrigle, que ja em diràs tu, pobra Kate, tampoc és que tingués massa èxit. Per això que a mi encara em fa patir més com deuria portar que el seu fill esdevingués un artista 10 vegades més popular i, a més, 10 vegades més guapo. Sí, sí, que el seu fill és el Rufus.

Cigarettes and Chocolate Milk, quan el Rufus parlava dels seus vicis i entre tu i jo també feia cançons més bones. Ei, que jo estic molt content que ara ja faci bondat, que no se'n vagi a Barcelona de farra i que hagi deixat les substàncies prohibides i estupefaents. Però en aquesta època de fer el cràpula, en Rufus em va treure les seves millors cançons, tant en el Pousies com en el Want One i el Want Two. Qui arriba ara són Simon i Garfunkel, una de les icones del pop i un dels duets més populars de la història de la música americana. El motiu? Doncs les harmonies d'en Garfunkel, però sobretot les cançons d'en Paul Simon.

Va, quines lletres que fot el Paul Simon, tio. Aquesta cançó és tan deliciosa. O sigui, bàsicament són dos joves enamorats que agafen l'autobús per conèixer món, per fer carretera al mig dels Estats Units i adonar-se'n de que a la segona parada ja s'han quedat sense cigarrets. Doncs això, que el Paul Simon, diguem-ne que és un artista difícil de superar. I encara més, si resulta que qui ho intenta és el seu fill, en Harper, que ja et dic jo que no ho va... Bueno, la cosa no va acabar de quallar, però, cony, crec que s'hauria de reivindicar el seu cançoner i la influència claríssima que té el seu pare en el mateix.

Wishes and Stars, una de les cançons clarament inspirades en el cançoner de Paul Simon, interpretada i composada pel seu fill, el Harper Simon, i publicada en aquest disc homònim que va treure el 2010. I si les similituds entre pare i fill són evidents entre en Paul i en Harper Simon, el mateix passaria entre l'Adam Cohen i el seu pare.

què? Us sona alguna cosa, no? És l'Adam Cohen, que acabaria després sent el director musical del grup del seu pare, just fins al final de la seva vida. Com dius? Ah, que no he dit el nom del pare. Doncs potser et sona, eh? Perquè es feia dir Leonard.

Leonard Cohen i el Hey, That's No Way to Say Goodbye. Amb aquestes veus femenines, aquesta interpretació greu i sentida, i aquesta carta d'amor dedicada a la seva companya quan vivien a la illa d'Hidra, que jo hi vaig estar, nen, vaig anar a la porta de la casa on vivia Leonard Cohen i em vaig fer 36.000 fotos. I ja et dic ara que costa de trobar, eh? Perquè la persona que hi viu deu estar fins als ous dels friquis fans de Leonard Cohen i no ha fotut ni un cartell, ni un rètol, ni res. T'has d'espavilar preguntant a la gent del poble si és que estan de bon humor, que no acostuma a ser el cas. Qui tenim aquí? Home, aquí tenim en Frank Sinatra, parlant de la seva filla, precisament.

Frank Sinatra parlant de la seva filleta i la seva cara somrient. Una filleta que, com totes, va créixer, es va fer dona, i si bé no va acabar eclipsant la carrera de Sinatra, perquè això és impossible, sí que va teixir una trajectòria impecable amb un d'aquells hits, entre altres coses, reconeixible tot just entre aquest baix fent saltirons.

0: walking.
1: All these boots are made for walking. Nancy Sinatra, amb aquestes botes que posava la minifaldilla, amb l'exemple dels 60s de la cultura pop, encapçalada amb aquesta dona que juntament amb el Lee Hazlewood ens van regalar cançons inoblidables. El Bang Bang, el Something Stupid, o la meva preferida, que és el Some Velvet Morning. Aquí estem avui al cel obert repassant artistes que van decidir agafar el relleu del seu propi pare i dedicar-se a aquest món tan incert de la música pop amb més o menys èxit i acceptació. Però abans farem una pausa, que si no el jefe dedicat em renya.
2: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
1: Aquí estem, geografia, història i pares i fills. Com per exemple en Jacob, que aquest sí que tenia moral, nen, perquè va decidir fer-se cantant malgrat que son pare es feia dir Dylan.

One Headlight. Els Wallflowers amb en Jacob Dylan en el seu disc més reconegut, el Bringing Down the Horse, de l'any 1996, que va demostrar que la genialitat també pot ser genètica, sobretot si et ve del mestre Bob.

0: Bob Dylan, que diu que t'estima, nen. I si Bob Dylan diu que t'estima, n'has de fer cas, que no és una persona precisament que es caracteritzi per la seva efusivitat. I si parlem de ser fill d'una gran Patum, o de la més gran Patum de la història del pop del teu país, doncs poca diferència li passava al meu amic Caim.
1: M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot

Ja ho tens, una de les cançons d'en Caim Riba, publicada al Racó dels Pensaments del 2023, que és un disc extraordinari al qual no se li ha donat prou ressò, segons la meva humil opinió. I parlàvem de que en Caim ho tenia fotut, perquè clar, si en Jacob Dylan patia l'ombra allargada del seu pare Bob, en Caim la patia d'en Pau.

Cançó setena en colors. Potser la meva cançó preferida de la trajectòria d'en Pau Riba. I en tinc moltes, eh? Però no sé, hi ha aquest punt de... Aquestes quina enveja, mig afinades i mig no, m'arriben al cor. Això és música real i sense filtres. Aquí estem avui, al Cel Obert, repassant fills que han decidit dedicar-se a la música malgrat que el seu pare n'era una patum. I per acabar el programa... tenim una altra relació paterno-filial ben curiosa. És la del Ben Taylor i el seu papi James.

Ben Taylor, que segur que no et sona, diràs, hòstia, no l'havia sentit mai, però aquest tipus de cançó em recorda, però em recorda moltíssim algú i no sé a qui. Què passa? Doncs va, no pateixis, que aquí al Cel Obert sempre estem al teu servei i a la teva disposició. Saps de qui et recorda? Et recorda son pare, en James.

I amb aquest Sweet Baby James, la cançó que va transformar James Taylor en una icona del pop intimista dels 70, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Sena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: Benvinguts, primer programa d'aquesta segona temporada. Haurem de portar el compte, com amb les sèries, a veure quantes temporades aconseguim durar fent aquest bonic espai de cinema i de cultura per tots vosaltres, una hora a la setmana, a ICAT. Benvinguts una vegada més. Tinc una mica de sensació de déjà vu, perquè la temporada passada, el primer dia de tots, va venir la Belit Lago. Què tal, Belit, com estàs?
2: Molt bé, doncs un plaer d'estar aquí un altre cop començant, iniciant aquesta segona temporada.
1: Doncs sí, és una mica casual, ho he de dir, no és que ho hagi calculat, però la Belit em va demanar, per motius que ja esbrinareu, venir el primer dia i, per tant, escolta, encantats de tenir-te una temporada més. No recordo si la Sílvia va estar al primer programa o vas entrar ja al segon.
3: Crec que vaig estar al segon, diria.
1: Diries que al segon, pot ser, però vaja. Benvinguda, Sílvia Andrés, una vegada més.
3: Gràcies.
1: En aquest bonic programa. Espero que hagueu tingut un bon estiu. La veritat és que la calor ha castigat fort aquest any. La Sílvia Andrés, bueno, i la Belit, jo crec que també són anticalor.
3: Exacte.
1: I per tant, la Belit
2: no
1: tant.
2: Que no antiestiu, o sigui, ho he passat malament, però soc team estiu, l'hivern no el vull ni veure.
3: Llavors som contràries, tu i jo, perquè jo crec que l'estiu està sobrevalorat. I visca l'hivern.
1: Jo l'hivern em costa també, però reconec que la calor d'aquest any m'ha superat una mica.
2: Sí, ha sigut molt intens.
1: I per tant, els refugis climàtics del cinema sempre són benvinguts. Ha estat un estiu... Bé, no ha estat malament dins de la mitja de pel·lícules que s'acostumen a veure a l'estiu. A nivell de taquilla, després en parlem, ha estat la bomba, el millor estiu prepandèmia, indubtablement. I això sí, un estiu molt dur a nivell de pèrdues. La veritat és que el cinema ha estat durament castigat aquestes últimes setmanes. I jo tenia prevista una banda sonora de fons, com sempre, per aquest primer programa, però l'hem hagut de canviar. Era obligat sentir aquesta senyora.

0: perquè ens ha deixat Dolly Parton, una grandíssima artista, vaja, una icona absoluta de la música country, del cinema, en fi, m'ha posat banda sonora a tantes coses de les nostres vides. Jo no dic que la coneixi especialment, en realitat, com a músic, com a cantant, però sempre estava allà, no? Dolly Parton era com una d'aquestes sempiternes, ens ha deixat als 80 anys. A més, aquest tema és molt cinematogràfic. És veritat que és cinematogràfic per Whitney Houston. I Dolly Parton va ser molt generosa perquè va dir, és veritat que el tema és meu, però Whitney Houston li va donar una volada que jo no li hagués pogut donar. Però per fer justícia amb ella, aquest tema realment és de Dolly Parton. Escoltem-ho un moment. Estàs d'acord amb mi, Beli?
1: Totalment d'acord. No sé si havíem escoltat mai aquesta versió i em sembla tan dolça, em sembla que té una veu preciosa. Tu ja saps que jo no sóc gaire de la música, no sí. Escolto gaire música, i ara com que m'han vingut ganes d'escoltar més Dolly Parton, perquè quina veu!
0: No, indubtablement, i a més, actriu casual, també, No moltes pel·lícules, però Magnolias de Acero, Straight Talk, la inoblidable Rhinestone amb Sylvester Stallone, que és una de les pitjors pel·lícules que veureu a la vida. A banda, aquest estiu, escolteu, poca broma, ens ha deixat Sam Neill, 78 anys.
2: El vam entrevistar a Sitges.
0: Sí, i tant. I jo, Sant Sebastià, una elegància, una personalitat increïble, i realment, també, com molt icònic, no? Tu miraves i dius, Possession de Zulapski, va ser Damien a La Profecia, Jurassic Park, evidentment, però tantíssimes pel·lícules, fins i tot Horizonte Final, aquella pel·lícula de ciència-ficció, que estava molt bé. Ens ha deixat Hayden Panettiere, 36, gairebé 37 anys. Ostres, aquesta em va xocar molt, Belit.
1: Quan passen aquestes coses, i aquest estiu han passat diverses de seguides de gent jove que de cop dius, bueno, aquest estiu o aquest any. I sí, va ser bastant xocant, sí, va ser llevar-nos, veure aquella notícia i pensar què ha passat, i bueno, encara no s'ha resolt del tot el cas, crec. No he acabat de llegir
0: no,
1: les conclusions.
0: Clar, pintava la vida una mica complicada, sí. No? Una d'aquestes joventuts trencades una mica, la van veure Heroes, la van veure a la saga Scream, per exemple, no? Ens ha deixat Nick Glennie Smith, 74 anys, el compositor de La Roca i de tantes altres pel·lícules d'acció conegudes. Mark Rydell, un director ja molt oblidat perquè tenia 97 anys, però bé, Los Rateros, Los Cowboys, Cuando el Río Crece, En el Estanque Dorado, Entre dos Mujeres, algunes pel·lícules importants, indubtablement. Alerta, Sílvia, John Irving, 86 anys, també no prou reconegut, segurament, però El Pico de les Viudes, Història Magnífica, Història Macabra, i Robin Hood, El Magnífico, que la teva última secció va anar dedicada...
2: Sí, justament, de Robin Hood.
0: I és aquella pel·lícula estupenda que va quedar sepultada sota l'èxit de la versió de Kevin Costner aquell mateix any. I ens ha deixat Tim Curry, un altre mite absolut per als papers que va fer, no? The Rocky Horror Picture Show, Legend, It... vull dir, era com el senyor criatura, no? Una mica. Sí. I, en fi, també se'l trobarà molt a faltar. Solo un caçador, Los Tres Mosqueteros... I, evidentment, ens ha deixat el Francesc Garrido, un amor molt recent i també molt xocant, 56 anys. El vaig entrevistar el mes d'abril al BCN Film Fest.
2: Jo el vaig veure a Mestre i Margarida, a l'últim muntatge que l'Àlex Rigola va fer el llibre, que està magnífic, magnètic, fabulós.
0: Doncs una gran pèrdua, indubtablement, i que per la proximitat que li tenim i pel xoc de com de jove era, mereixia una cosa més que un recordatori. Per això recuperem una veu també de l'Spin-off per sentir unes paraules sobre el Francesc Garrido.
3: Francesc Garrido era un actor sense look, ni aspecte de ser conegut per influencers, de la mateixa pasta que els Fermí Reixac, per entendre'ns, i sense esperit competitiu, és a dir... El que portava en el seu món era ser interior, reflexiu i conscient. I això el va dur a acabar gairebé la seva carrera teatral amb una interpretació monumental a El Mestre Margarida, dificilíssima d'adaptar, però jo recordo papers seus al teatre com L'Or dels Cirerers o Esperant a Godot, que em van marcar per sempre, no? El volien tots, Vieito, Pasqual, Marico, Duran, Portacelli, Rigola i J. D. Wallowitz, amb qui va fer també al cinema aquell Smoking Room, va ser finalista als Premis Gaudí, que no va guanyar mai. A mi, la pel·lícula que em semblava que havia aconseguit la interpretació rotunda de l'actor va ser La Silla, del mateix Wallowitz, un autèntic Kafka. I dit això, menciono altres vegades que em va agradar molt L'Adopció, Pretextes, per exemple, no? Sí que la televisió va tenir més oportunitats, Estació d'Enllaç, La Via Augusta, La Fossa, etc. I el cinema ho van a fer pam, pam, pam, pam, pas a pas. I, escolta, des del primer actor de La Ciutat dels Prodigis fins Negro Buenos Aires o L'Illa de l'Holandès fins a arribar als últims títols, realment progressió, i sempre seriositat en el seu treball. Realment un model d'actor que hauria d'abundar molt més.
0: Moltes gràcies.

0: La taula, crec que només l'he vist jo, es diu Omaha, no sé si us sona.
1: Sí,
0: l'has vista? Ostres, em va destrossar, eh?
2: És que és molt potent emocionalment, o sigui, vaya dramón. Una mica la línia, bueno, la línia d'aquest de pares i fills, no? De, que ja vam veure fa uns quants estius amb After Sun i va haver una fa un parell d'anys que es deia, ara no ho recordo, Skipper o alguna cosa així. I l'actor aquest, en John Magaro, eh?
0: Sí. No me'n recordo, però sí, està molt bé.
2: Està molt bé. És un actor que sempre fa com pel·lis indies i aquesta és una pel·li molt petita, però que explica una història molt, això, el que deia, potent, dramàtica, però jo animo la gent a veure-la. No sé si es pot trobar ja en plataformes.
0: No ho sé. No. Suposo que serà difícil de trobar. Va tenir una estrena, m'imagino, molt discreta.
2: Sí, sí.
0: Una road movie de pare amb fills absolutament desoladora, Sílvia, de quan no tens ja on caure mort, sí, sí, a la vida. En fi. La següent, bé, una mica més gran, es diu L'Odissea, de Christopher Nolan. A veure, ràpidament, perquè ja està tot dit d'aquesta pel·lícula, què t'ha semblat, Belit? O què et va semblar?
2: Clar, no és una pel·li, ja saps, que a mi que sigui el meu
0: estil.
2: Sí, no és el meu estil, però sí que recomano que la gent vagi a veure-la. Si encara no l'has anat a veure, vés a veure-la, encara estarà en cinemes unes setmanes
0: més.
2: No,
0: i tant, i tant.
2: Però no és la meva pel·li, no. No és la meva pel·li de l'estiu.
1: Jo estic una mica amb ella. Jo l'he vist, està bé, jo crec que s'ha de veure. A mi l'únic, és a dir, crec que és una pel·lícula que té moltes coses qüestionables, però, per exemple, per ser positiva, a mi, per exemple, la relectura que li fa a l'Odisseu, és a dir, aquest home amb culpa, jo la compro. Hi ha altres coses que evidentment no compro.
0: Jo la compro a mitges. És una pel·lícula que em va entretenir, òbviament està molt ben feta, té algun passatge molt poderós i Samantha Morton, per exemple, està magnífica.
1: Sí.
0: Però tinc la sensació que Christopher Nolan ho roda tot igual, sigui el gènere que sigui, o sigui Batman, sigui l'Odissea, tots són clímax constants i música tronadora i tal, i bé, a mi em té una mica cansat.
1: Sí.
0: Possessió Infernal, l'última versió.
2: Aviam, jo sóc fan de la saga, eh? El que passa que l'últim guió, com aquesta història, em va semblar poc convincent o molt suada, no sé, no vaig connectar amb això del maltractament. L'actriu principal em va agradar molt, que l'havíem vist a The Balconets, però la peli no la compro tant. O sigui, és un entreteniment, hi ha bastant de gore, vull dir, hi ha escenes potents, però com a peli no em sembla gens rodona.
0: No, a mi tampoc, i saps què em passa? Que ja és com la tercera Possessió Infernal seguida, que és més terror i sang i fetge, quan la saga original estava definida per més un sentit de l'humor, no?, i una cosa
2: sí,
0: més així.
2: Sí.
0: I clar, m'està també com començant a cansar una miqueta aquest show / Possessió Infernal que s'han inventat. En fi, Motor City, crec que aquesta només la vaig veure jo. Escolta, per mi una de les sorpreses de l'estiu, ningú li va fer ni absolut cas, que és aquesta pel·lícula d'acció muda, una pel·lícula sense ni un sol diàleg, però com si fos un Tarantino sense diàlegs, una cosa bogíssima, amb Alan Ritchson, el protagonista de Richard, i amb una música fantàstica que narra tota la història, tot el que no poden explicar els protagonistes. Per tant, si no la vau veure, que no la vau veure perquè no la va veure ningú, recupereu-la quan pugueu. Motor City, de veritat, molt, molt original. L'Amfitrión, una de les últimes pel·lícules del Francesc Garrido. Aquesta pel·lícula per la que vam entrevistar Willem Dafoe unes setmanes abans al programa. Em va semblar un avorriment integral. Una pel·lícula maca d'imatges, si vols, passava a les Illes Gregues, com no ha de ser maca, no? Però era com una història d'Agatha Christie sense cap crim a resoldre, només gent parlant, saps? O sigui, una cosa avorridíssima. Spider-Man. Només diré que jo no puc entendre que sigui tan fenomen aquesta pel·lícula, m'ha semblat una entrega més, simplement, però m'ho vaig passar bé veient-la, eh?
2: Sí, és entretinguda. A mi em va semblar com molt dirigida al teenager, però crec que ja aquesta saga ja ho és, no? Està enfocada com a la nova generació, per tant, compleix això. I vull dir, no sé, ja parlaràs de la taquilla, però clar, només veure els cinemes plens de gent jove ja, a mi, per mi ja és una alegria, no? Llavors, amb això, super d'acord.
1: I compleix, no?, molt les expectatives, des d'entreteniment en estat pur.
2: Total.
0: Mother Mary, aquesta és una pel·lícula que li tenia bastantes ganes, no?, del David Lowery.
2: Lowery. Ara m'he fet un lío amb l'altre.
0: Amb l'Anne Hathaway de protagonista, però ostres, em va decebre molt, aquesta.
2: Mira,
0: les anteriors m'havien agradat molt.
2: Sí, a mi m'agrada ell. Ghost Story és una de les primeres pel·lis que recordo així, de dir el que deien del terror elevat una mica, sí. Però... No, un avorriment.
0: Sí,
2: a mi també m'agrada molt, molt entretinguda. Mm. Aquesta és que és una conversa d'una hora i mitja entre dues dones que no té cap ni peus, que vol ser molt, no?, és molt pretensiosa, té un estil, no? Mm. Jo no vaig connectar gens i vull dir que havia de ser... sí que és el meu estil de pel·li, doncs, gens. O sigui, i ja ho vaig dir, l'Anne Hathaway em sembla que no està gens a l'alçada o a l'altura. Mm-hmm. I, en canvi, l'altra

0: l'actriu, tot i que el guió per mi és horrible, està molt bé ella, però la peli no.
1: La peli no. Sé que la vas veure perquè estàvem junts veient-la. En Mar Abierto, pel·lícula de Renny Harlin, l'havia de posar, una de taurons, a l'estiu
2: ja
1: no pot fallar.
2: Que no podien faltar els taurons.
1: El director de però m'ho vaig passar molt bé. Jo crec que dins d'aquest subgènere és una pel·li que compleix. Eh?
0: Totalment. O sigui, a més, com taurons i un accident d'avió molt ben rodat, molt ben fet, i crec que és molt entretinguda. O sigui, no és un pel·lículó, no la recordarem d'aquí 10 anys segurament, però crec que si no l'heu vist, en cine en veritat és molt divertida, no sé a casa si compleix tant, però crec que sí, que està bé.
1: Sí. Després, Vivir la Tierra, pel·lícula xinesa, no sé si la vau veure. Sí. Ostres, a mi em va interessar moltíssim, em va agradar molt. Aquest tipus de pel·lícules tan llargues, tan grans, amb tants extras que es feien abans a Hollywood i que ja no les fa ningú excepte, bueno, les fan digitalment, diguéssim, sí. No? Però els xinesos d'una família, en fi, a mi em va interessar bastant.
0: A mi em va semblar una mica dispersa, o sigui, no em va desagradar, però crec que tocava masses temes, o sigui, recordo com que estava narrada o des del punt de vista d'un nano, d'un nen, no?, del nen de la família, però després com va saltant i els problemes de la seva germana i la seva tieta, i les... no? Crec que em van desorientar. No sé què volien explicar, massa cosa i poc profund, però visualment em va agradar moltíssim, sí.
1: Per mi, un dels triomfs de l'estiu, Oak Street, com es deia, el final o la caiguda...
0: Sí, el final.
1: El final d'Oak Street, la pel·lícula del David Robert Mitchell, vaja, em va semblar una bogeria de pel·lícula perquè és com un Amblin dels 80, però amb idees estranyíssimes pel mig i un divertiment, vaja, m'ho vaig passar pipa. Sílvia, la vas veure?
2: Sí, jo també. Jo he de dir que vaig disfrutar moltíssim.
0: La millor pel·lícula de l'estiu per mi, o sigui, m'ho vaig passar superbé. Aniria, si tingués temps, a repetir-la un altre cop en cine, em va sorprendre. També és veritat que el tràiler no et deixa gaire marge per sorprendre't, perquè ja veus el que hi ha, sí. Però està molt, molt bé, la veritat.
1: I és una llàstima perquè no ha anat malament del tot, yeah. Però s'ha estrenat allò enmig de l'agost, no. Una pel·lícula que ha quedat una mica amagada, no? Sí. El Motín, la pel·lícula del Jason Statham, sé que vas fer programa doble amb els taurons.
2: Per favor.
1: Però escolta, una alerta màxima, divertidíssim, també. Va ser un gran matí, aquest.
0: No estic gaire d'acord. O sigui, jo amb els taurons sí, amb aquesta la vaig trobar que res no tenia sentit. En el meu cap, res no tenia sentit del que estava passant, però si la gent s'ho passa bé, avanti. També és veritat que Jason Statham no és... Vull dir, crec que era la seva primera pel·li que jo veia amb consciència. No? Imagina't.
1: Vale. Sí. Després, et diria el mateix que t'he dit en Possessió Infernal, t'ho diria amb Insidious. Començo ja a tenir-les totes barrejades i començar a no fer-me gràcia aquesta saga.
0: Crec que té una primera meitat bastant potent, que promet coses, no? Tothom parla de l'escena del Backrooms amb el sofà, que està molt ben feta, però en canvi la segona meitat em sembla un desplegament... Sí, és un despropòsit, un desplegament de fantasmes, o bueno, d'aquests éssers, no? Massa poc sutil. No, crec que no.
1: Una de les que en parlarem, bé, ara ja n'està parlant tothom, El ser querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, amb Javier Bardem i Vicky Luengo. L'has vista, no? Belit...
0: Aviam, crec que és una molt bona pel·lícula, que és una pel·li que està molt ben rodada, molt ben interpretada, però que és una pel·li que a mi no m'arriba, que emocionalment em sembla inert, o sigui, bueno, no sé si es diu així en català, però com no m'arriba. Ha estat tot tan mil·limètricament pensat que em sembla molt poc viva i emocionant. Llavors, està molt bé com a pel·lícula, com a projecte d'en Sorogoyen més madur, però com a experiència emocional, no.
1: Jo et compraria més la part de les interpretacions, és a dir, crec que Bardem i Luengo li eleven la pel·lícula més per sobre del... això que fa dels canvis de format no m'acaba de convèncer i després...
0: Ningú ho ha entès, això. És que...
1: Hi ha escenes que sí que em semblen molt potents, realment, i d'altres que no acabo de... tampoc enganxar-la. Se'n fa una mica llarga, a més, la pel·lícula. Però bé, em sembla bona pel·lícula, en general. I acabem amb Ridley Scott, un altre nom clàssic, La constel·lació del perro. La pel·lícula va dir... Sí. Encara la comprava.
2: La compraves. Jo vaig... Estic en un chat i vaig dir, vull anar a veure això, i em van dir, no!
0: Perquè no estaves en el meu chat. Clar. Jo t'hagués dit, mira, com a pel·li apocalíptica no veurà res de nou, però a mi em va entretenir el personatge de Josh Brolin, em sembla molt divertit. Clar, òbviament, no és gens rodona, té moltes coses que no funcionen, però a mi em va agradar. Sí.
1: Jo m'ho vaig passar bé una estona, però realment és com, vaja, ni una idea original respecte a totes les pel·lícules tal, i l'única escena que se surt com una mica de mare, que és la de l'Alice Anjare, sense que però per, tens una escena diferent i la fa durar 2 minuts. És, yeah. No té cap subtilitat.
0: Això és molt estrany.
1: De seguida veus que són uns xalats i que la liaran, sí. Saps? O sigui, no sé, per mi una mica decepció, però potser no tant com, com s'ha dit. Doncs vaja, això és el que ha donat a si l'estiu. No està mal, eh? Mira,
2: Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do.
1: Podríem fer programes així, comentar 50 pel·lis en 10 minuts, vaja. Sí. Vinga, seguim endavant a l'Spin-off.
3: Spin-off amb Alfons Gorina.

0: Doncs mira, Belit, em preguntaves per la taquilla. Us intento fer un breu resum del que ha donat de si aquest estiu, bàsicament centrat en dues pel·lícules. Spider-Man i l'Odissea. L'Odissea ha fet una borrada de diners. Crec que és la pel·lícula no recomanada a menors de 18 anys o de 13 més taquillera de la història, superant a la tercera part de Deadpool, perquè us feu una idea. Estats Units porta ja gairebé 600 milions de dòlars, que és una barbaritat. A nivell mundial, 1.600 o 1.700. I Spider-Man encara més. Ara mateix, gairebé 900 milions de dòlars. La pel·lícula només als Estats Units. La pel·lícula més taquillera de la història és El despertar de la fuerza amb 936. La superarà sobradament, perquè aquest cap de setmana que ve no s'estrena gairebé res. I un dia és festiu, em sembla que dilluns és festiu als Estats Units o alguna cosa així. Per tant, res, ho té a tocar i ho aconseguirà. A nivell mundial serà la tercera, farà 2.500 milions. En fi, aquestes dues pel·lícules han estat el motor d'un estiu que jo dic sí, que ha estat increïble. I en tot l'any hem tingut recaptacions molt bones i a final d'any encara esperem Dune, esperem The Avengers, és a dir, pel·lícules molt grosses que encara engreixaran una mica més aquests números. Ho dic perquè, clar, dius, és veritat que són aquestes pel·lícules una excepció al que vulguis, però els cinemes necessiten tenir aquestes pel·lícules de tant en quant per mantenir les altres, també, clar, per entendre'ns, no? Per tant, vull dir, el Nacho Cerdà, que porta el fenomen, ell m'ho diu, necessito, de tant en quant he de posar Interstellar, per si que ve tothom, per després posar cosetes més estranyes, no? En fi, què més ha passat? Doncs que aquesta última setmana Tadeo Jones aquí continua funcionant, ja no tan bé, és una saga que porta ja uns quants anys. La reestrena de Harry Potter ha anat increïblement bé.
1: Sí, a Espanya?
0: Sí, un milió d'euros el primer cap de setmana, que és bastant. De fet, El ser querido ha entrat la sisena i La constelació del perro la setena. A Estats Units La constelació del perro s'ha fotut una hòstia que dius, hòstia, jo no sé, a Ridley Scott com encara li donen aquests pressupostos, no para de cardar-se hòsties amb totes les pel·lícules que fa. I en canvi, ha funcionat prou bé Coyote versus Acme, que és aquesta pel·lícula del Correcaminos.
1: Que no sé ni què és. Ah, vale.
0: Clar, és el Correcaminos, no, però és molt important, perquè aquesta és una pel·lícula de la Warner, que la Warner va dir que no l'estrenaria perquè no li veia possibilitats econòmiques, i l'ha comprat un estudi independent i els està funcionant. I van fer això amb dues pel·lícules, amb aquesta i amb Bad Girl, que és una pel·lícula que encara té Warner segrestada i que potser no veurem mai, i es van gastar 90 milions de dòlars en fer-la, ni més ni menys. Per tant, si la gent va veure aquesta pel·lícula, potser algun dia tenim la sort de poder veure Bad Girl, si és el que volem a la vida, vaja. Ara va, ara ja deixem l'estiu, deixem el passat, mirem el present. I aquesta setmana arriba una pel·lícula molt important a la cartellera, especialment aquí a Catalunya, no? Es diu Cronos.
2: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem...
3: Hem passat algunes Rambles, 5 ambulàncies.
4: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
4: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin.

0: Bé, gairebé no necessita presentació la pel·lícula que ens parla de l'atemptat de les Rambles del 2017. La pel·lícula engega directament amb aquesta escena i és tota la investigació i tots els mitjans que es posen després per resoldre el tema. Sílvia, què t'ha semblat la pel·lícula?
1: A veure, m'ha semblat que és una pel·lícula ben feta. És segurament una pel·lícula que no m'ha sorprès i jo crec que té un component molt personal que totes les persones que la vagin a veure, perquè jo crec que hi ha molt... la gent la vol anar a veure i té ganes d'anar-la a veure, de manera irremediable es barrejarà una mica el que tu estaves fent aquell 17 d'agost amb el que veus a la pel·lícula, no? Perquè és el punt de vista, sobretot, dels agents que van estar treballant i que van detenir aquesta cèl·lula, no?, terrorista.
0: A mi m'ha semblat una pel·lícula molt competent, és a dir, tècnicament estupenda, realment, d'un nivell de producció i de filmació i de muntatge que és inusual aquí, en aquest sentit, gran feina del Fernando González Molina, i estic d'acord amb tu, que és una pel·lícula que crec que tindrà reaccions molt diverses i segurament algunes no els agradarà aquesta pel·lícula, potser pel punt de vista o potser perquè la veuran com una cosa més frívola, no ho sé. Intentant posar, diguem, la distància emocional possible, em sembla una bona pel·lícula, em deixa dubtes de veure com reaccionarà la gent, però em sembla una pel·lícula molt professional, vaja, si fos allò que vingués d'un altre lloc, que no haguéssim viscut aquí, tal, diries, hòstia, quin blockbuster, no? I a més amb un cas molt, molt potent i molt variat.
1: No, i a més que està, el que dius tu, està molt ben feta, els actors, la majoria dels actors estan bé, vull dir que és molt creïble en tot el sentit, no potser trobes a faltar alguna coseta, però no et grinyola res excessivament, i crec que està, que això és, que és, que és important, perquè no era fàcil, jo crec que no és un projecte fàcil, perquè estem parlant de fa molt poc temps.
0: Doncs mira, això, de tot això que comentes, n'hem parlat amb el director, el Fernando González Molina, que d'entrada li dono el mèrit d'haver encarat aquest projecte després de tan poc de temps, i perquè no és el tipus de pel·lícula que ell ens ha acostumat, realment. Per tant, anem a escoltar les paraules del director sobre l'estrena de Cronos. Doncs em fa molta il·lusió que la primera entrevista de la temporada, perquè és setmana de l'estrena, a més, sigui amb el Fernando González Molina, perquè ja hem parlat unes quantes vegades, sempre bon rotllo, bona química, i a més, vens amb una pel·lícula que esperem molt especialment aquí a Catalunya, que és Cronos. Per tant, moltíssimes gràcies per ser la primera entrevista de l'Spin-off.
2: Moltes gràcies a ti.
0: Parlem d'una pel·lícula molt important, amb moltes mirades a sobre. Parlem d'aquesta responsabilitat. Com et va arribar aquest projecte o com el vas escollir? I què senties, no?, davant d'una història que afecta tanta gent, vaja.
2: Pues llego al proyecto porque oigo hablar de la investigación que se está llevando a cabo por Nacho Carretero y Arturo Lezcano para un guión para contar estas 124 horas de lo que sucedió tras los atentados de las Ramblas, y soy yo el que habla con los productores para ofrecerme como director. Todavía no había ni siquiera un guión, estaban todavía en ese proceso previo de investigación, y realmente creo que hay un material cinematográfico increíble para hacer una peli ahí, y que creía que una mirada como la mía quizás podía aportar cierta distancia emocional al de la historia que podía venirle bien, y que básicamente me enamoró la idea de poder hacerlo yo, y entonces soy yo el que se postula. Entro muy pronto, todavía te digo, estaban investigando, recién se había estrenado su documental 800 metros en Netflix, y realmente entro muy pronto y me sumerjo en páginas y páginas de documentación, en imágenes, para tratar de interiorizar toda esa información que tenían ellos para encontrar dónde estaba la historia, ¿no?, que teníamos que contar. Y la responsabilidad, pues enorme, o sea, enorme desde el primer día, por la sensación de que estábamos contando algo que afectaba a mucha gente y que eso merecía respeto, seriedad a la hora de abordarlo, huir del morbo y concentrarnos en colocar en pantalla emociones, sensaciones y las vivencias de nuestros personajes, pero intentando ser lo más respetuosos posible, ¿no?
0: Quan has parlat de tot el tema de la documentació, clar, jo veia la pel·lícula i era com, ostres, com de fàcil o de difícil és fer la reconstrucció, diguem, gairebé a temps real, no?, de com succeeixen els fets, de com parla la gent realment quan està en una situació d'aquestes. Tot això com va ser complicat?
2: Muy, muy complicado. Lo que pasa es que al final, como todos los trabajos, tienes que ir haciéndolo a fases, ¿no? Hay una primera fase que tiene que ver mucho con la narrativa de la película, es decir, entender muy bien cómo sucedieron los acontecimientos y por qué. Y luego, una vez que tienes construido el guión, lo siguiente para mí era hablar con los personajes protagonistas, porque la mayoría de los personajes de la película tienen un alter ego en la realidad, es decir, están basados en personas reales que habían contado su historia, con lo cual lo siguiente para mí era entender muy bien cómo se habían sentido esas personas en esos momentos, en esas horas, en esos días, para poder trasladar a la pantalla, ¿no? Porque no me bastaba con saber qué habían hecho, sino que necesitaba saber cómo se habían sentido. Eran como las dos cosas las que funcionaban juntas. Y luego la tercera, que también es complicadísima, es toda esa documentación gráfica, visual, para intentar como reconstruir visualmente y fotográficamente todos esos momentos, ¿no? Y de manera muy seria, y que de ahí hemos tenido la ayuda inestimable de Mossos, de Guardia Urbana, del SEM, de toda la gente que nos ha dado toda la información y todo el bagaje que ellos habían vivido esos días para nosotros tratar de entenderlo, ¿no? Entonces es un trabajo como delicado, pero que va como a fases, ¿no? Para que no te desborde, ¿no?
0: És divertit que diguis això, perquè justament a mi em va tocar la sessió que jo vaig anar. Era una sessió on es passava la pel·lícula pels Mossos, estava plena de sí. Mossos la sala. Quines reaccions us han fet arribar de la pel·lícula?
2: Pues yo creo que estaban muy impactados. O sea, en el pase que fuimos a verla, la película, yo no fui a verla, yo me quedé fuera, esperando un poco también por respeto a que ellos también pudieran reaccionar libremente, y creo que estaban muy, muy impactados, y creo que sinceramente bastante satisfechos con cómo se retrataba, no tanto su trabajo, sino cómo abordan emocionalmente esos momentos, ¿no? Porque es una peli que huye por completo del arquetipo, del estereotipo de policía, para contarte realmente personas que pasaron horas muy complejas y muy complicadas, ¿no? Y cómo se sentían. Y yo creo que ahí se sentían identificados, ¿no? Incluso las cosas que no eran exactamente iguales a cómo ellos nos las habían contado, los personajes reales, sin embargo, entendían muy bien por qué las habíamos cambiado a la hora de hacer la película, ¿no?
0: Veient la teva pel·lícula, sobretot em venien dos noms al cap, ¿no? Peter Berg i Paul Greengrass, que per mi són dos directors que expliquen sempre molt bé l'atenció al carrer, al muntatge. No sé si per tu eren dos referents o si quines idees tenies al cap, vaja.
2: O sea, eran referentes porque me gusta lo que hacen, y cuando empezamos a preparar la peli, pues siempre ves pelis o intentas como... Pero muy al principio, en el proceso de guión, luego siempre le tengo mucho terror a que como que llevarme demasiadas cosas de las otras películas, entonces no uso muchos referentes reales de películas cuando yo estoy planificando, preparando la peli. Lo que he usado en este caso muchísimo son fotografías reales de esos días. Entonces había muchas imágenes, sensaciones, encuadres que había visto en fotografías, en fotoperiodismo, en vídeo. Entonces intentaba reproducir esas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una secuencia en la que están, digamos que tienen como bloqueada un restaurante, la Luna de Estambul, ¿no? Que piensan que quizás hay un terrorista dentro, y muchos de los encuadres que hay en la peli responden a muchas fotografías que había visto en prensa, ¿no? Para intentar como reproducir esa sensación. Y luego, en realidad, dejándome llevar muchísimo por lo que nos contaban todo el tiempo. O sea, ha sido como todo el tiempo ponerte tú al servicio de la historia y a lo que nos habían contado, ¿no? O sea, no intentar que la película tuviera una forma muy voluptuosa o que se dejara ver, ¿no? Sino que la forma estuviera siempre al servicio de la historia, que la historia fuera lo que primara en la película, ¿no? No mi trabajo como director, mi destreza planificando, nada de eso, sino la peli, ¿no? Ponerte al servicio de lo que la historia contaba, que ya era poderoso por sí.
0: Tenies un cast espectacular, a més, que és, en aquest sentit sí que realment sembla com allò producció americana de molts personatges, tots importants, van apareixent o no, en fi, alguns, clar, basats en personatges reals, a més, va haver-hi molta feina, van poder trobar-se amb els personatges que interpretaven.
2: Pues, o sea, exacto, has nombrado tú de los dos desafíos fundamentales de la peli. Uno, que hay más de 45 personas que hablan en la película, de los cuales diría que 25, 26 tienen un personaje con una construcción, con una biografía, que eso lo hacía muy complicado, tanto en el casting como para poder ensayar toda la peli, como para ensamblar esas diferentes maneras de actuar, que fue un trabajo laboriosísimo de ensayos que hicimos durante la previa a la peli. Y en esa previa también lo que hubo mucho fueron reuniones con los personajes, con los actores que interpretan los personajes protagonistas, Enrique Auqué, Mónica López, Diana, con sus, digamos, sus alter egos de la realidad, ¿no? Para que a mí me habían explicado muy bien cómo se habían sentido esos días, y yo quería que les transmitieran a ellos cómo se habían sentido, qué habían hecho, cómo se habían movido, cuáles habían sido sus momentos de crisis y también sus sensaciones constantes. Entonces, pues, por ejemplo, eso, Diana estuvo con Patricia Playa, que digamos que interpreta un personaje basado en ella, o Enrique Auqué estuvo con Jordi Rodón, que es el jefe de respuesta rápida entonces, en el que se basa su personaje, y Mónica también estuvo con el dinamizador social de Ripoll. Es decir, intentábamos absorber todo lo que podíamos para colocarlo en la peli. No deja de ser una película y no dejan de ser personajes que hemos construido a partir de personas reales, pero sí era importante, sobre todo, entender muy bien cómo se habían sentido y cuáles habían sido, digamos, los momentos más críticos para ellos, ¿no?
0: ¿Recordes on estabas o en el moment?
2: Sí, totalmente, sí. Estaba en Pamplona viendo a mis padres y me acuerdo de estar toda la tarde pegado a la tele, hacía muchísimo calor ese día y sobre todo me acuerdo de la tarde muchísimo, me acuerdo de la retransmisión que estaba haciendo, creo que era Marsala, que luego, bueno, que estaba entonces en Televisión Española aquí, bueno, que estaba en Plaza de Cataluña, recuerdo esa imagen de Plaza de Cataluña llena de sirenas y totalmente desierta. Y me acuerdo de esa imagen como casi apocalíptica y eso es lo que me quedó mucho y lo que intentaba colocar en la peli. Y me acuerdo muchísimo luego de recibir la noticia de lo de Cambrils y que eso fue para mí como, pero ¿cómo puede ser esa sensación de qué coño está pasando aquí, no? Y esas dos cosas quería que estuvieran en la peli. La sensación de un poco de una ciudad absolutamente en estado como de sitio y luego la sensación que también intenté transmitir en la película cuando sucedió lo de Cambrils de... ¿Qué demonios está pasando aquí, no?
0: Has parlat al principi d'aquesta mínima distància emocional, no?, que segurament necessitaves per explicar la història. Clar, aquestes coses fins ara estàvem acostumats que sempre passaven a altres llocs, no? Ara ens va tocar a nosaltres. Clar, sobretot aquí a Barcelona i a Catalunya, doncs va ser un xoc molt important. T'ho dic perquè a l'hora de fer campanya, de fer les entrevistes aquí, et sents una mica tens, entre cometes, de veure què et preguntaran o veure com reaccionarà la gent?
2: No tenso, pero sí que siento la responsabilidad de proteger la película porque creo que es una buena peli que cuenta una historia de manera honesta que ya ha llevado más de 4 años de trabajo de muchísima gente y me siento responsable de todo eso a la hora de abordarlo, pero también creo que es una película honesta, seria, que todo lo que está colocado en la película viene de un profundo proceso de investigación primero, de escritura después, de documentación después, con lo cual no, las ganas de hacer el trabajo bien. Es verdad que es un tema sensible y que ha pasado tiempo, no tanto tiempo, han pasado 9 años, pero realmente es una cosa que ha dejado una herida muy profunda en Barcelona y en Cataluña, y entonces desde ese respeto yo creo que es desde la única manera que se puede abordar todo. Entonces, y también entendiendo que precisamente porque no ha pasado tanto tiempo es interesante ver la peli para que se produzca un diálogo tanto con el pasado como con el presente, como con la propia película, ¿no? Creo que es interesante que nos apela y que habla de cosas que nos interesan, y creo que es una de las cosas que yo destacaría de la peli, ¿no?
0: M'agrada que parles d'això, del diàleg, del passat i del present. Com veus la situació actual? Perquè no sembla que estigui millorant molt a nivell de tensió social, per entendre'ns.
2: Bueno, yo creo que es un momento complicado ahora y que precisamente por eso no debemos dejar de contar las cosas y contarlas bien, ¿no? Y que no se instrumentalicen y se utilicen las cosas que suceden para argumentar o instrumentalizar cosas que no corresponden. Por eso precisamente creo que la peli es tan oportuna y tan conveniente ahora, porque al final te explica lo que sucedió pero no te trata de orientar ideológicamente ni te trata de colocar, sino simplemente explicar unos acontecimientos que creo que hay que explicarlos, ¿no?
0: Doncs Fernando González Molina, moltíssimes gràcies per l'entrevista, també per assumir aquest repte i per venir a explicar-nos-ho. Felicitats, de veritat, creu que he fet una grandíssima feina amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que ens toca de prop, però també és un gran entreteniment. És una pel·lícula que t'he enganxat tot el temps que dura i, per tant, només puc felicitar-te.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs primera entrevista de la temporada amb el Fernando González Molina, però és una pel·lícula, com diem, important per el que explica, per la dimensió de la pel·lícula, i per tant volíem donar-li una mica més encara de profunditat, i per això la Sílvia també parlarà una mica més d'alguns dels temes relacionats amb Cronos.
1: Sí, justament, a mi em cridava una mica l'atenció com una pel·lícula tan recent amb un pressupost tan gran, com s'havia fet des del punt de vista de la producció, no? I per això hem parlat amb la Núria Valls, que és la productora de Cronos i també de Nostromo Pictures, i la primera pregunta que li vaig fer és com ha anat aquest procés de càsting, no? Si el càsting, si ells tenien molt clar quins actors i quines actrius volien, o si el càsting havia estat un procés col·laboratiu.
3: Bueno, el procés de càsting ha sigut un procés molt col·laboratiu, no? Molt extens, perquè hi ha noms coneguts, però és que hi ha més de 100 actors que participen a la pel·lícula, perquè és molt coral. Aleshores, realment ha sigut un procés molt llarg, molt laboriós, que han dut a terme la Eva Leira, la Yolanda Serrano, han fet un treball espectacular, i hi havia noms que sí que ens agradaven, tant el director com els productors, però sí que hi ha hagut un gran procés de càsting de molts mesos darrere.
1: El que dèiem justament al principi, no, de la conversa, al fons, que la pel·lícula el que fa és el punt de vista dels Mossos, dels punts de vista de Guàrdia Urbana, que va estar durant tot aquell dia, doncs, gestionant aquest atemptat, no? I la Núria també destacava que en la pel·lícula ha estat clau el nivell d'implicació dels cossos de seguretat, que els han ajudat en tot.
3: I nosaltres només podem tenir paraules d'agraïment cap a ells, perquè aquesta pel·lícula és molt ambiciosa, molt complexa, i no s'hagués pogut fer mai sense la seva participació. És a dir, no només des del moment que comencem a escriure el guió, no? O sigui, el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, que són dos periodistes d'investigació que han estat entrevistant-se, no? En totes les fonts, amb moltes persones, molts testimonis, no? Per poder tenir com una base molt real, no? Un argument molt real i molt fidedigna per després construir el guió amb molt de rigor.
1: I justament això, no? La pel·lícula sí que tenim molt clar, no? que nosaltres ho veiem molt com de primera mà. Però la Núria m'ha explicat una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que segurament els espectadors de la pel·lícula desconeixen.
3: Per ells, el que ens explicaven és que era gairebé terapèutic, no?, poder venir al rodatge, perquè molts d'aquests agents s'acomiadaven el 17 d'agost quan anaven a la feina perquè no sabien què es trobaria. Aleshores, per ells, poder venir al rodatge i poder viure aquesta experiència des d'un altre lloc era gairebé com sanador, no? Tenia un punt, doncs, que per ells una mica cura terapèutica el poder venir, participar-hi i viure-ho des d'un altre lloc.
1: A mi és una de les coses que la Núria m'ha explicat i que m'ha sorprès, no? Aquest potencial que ha tingut la pel·lícula perquè les persones que van estar a primera línia, doncs, hagin pogut curar alguna de les ferides. I clar, hi havia un tema que era inevitable, que també ens el comentava el Fernando, no? No ha estat fàcil rodar una pel·lícula amb unes obres, que jo no sé si us recordeu, a les Rambles, que no sé quants anys fa que duren. I la Núria ens explicava com han solventat aquest hàndicap.
3: En aquest cas, la Rambles està tota aixecada per obres, per tant, va haver-hi moltíssima coordinació, no només amb l'Ajuntament, amb el districte, no? amb els responsables, no? De les obres, doncs estaven en contacte amb ells, perquè, clar, quan localitzàvem les obres estaven d'una manera, però quan anéssim a rodar estarien d'unes altres, i nosaltres ens havíem d'anticipar quan fins i tot ells moltes vegades no sabien com aniria rodant en horaris, doncs, molt limitats, no? Perquè, a més, la Rambles, doncs, té molt tràfic. Quan podíem rodar, érem molt conscients que havíem de ser un equip molt lleuger, que tampoc podien anar amb moltíssima maquinària, perquè cada minut comptava i cada minut s'havia d'enregistrar a la pantalla.
0: És boníssim, això. Necessites un director de rècord de les obres, perquè
1: totalment.
0: Com Barcelona...
1: És que jo m'ho imaginava i devia ser, escolta, ara estem així, però d'aquí un mes estarem no sé què. I és veritat que en la pel·lícula t'hi fixes, clar. Amb alguns dels... És veritat que els plans són curts, en alguns, sobretot en el mosaic del Miró, i penses, ah, això és el que m'estava explicant la Núria.
0: Sí, no, però a veure, tenim un problema d'obres a Barcelona, bàsicament.
1: Exacte, això ho reivindiquem. No. Tenim un problema prou d'obres, si us plau. I per acabar, aquesta peça sí que volia fer una pregunta a la Núria, que era quin grau si han estat en contacte amb les famílies de les víctimes.
3: Des del principi, el nostre focus mai era sobre les víctimes, sinó sobre el dispositiu, no?, que es va dur a terme, sobre la part humana dels agents que van dur a terme aquell dispositiu, i és el que no coneixem. Tot i així, per descomptat, hem estat en contacte continu amb la UABAT perquè sapiguessin que estaven fent aquesta pel·lícula, per informar-los de tot, per estar a la seva disposició, no?, per qualsevol dubte.
1: Doncs un projecte que no deu haver estat fàcil ni de produir ni de rodar, però que ja el tenim aquí i que nosaltres, bé, val la pena anar-la a veure, i cada un que tregui l'opinió que vulgui.
0: Correcte. Cronos, ja la teniu al cine, i moltes gràcies, Sílvia, per aquest reportatge.
4: Spin-off, millor que l'original.
0: Ens ve l'època dura de festivals, Belit, ja ho saps, tu que hi participes molt activament, diguem, però mira, aquesta setmana ja, per exemple, avui mateix, dia 2 i fins al dia 6, al Cinema Girona, que com sempre apostant per als festivals allò una mica més petits i humils, tenim el Korean Film Fest, que bueno, té bastanta tirada, també el cinema coreà, cada vegada més fans me'n parlen d'aquest festival.
5: Jo aquest any no crec que hi vagi per feina, però sempre és un festival que intento escapar-me alguna estació perquè tenen seccions molt, molt interessants. A mi el cinema coreà m'interessa molt últimament, aquests últims anys.
0: Doncs del 2 al 6, als cinemes Girona. Vinga, més estrenes a banda de Cronos. Hi ha vida més enllà de Cronos, de l'Odissea i de Spider-Man. Per exemple, aquesta aquí li han posat Dulce Sabor a Muerte, The Ice Cream Man.
6: What happened?
7: Someone hurt me, mommy.
6: Who?
7: Me.
8: Cram.
9: You guys see that weird ice cream man today?
10: What do you mean weird?
9: He just kept popping up.
0: És la nova pel·lícula de Eli Roth, que bé, un expert en matèria de terror i sang i fets, el director de The Hostel o de Thanksgiving, que aquí no me'n recordo com li van posar, però vaja, que li va al gènere, vaja, està clar. I, en fi, què t'ha semblat, Belit? Ha estat un gran fracàs als Estats Units, aquesta pel·lícula.
5: Ho entenc perfectament.
0: Sí?
5: A mi no m'ha agradat, o sigui, no sé si també és per la meva expectativa de la pel·lícula d'aquest senyor, però no m'ha agradat i penso que, o sigui, quan vam veure Evil Dead Possession Infernal o
0: Insidious,
5: que sí que veies coses molt explícites en pantalla, deies, bueno, vale, t'ho puc comprar, però aquí crec que es passa una línia que no t'ho compro tant, eh? Vull dir, crec que...
0: Gratuïta,
5: sí,
0: violència
5: sí.
0: Gratuïta. No?
5: I, bueno, a part la peli, el guió em sembla molt fluix, hagués pogut ser un bon, bueno, no bon, però un curt correcte de 15 minuts de hi-hi, ha-ha, però crec que es tira molt i després es treu de la màniga l'explicació del que passa. Bueno, no he connectat gens amb cap de les... No.
0: Amb aquesta pel·lícula, mira, jo, per mi, arrenca, és a dir, a l'inici m'agrada, té com aquest aroma com de, precisament, de relat curt de Stephen King dels
5: sí,
0: anys
5: sí.
0: 50,
5: sí.
0: Per entendre'ns, que compro, però és que ho aguanta 5 minuts.
5: Sí.
0: Vull dir, de seguida comença a matar la gent doncs, les pitjors formes imaginables i, clar, acabes cansat, és una hora i... només dura 1:20,
5: sí.
0: Però, clar, 1:10 és mutilacions... I
5: és
0: dius...
5: pesada, és que no passen gaires més coses que això, i llavors és com... On
0: sí,
5: està el...
0: es menja el suspens, que a vegades pot ser el més interessant, no?, o el més divertit, per ficar tota la casqueria. Però vaja, potser t'ha semblat millor fins i tot que la següent, que es diu Black Box 298.
11: My name is Jeremy Darm. I was a passenger on flight 298. What I'm about to show you, it's happening right now. It is real.
12: This is your captain speaking. We've reached cruising altitude. Please sit back and enjoy the flight.
0: Doncs bé, Black Box 298, una pel·lícula situada en un avió, així en rotllo catastrofista barra fantàstic. Si el que deies del curtmetratge, en aquesta pel·lícula, jo encara ho vaig pensar més. Em recordava com un capítol d'Altres Límits o de Twilight Zone, que dius, però per què fas una pel·lícula d'això en aquest, el 2026? Sembla una cosa com dels
5: sí,
0: 90,
5: sí.
0: No? I vaja, no sé, em vaig quedar paradíssim de que algú hagi donat diners per fer això, saps?
5: Molt fort, o sigui, jo també vaig pensar que era com una... Jo vaig pensar, vale, estàs un dissabte a la tarda amb la teva iaia al costat mirant un telefilm ni de Telecinco, o sigui, com una cosa molt estranya que cada nova escena no donaves crèdit del que estava passant, en plan, are you real? No.
13: Jo va haver-hi un moment que estava veient-la i pensava... podeu parar ja, perquè era com un constant, cada 2 minuts em semblava, bueno, apareixien coses, passava una altra, és un despropòsit.
5: Sí.
13: El boli ha saltat quan ha sentit el nom de la pel·lícula, un despropòsit.
0: Sí, Déu-n'hi-do, va, intentem-ho amb una altra. Aquesta, alerta, folk horror valencià, que no és un subgènere curiós, no? Es diu Aixam.
14: Així ho compartiu tot?
15: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en els nostres fills.
14: I què va fer que vinguereu ací? De què fugíeu?
15: La pregunta és què buscàveu. Ho creies o no ho hem trobat?
0: Doncs aquesta pel·lícula que, en fi, em recorda temàticament de plantejament, no?, al Bosque del Shyamalan o a la Playa, aquella pel·lícula amb el DiCaprio, no?, suposats llocs
5: idíl·lics
0: i perfectes que al final doncs no ho són tant, no?, uh-huh. Com ja insinua una mica el tràiler, però bé, escolta, és una pel·lícula que podria haver estat molt ridícula, per entendre'ns, i per mi salven bastant els mobles.
5: Estic d'acord. Crec, a més, trobar una pel·li com mig de gènere en valencià m'ha semblat magnífic, o sigui, més cinema en valencià i no tant en català neutre, no?, avorrit. Mm. No, l'estimo molt el català, però em fa molta gràcia i crec que és una pel·li... crec que és una pel·li correcta, que està ben feta, que és interessant i que és el que has dit, podria haver sigut
0: Molt estripada o molt, sí, o molt cutre.
5: Sí, sí, molt cutre. En podria canvi, ser molt cutre.
0: Les imatges són molt bones, sí, realment. Sí, sí. A nivell fotogràfic i de tot.
1: Sí, sí. Sí.
0: Té molta, té
1: sí.
0: I
5: la història està bé.
1: Està bé, es deixa veure, vull dir, no en tirarem coets,
0: no,
1: però es deixa veure.
0: Té alguna cosa a la història, que alguna coseta una sí. mica allò de guió que dius...
5: I que ja ho veus el que passarà
1: que
5: una mica.
1: I que surt el Pablo Derqui també.
0: Sí, surt sí. el Pablo Derqui, és veritat.
1: Cronos
0: sí,
1: i Eixam.
0: A Cronos fa
1: del
0: comissari Trapero i està magnífic, ho he de dir.
1: Extraordinari.
0: Doncs va, Eixam, una alternativa curiosa per veure aquesta setmana. I si no, doncs mira, va, plataformes a casa.

0: aquesta música.
1: Sí? D'on és, a veure?
0: Iquipoa.
1: Jo crec que la Belén ni ho sabia.
2: Sí, ara que ho dius, sí que... Aquests anuncis jo els veia, o sigui, jo feia la tele quan estaven fent Iquipoa, sí, sí.
1: Poqueta cosa, aquesta setmana a les plataformes, també ho he de dir, no? Aquest divendres s'estrena una pel·lícula d'Apple TV que es diu Mayday, que és una mena de comèdia militar, alerta, amb la parella protagonista Ryan Reynolds i Kenneth Branagh. A mi em fa una mica de por, també t'he de dir, no?, aquesta barreja, però vaja, com a mínim, expectativa, no? Amazon Prime ha arribat avui una pel·lícula que es diu The Runner, amb Gal Gadot, l'he vist aquest matí, m'ha semblat horrorosa. És una mare soltera, que és advocada, a més, i, en fi, recordeu aquella pel·lícula que era A l'hora assenyalada, amb el Johnny Depp, o Última llamada, la del...
2: Última llamada, sí.
1: La del Colin Farrell, sí, tancat en una, sí, cabina telefònica. Sí. Doncs és el mateix, a ella la truquen mentre està fent footing, per això es diu The Runner, i li diuen, tens una hora per matar aquest tio o matarem el teu fill. I ho has de fer sense parar de córrer i mentre vas connectada, i evidentment doncs és una mena de speed, no?, allò en plan...
2: Corre-lo la corre.
1: No puc parar mentre vaig resolent problemes. Però tan tòpic, tan cutre, i a més, tot tan intel·ligència artificial, per entendre'ns, és a dir, una sensació de tot filmat de qualsevol manera i unes imatges tan xungues que, en fi, i dirigida pel Kevin McDonald, alerta, el director de L'último rei d'Escòcia, aquest senyor. Doncs, en fi, li ha passat una mica al moment. A Netflix, demà tindreu la segona temporada de The Gentleman, la sèrie del Guy Ritchie, basat en la seva pròpia pel·lícula.
0: M'encanta.
1: I aquesta música necessitava una excusa, doncs escolteu, si us agrada Mr. T, no?, que era el M.A. de...
0: Barraques.
1: Barraques, efectivament, superfan, la Sílvia.
2: Bé, ja veig.
1: Doncs estrenen un capítol de... sobre la seva vida, vaja, no?, un documental. Secretos del Deporte es diu, amb Mr. T, imagina't el que podem esperar. Bé, divertit, ja fenomena, què tenim? Doncs ni més ni menys que la música del Lawrence d'Aràbia. Molt cicle Nolan en marxa tenen, evidentment, li estan traient un profit a l'Odissea que flipes, no? Aquest divendres, a l'Este de l'Eden, Batman Begins, no?, Nolan, Elvis i Taxi Driver. Bueno, déu-n'hi-do, no?, com per tancar-se al cine i no sortir. Dissabte, Lawrence d'Aràbia, Mulholland Drive. Grans clàssics, també. Diumenge, El truco final, una mica més de Nolan, no de les més recordades, precisament. El dia de la revelación, no?, la de l'Spielberg, si algú encara la vol rescatar.
2: Mira, doncs potser hi vaig jo, que encara no l'he vist.
1: No l'has vista?
0: No sé si cal que hi vagis.
2: Ja, però... No,
1: home,
2: ja,
1: no, jo crec que sí, que s'ha d'aprofitar.
0: La gent l'has de veure i opines.
2: Jo crec que la vull veure només per veure-la.
0: Jo em vaig enfadar.
1: Sí,
2: molta gent es va enfadar,
1: però sí. Si s'ha de veure, s'ha de veure al cine, evidentment, i Pulp Fiction, també, diumenge, pots quedar després de Pulp Fiction,
2: sí, sí,
1: no?, directament. Dilluns, 2001, Odissea en l'espai, un clàssic de fenomena, i dimarts, Els senderos de glòria, de Stanley Kubrick. A la Filmoteca, han canviat bastant la programació, fent com una programació molt alternativa, no?, com molt de festival així alternatiu, i ara torna a ser més com la Filmoteca. Tenim en marxa el cicle Aki Kaurismäki, no?, el director finlandès, d'Alfred Zinnemann, de Jane Fonda, de Fritz Lang, en fi, noms que ens sonen una mica a tots, no? Divendres, La síndrome de la Xina, amb la Jane Fonda, Encuentros en la noche, de Fritz Lang, amb Marilyn Monroe, de protagonista, una pel·lícula meravellosa, he de dir. Dissabte, el Weapons, del Zack Cregger, que ja arriba la seva versió de Resident Evil i que la pel·lícula està frisant
2: per veure-la. Sí.
1: Diumenge, Los sobornados, també amb Fritz Lang, i dimarts, Deseos humanos, de Fritz Lang, i El jinete eléctrico, del Sidney Pollack, no és de les seves millors pel·lícules, també diré, malgrat la presència de Robert Redford. Això és el que podeu trobar a Fenòmena aquesta setmana. Seguim endavant.
3: Spin-off, perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història.

0: Perdó, que he dit Fenòmena i era Filmoteca, ja, que és l'última de Seres Humanos i el Jinete Eléctrico. Correcte, gràcies per avisar-me, Belit.
1: Aquí atentes a tot.
2: A tot.
0: I, per exemple, coses que jo no he vist i que la Belit veu per mi, com una pel·lícula d'animació francesa que es diu Jim Queen.
3: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
4: Bonjour Jim. Ah, je suis votre premier fan. Je pourrais avoir cette fille?
3: Quel enfer. Fais-moi monter, Jim.
0: Ens han arribat bastantes pel·lícules franceses d'animació als últims temps, animació adulta, per entendre'ns, i una més, aquesta setmana, estan en bona dinàmica, no?
1: Sí, és una pel·li que ve de Cannes, que me la vaig perdre, però ja em feia gràcia. Ja quan vaig veure una mica tot rosa o amb una animació bastant senzilla, però molt resultona, molt... que destaca, i és com una crítica, una mica, aquests perfils de TikTok hipermusculats que volen com ensenyar-te què has de fer per lligar, tot amb codi queer, no? És com el protagonista és supergay, i llavors el que passa, la gent reia molt al passi, de dir, vull dir que jo tenia, bueno, tenia por, no tenia por, però pensava, aviam, què onda, no? Perquè a vegades...
0: perquè els passes... Sí. Hi ha molta gent gran...
1: Sí, exacte. Doncs la van rebre prou bé, penso. Sí. No hi havia molta gent, però la gent s'ho va passar bé, i és com sorgeix un virus que torna els gais heterosexuals, i llavors està com, sí, és com, li fa la volta, però de manera intel·ligent, de manera molt perspicaç, no? Crec que és una pel·li que a més és curta, molt dinàmica, molt divertida, i que tothom crec que la pot agafar.
2: Sí, haurem de recuperar.
0: Doncs escolta, es diu Jim Queen, i també s'estrena aquesta setmana, dius que és curta, no sé si tan curta com 5 segons, 5 segundos, que és una altra estrena de la setmana.
5: Voi mi avete garantito che a Villa Guelfi non ci sarebbe stato nessuno. Se no io questo posto in affitto non l'avrei mai preso.
6: E te come ti chiami? Io Matilde.
5: Piacere.
6: Guarda, germogli qua.
5: Ma c'è un padre o questa pancia ha germogliato da sola?
6: Ma tanto un
0: padre. Bé, és una pel·lícula, la veritat. L'heu vista 50 vegades, no és que estigui malament, però és la nova pel·lícula del Paolo Virzi, que a mi és un director que ja no és que em convenci molt, no? És un director molt convencional i de pel·lis bastant toves, per entendre'ns. I aquí és un senyor gran que viu en plan ermitanyo, amb unes vinyes i tal, i de cop se li instal·len uns ocupes en el terreny del costat i comença allò, problemes, perquè aquest senyor no vol ni parlar amb ningú, ni estar amb ningú, però de cop comença a fer-se amic, comença una certa relació entre ell i sobretot una de les noies que estan allà, i bueno, hi ha una metàfora de l'elaboració dels vins i la vida. Hauria estat molt bé el most, aquesta pel·lícula.
1: De fet, l'haguéssim volgut, però clar, tenia aquesta estrena al setembre i no ens ha encaixat, però hauria volat.
0: Ho he dit perquè m'ho
1: no,
0: has dit.
1: No, però sí.
0: Però no, està bé. En fi, una pel·lícula molt convencional, no us farà pas cap mal, però si no la veieu tampoc passa res. M'ha interessat més una pel·lícula de debut alemana que es diu El olor a leche quemada.
7: In dem Sommer haben wir unsere Schwimmsache immer drunter trocher. Wir haben unsere Badeanzug auch gehabt und Katinka das Ding mit dem grünen Oberteil, wo man nie genau gewusst hat, ob das jetzt ein Bikini ist oder doch ein BH.
0: M'ha interessat més, també et dic, Belit, una mica relativament, perquè em recorda com a tots aquests debuts de directores catalanes de pel·lícula d'estiu i tal, doncs la directora 100%. Justin Bauer, no? Doncs ha fet una miqueta això, però bé, m'agrada, és una pel·lícula que té un cert look i una certa història, vaja.
1: És bonic, a mi m'ha semblat una mica com superficial, o sigui, m'ha semblat com molt visual i poc contingut, que al final, o sigui, tampoc passa res, al final la pel·li crec que funciona, però igual m'ha semblat com una col·lecció de quadres molt bonics, no? Unes noies... M'agrada que tot el l'elenc és femení, això és guai, sí, és una mare amb quatre filles...
0: L'has vista, Sílvia?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, val, t'ha agradat?
2: Sí, no és d'aquelles pel·lícules que no... És a dir, no t'aporta res, però no m'ha molestat,
1: sí.
2: i que el moment dels cargols, vull dir que tenen coses de la natura, és com una oda a un món que s'acaba, no? I ja
1: sí.
2: està.
0: Bé, de fet, es diu L'olor a leche quemada perquè és una granja de vaques, i en fi, etcètera. Doncs és l'última estrena d'aquesta setmana, i vaja, l'última estrena d'aquest spin-off de moment, perquè hem arribat al final, i si hem estat escoltant Dolly Parton perquè ens ha deixat, doncs ara va, un petit reconeixement a algú altre que també ens ha deixat aquesta setmana. How'd you do, I? See you've met, man. Obligat a sentir una miqueta el senyor Tim Curry, evidentment amb The Rocky Horror Picture Show, Sweet Transvestite, en fi, ha estat un plaer, com sempre, Belit Lago, moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
0: Sílvia, ens retrobem d'aquí un parell de setmanes.
2: I tant.
0: I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver tornat o per haver-nos descobert ara al setembre, comencem temporada. Us deixem amb Tim Curry, us deixem amb un gran musical de mitjanit, no estem a la mitjanit, però gairebé. I gaudiu molt de la setmana, aneu al cinema, ens trobem la setmana que ve. Gràcies!

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.
2: Escoltes ICAT.
8: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen un dia més aquí a la sintonia Dicat FM. Hem començat amb Seri Maresté, bàsicament. Primera, perquè ja sabeu que m'encanta aquest últim àlbum que ha publicat. M'encanta tot el que fa el Seri Maresté. Però és que, a més, ahir vam acabar el programa i va sonar res una miqueta i no m'agrada deixar les coses a mitges. Això es deia El Descens. Obrint un programa en el que avui tindrem una mica de soul, ja que estrenarem l'últim àlbum d'una família molt solera que es fan dir Annie and the Caldwells, us en parlo ben aviat, i farem una mica també d'inventari d'algunes coses noves interessants que han anat sortint darrerament aquests últims mesos. Per exemple, aquest single, que ja el coneixeu perquè l'hem posat unes quantes vegades aquí al programa, estic enganxadíssim a aquesta cançó que es diu That Inner Spark, de Víctor Partido.

De moment un single, apuntant boníssimes maneres, són cançons d'aquestes que es fan així a foc lent. El Víctor Partido és un tipus que feina no li falta perquè, entre altres coses, ha sigut durant molt de temps fins que van tancar-lo per problemes dels veïns al Molino de Barcelona. Ell era encarregat de fer la programació del Molino, és el director també de l'Altaveu de Sant Boi, vinculat també a la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, per tant, doncs, feina no li falta i ocupat està i segurament no li queda tot el temps del món possible per poder fer cançons tan extraordinàries com aquesta. Us deia que avui parlaríem de Soul, aquí al Delicatessen, i és que vull presentar-vos un àlbum que és l'últim disc que han publicat Annie and the Caldwells. Com us deia, és una empresa familiar, després us donaré més detalls, però...

Ens agrada això del retro soul o neo soul o soul, com vulgueu dir-ne. Us deia que és una empresa familiar, Annie and the Caldwells, ja que està formada per la Annie Caldwell, que és la cantant principal, i el seu marit, que es diu Willie Joe Caldwell, és qui s'encarrega de tocar la guitarra. Però, a més, els instruments també hi ha dos dels fills i també, com a veus, coristes, hi han també dues filles i una fillastra. Per tant, doncs, tota la família al complet en aquesta proposta d'Annie and the Caldwell. El disc és de la temporada passada. El disc es diu Can't Lose My Soul i es va publicar el 2025. Ja sabeu que aquí anem amb tota la calma del món, perquè ja va prou de pressa el món com per complicar-nos encara més la vida. I Made It es deia aquesta primera cançó. Anem amb la segona, a veure què us sembla això, que es diu I'm Going to Rise.

Doncs així de bé sonen. Aquesta formació, insisteixo, familiar, tot queda a casa. Annie and the Caldwells. El disc és de l'any passat, Can't Lose My Soul, i la veritat és que si us agrada això del... podeu posar-hi l'etiqueta que vulgueu, eh? Neo-soul, retro-soul, soul, a seques, com us vingui de gust. En definitiva, són artistes que recreen en maneres de fer de dècades passades, sobretot de la dècada dels 60, 70, i dic que si us agrada, doncs, aquest estil... Podeu estar feliços perquè realment hi ha moltíssimes propostes. Després us en posaré un parell més, tres més, que jo crec que us agradaran. Però abans, última cançó d'Annie and the Caldwells, últim disc de l'aparador del dia d'avui. Això es diu Dear Lord.

No hi queda soul avui. Sempre va bé el soul, eh? Això de tenir ànima. Realment estem tan desanimats a vegades. Desanimats en el sentit de que no és que no estiguem amb ganes de gresca, sinó desanimats de que hi ha poca ànima a les coses. De que realment jo crec que... I no sóc desfavorable, per exemple, això de la intel·ligència artificial, ni molt menys, i l'utilitzo, i crec que amb les innovacions i amb l'avanç de totes les coses, però... crec també que hi falta posar-hi ànima a moltes coses, i el soul és d'aquestes músiques doncs, que d'ànima n'hi posa i molta. Us he parlat ja en diverses ocasions que estem ficats fins al moll de l'os en aquest intent de fer les coses d'una manera diferent amb un festival que es diu Feroe i que enguany farem amb una jornada al Poble Espanyol el dia 13 de novembre, i allà hi haurà molt, molt de soul. Hi haurà la presència de Sant Pol and the Broken Bones, una banda que en directe és una burrada, i d'altra banda també la presència d'aquest músic francès de París que es diu Tiguayo, que ha publicat un disc que es diu Outsider i que és una meravella també per als amants del soul.

Doncs tindrem la possibilitat de veure-la el dia 13 de novembre amb també Sant Paul and the Broken Bones i amb la gran Beth Orton. Quin disc ha fet la Beth Orton. Anirem parlant, evidentment, igual que anirem parlant també dels concerts Delicatessen, que ens en queden un parell abans d'acabar l'any i amb coses superinteressants. Era Tiwayo, des de París, i un altre que també viu a França, tot i que ell és anglès, però ja fa uns quants anys que està visquent a la Catalunya Nord, podríem dir-ne més que a França. En aquest cas, a la petita localitat i magnífica localitat de Ceret, famosa també per les seves cireres, a l'altra banda del Pirineu. Ell és Miles Sanko, acaba de publicar dos singles nous, un d'ells es diu Is It Love. Sembla que està molt enamorat el tio.

un britànic a la Catalunya Nord, un home que va ser pare i que va prendre's les coses amb moltíssima calma i que continua fent música des d'una perspectiva elegantíssima. Es diu Myles Sanko. L'heu tingut en diverses ocasions per la ciutat de Barcelona i crec que tenia alguna data anunciada a la Paloma, a la sala La Paloma de Barcelona. I aquesta banda la podríem entrar dins d'aquesta categoria del soul, neo-soul o com vulgueu, sempre soul, però també de tant en tant apreten cap al cantó més del reggae. Són The Coral. Feia molt de temps que no publicaven res de nou, acaben de publicar 388 Stereo, és el seu nou disc, un disc que sona absolutament analògic, com fet de dins d'una cova gairebé, però la veritat és que té una essència, buf, de música ben feta. Allò que dèiem avui de l'ànima, The Coral.

Et diuen que el disc es va fer als anys 60 o 70 i t'ho creus, perquè realment aquesta sonoritat tan i tan analògica. 388 Stereo, Yellow Moon era el títol de la cançó d'aquest nou àlbum de The Coral. I deixem enrere el que seria la cosa més soul per fer una mica d'inventari de cosetes xules que hem anat descobrint darrerament. Període de vacances sembla que tot s'atura una mica, però de tota manera diguem que també és un bon moment per escoltar coses noves, com l'últim àlbum de la Hannah Frances.

I saltarà algú i em dirà, però com dius nou, però això és del 2025. Ja, és que nosaltres anàvem amb la calma, amb molta calma. Nested in Tangles es diu el disc, ja l'havíem escoltat aquí al programa, però venia de gust recuperar una d'aquestes coses que realment, doncs, no s'ha d'arxivar al calaix. És que tenim una certa tendència a escoltem les cançons i al cap de dos dies, pam, ja no valen. Jo sempre m'he posat en la pell dels artistes del que costa fer una bona cançó, del que costa fer un bon disco, perquè després nosaltres, com a usuaris, al cap de dos dies ja la reconem. Ui, això ja és antic. Tenim massa pressa. Anar pel món. Nested in Tangles, es diu l'últim àlbum de la Hannah Frances, una dona doncs, que tant s'aproxima al folk, a l'americana, com al jazz, com al que li vingui de gust, realment, d'aquestes dones que trenca amb els esquemes d'una manera espectacular. I aquest senyor es diu Tim Easton.

des d'Ohio, als Estats Units. Aquest músic ja veterà, diguem-ho així, té la mateixa edat que jo, per tant veterà, que es diu Tim Easton i que es dedica doncs, a aquesta manera de veure el country, l'americana, i que ha publicat un últim àlbum que a mi em sembla preciós i que es diu Fire Horse. I hi ha un altre que també retorna a l'escena, són els francesos Cocoon, amb un disc absolutament íntim, íntim, intimíssim i personal. 1, 2, 3, 4...

Si sou fans seguidors de la banda Cocoon, francesos, la banda liderada per un músic anomenat Marc Daumail, doncs esteu d'enhorabona, perquè el 2025 va publicar disc nou, que es deia What We Leave Behind, però que també hi ha un altre àlbum, que és aquest anomenat Bones for the Dogs, Ossos per als Gossos, que és per celebrar 20 anys de carrera, i en el que ha agafat cançons ja conegudes de Cocoon i les ha tornat a enregistrar de manera encara més íntima, possiblement, i més personal de la que ja ho eren originalment. I arribem al punt final avui d'aquest Delicatessen. Ho farem amb l'Aldous Harding, que ha fet també un dels discos de la temporada, un àlbum meravellós que també és molt recomanable. Avui us porto coses molt meravelloses. Es diu Train on the Island, i amb ell acabem avui, amb aquesta cançó anomenada If Lady Does It. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat, i sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm a fireball.
1: Escolta, Zicat.
2: Ei, què passa, què dius?
3: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
2: Foli, tens una birra o no?
3: Sí, passa'm una.
2: Vols?
3: Vinga. Va, sabatilla.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva

0: falta les paraules i els silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

0: I think I might.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def